0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, pares separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardo. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.
2: Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra.
3: El poliamor és la pràctica, el desig o l'acceptació de tenir més d'una relació íntima, afectiva i romàntica, de manera simultània, comptant sempre amb el ple consentiment i coneixement de totes les persones involucrades. Benvolguda audiència, sense més preàmbuls, avui, a la línia vermella, tractarem, efectivament, del poliamor. En parlarem amb dues persones que ara mateix tenim a l'altra línia del telèfon i que agraïm que hagin volgut explicar-nos la seva experiència i us les presentaré. En primer lloc tenim a la Bea. Hola, Bea.
4: Hola.
3: Hola, i gràcies per venir a la línia vermella, a Ràdio Arenys.
4: Un plaer.
3: Bueno, i per l'altra banda tenim a l'Ariel. Hola, Ariel.
5: Hola.
3: Bueno, també agraïm la teva presència al programa, encara que sigui sigui una presència telefònica.
5: Gràcies a vosaltres per donar-nos espai per parlar d'aquestes coses, bueno, i donar-li visibilitat.
3: Bueno, nosaltres encantats de també de donar visibilitat. A veure, bueno, al començament de tot he llegit una definició del terme poliamor que he trobat a la xarxa, però m'agradaria que féssiu la vostra pròpia explicació amb les vostres paraules. Bea.
4: Hola, ¿qué? Pues mira, pues para mí el poliamor, más que una forma de relacionarme a nivel sexual, como todo el mundo lo interpreta, con cualquier persona, es más un factor emocional, el hecho de poder amar a más de una persona. De hecho, lo descubrí el año... Bueno, no es que es algo que descubras, sino es algo que sientes y de repente alguien te dice, ah, pues eso se llama esto, y tú dices, ah, ay, qué guay, no me siento tan extraño, ¿sabes? Uh-huh. Más que nada porque yo cuando veo a la gente, no, o sea, dentro de mi sexualidad, no veo a la gente como una cosa que acostarme, sino como algo más emocional, algo más... Uh-huh. Algo más enfocado más al cariño, no diría inocencia, porque evidentemente, siendo ya una señorita de 32 años, es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero es más a nivel emocional. Eso por lo menos lo que es para mí el poliamor.
3: Sí. El poliamor seria el mateix que el que considerem el concepte de parella oberta?
5: No es el mateix. El poliamor considera que tú puedes tener las relaciones afectivas que tú vulguis y una relación oberta puede ser que no es que tengas sexo amb la otra persona, o es com una definició una mica més cerrada.
3: Sí.
5: Y el poliamor també és añadiendo altre significat al que ha dit Bea i al que has dit tu, tot i que eren definicions molt completes. Jo també diria que és una manera de vida, perquè al final és et dona la libertat per poder explorar les relacions amb altres persones de la manera que tu vulguis, sin limitar-te com et podria limitar tenir una parella monògama. Si de repente jo trobo una persona que m'agrada de altra manera, que no sigui només que amistat, pues la puc explorar i no hi ha cap problema.
3: Mm-hmm. Molt bé. Escolta, i entre vosaltres, quina és... Perdó si em fico en coses mica personals. Quina és la vostra relació entre vosaltres dues, Bea?
4: Yo quiero muchísimo a Ariel, pero muchísimo. O sea, una barbaridad, pero no somos pareja de ningún tipo, ni... Bueno, a ver, la relación amorosa, evidentemente, la gente lo interpreta mucho como besitos y tal, y meter mal, ¿no? Mm-hmm. Malamente y pronto hablando, ¿no? Pero es más un cariño muy intenso por mi parte hacia ella. O sea, ella me gusta muchísimo, pero yo la respeto muchísimo, la quiero y la trato como a una amiga, pero muy íntima. Mm. Pero hasta ahí, está hecha la línea vermella.
3: Justament, ¿eh?
4: La línea vermella.
3: Justament, sí. Escolta, i en quin moment i de quina manera us vau donar compte de que us agradava relacionar-vos d'aquesta manera, Ariel?
5: Bueno, jo em vaig donar compte quan estava en una relació monògama, doncs va haver una mica de drama. Jo portava amb el meu ex cosa de 3 anys i em vaig anar d'Erasmus i, clar, quan coneixes altres persones d'altres països i et relaciones de maneres més diferents que els que has conegut sempre, ja sigui en Espanya o en el país que sigui, et dones comptes de moltes coses de tu mateix. Mm. I jo vaig anar a Escòcia, vaig conèixer gent de tot el món i li vaig donar nom a un sentiment que jo ja havia tenit des que vaig empezar amb el meu ex, que era que era normal que t'agradi o que t'enamores de gent a part de la teva parella, i això, el nombre d'això era el poliamor. Doncs jo li vaig proposar que obréssim la relació i que sigui una relació poliamorosa. Vam cometer muchísimos errores porque eran jóvenes, tenía 21 años y encara no teníamos
3: la madurez, potser.
5: Más bien no entendíamos muy bien cómo era una relación abierta o responsabilidad afectiva. No conocíamos muy bien el término o cómo llevar a cabo esa responsabilidad afectiva. Que quan tens una relació oberta o poliamorosa és una cosa que has de tenir molt en compte i que has de parlar moltíssim i has de saber quals són els teus límits i com viure això, perquè en una relació monògama ja hi ha uns límits que ja es coneixen perquè són els típicos, ¿no? No pots besar altres persones o acostar-te amb altres persones, però de repent en una relació poliamorosa o en una relació oberta apareixen límits que pot ser que no hi hagis pensat. Per exemple, un límit que tenia jo era que nosaltres sempre anàvem a un restaurant que ens agradava molt i jo pensava que em sentiria mal si de repente el anar a aquest restaurant amb una altra persona, que és una tonteria, no? Però era un límit que jo tenia. Doncs coses així, no sé.
0: Mm-hmm. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tu creus, bueno, tant Ariel com Bea, si les relacions monògames són naturals? Vull dir, em refereixo, què és més natural? Una relació monògama de 25, 30, 50 anys de trajectòria? O tu creus que les persones... O sigui, haurien de relacionar-se, o és normal que es vulguin relacionar amb altra, amb persones diferents de la teva parella convencional?
4: Bueno, ¿quién habla primero? ¿Ariel o yo? ¿Qué
3: quieres? Es igual. Vea, ¿no? Mateix, va.
4: Podemos dar la opinión ambas, yo creo.
3: Sí, sí.
4: Para mí comparar una relación monógama o poliamorosa es como decir que es más natural ser hetero, ser bisexual o ser homosexual. Yo creo que eso es al final algo que sientes, ¿no? O sea, yo puedo entender, o sea, yo he estado en relaciones monógamas. Y es verdad que en una relación monógama a lo mejor alguien me llamaba la atención, pero intentaba dejarlo pasar. Y al final las emociones, si lo dejas enfriar, se enfría y no pasa red.
3: Sí.
4: Pero para mí es una cosa natural que una persona solamente tenga ojos para una persona, que para una persona tenga ojos para varias y que aún así todas sean igual de importantes. Evidentemente tienes que tener una gestión emocional un poquito más fuerte siendo poliamoroso que siendo monógamo, pero esa es mi opinión.
3: Vale. Dintre de la vostra escala de valors, quina importància té la sexualitat per a les vostres vides, Bea?
4: Ariel no quiere dar su opinión de sobre qué ve mejor, más natural.
3: Sí, bueno, a ver, Ariel, ¿qué en piensas tú de eso, de la monogamia versus poliamor?
5: Bueno, yo creo que yo opino el mateix que vea. Cada persona té una modalitat de relació que sean más natural. Yo conozco personas que son monógamas y están en relaciones poli porque la seva parella es poli y no pasa res. Y la persona monógama simplemente no sent aquest, no se enamora de otras personas, a lo mejor, como una persona poli. Y pues, pero realmente cadascú ha de tenir el model de relació que funciona per ell. També pot considerar que és normal que ara mateix amb tantes coses que hem de fer, el treball, els amics, la família, no tinguin temps per obrir relacions i ja una persona vull tenir només que una relació amorosa, afectiva, i també està bé. O sea, realment a cadascú le funciona la relació que li funciona i lo que és natural és deixar que cadascú tingui la relació que vulgui. Lo que no és natural és tenir que decir que una relació poliamorosa no és natural.
3: Vale, perfecte. Vale. Ara, sí, a veure, si em permeteu la indiscreció, actualment manteniu relacions amb altres persones, Bea?
4: Yo sí, yo estoy con un chico, pero es más a nivel sexual. Es algo poco convencional en mí. A ver, también tengo emociones románticas, pero hemos establecido que sea así por temas personales y falta de disponibilidad. Porque al final cuando tienes una relación romántica, pues le tienes que dedicar un tiempo y un cariño especial, ¿no? Uh-huh. No puedes decir, bueno, pues aquí yo voy acumulando relaciones románticas como si fueran cromos. Son personas, ¿vale?
3: Sí.
4: Y luego también tengo una relación romántica con una chica que ahí sí, pues es romántica y sexual.
3: Uh-huh. ¿Y tú, Ariel?
5: Yo ahora tengo una relación romántica sexual con una persona, pero...

0: has parlat del terme queer. El poliamor està relacionat, no?, amb el queer. Que el queer, segons tinc entès, que es refereix a persones, no?, que rebutgen d'alguna manera la divisió binària tradicional entre gèneres, home o dona, i les normes establertes per la sexualitat. La veritat és que en els últims anys han anat apareixent termes nous i que les generacions més joves han anat incorporant el seu ideari. Que ens podríeu fer 5 cèntims sobre el concepte aquest queer, Ariel?
1: Bueno, com tu mateix has dit, són identitats o sexualitats o maneres de relacionar-se que no siguin normatives. Doncs, per exemple, el poliamor té la seva pròpia bandera, que és com un triàngulo i un corazoncito i dos... una banda morada, si no me equivoco, y otra rosa y otra azul, si no me equivoco, parecía la de la bisexualidad. No sé, buscando porque está por ahí. y sí que podría decir que las relaciones poliamorosas son queer, por eso mismo, de no pertenecer a la normativa o no ser un tipo de relación que se encuentre en las relaciones tradicionales. Pero si tú eres poliamoroso, no voy a decir que tú sigues, que no sigues hetero o que no sigues cisgénero, no te res de veure. Es simplemente una manera de relacionarse que no es normativa y entonces pot considerar-se queer en aquest sentit.
0: Vale. Has parlat del terme... Ara ja se m'ha passat. El cisgènere. Sí. Es podries explicar, i també perquè ho sàpiga la nostra audiència, què vol dir cisgènere?
1: Sí, les persones cis són persones que s'identifiquen con el gènere que se les ha assignat a...

0: ens ho digui l'Ariel.
1: Sí. Jo, Good Luck Babe, de Chappell Roan, que és un artista que m'agrada moltíssim, i la cançó també m'agrada molt perquè és d'una dona a qui l'agrada altra dona, però ella està una mica que... Està una mica que no sabe què fer amb su vida.
0: Bueno, bueno, vale, pues moltes gràcies pel vostre suggeriment.

I fins aquí el programa d'avui, amb el que encetem aquesta temporada 2026 i 2027 de la Línia Vermella, i l'acomiadem amb les cançons que s'han suggerit l'Ariel i la Bea, o la Bea i l'Ariel.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni, per començar avui aquestes estrenes, amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

La música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flaner. És el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret. És un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret. Ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flaner.

difícil. Crec que perdo el meu centre si t'apropes a mi. He perdut el meu centre.

és la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que, igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquest estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar a Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, bé, gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat. La cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc, amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestar, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra ambientada als carrers de Barcelona és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i, sobretot, estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes-Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som?, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

És el ritme de Jan Moya, la seva nova cançó, que es diu Què som, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson, amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

la força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquest estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic, gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova d'Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana, estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya. Tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del 8è àlbum d'estudi, anomenat Airplane Mode, i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
3: Mirarem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i de tot allò que encara estem construint. I parlem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut, sexualitat i emocions, tot junt. I ho parlarem avui amb una persona molt especial.
2: On totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, ja veureu avui, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt.
3: I estem en directe i volem escoltar la vostra veu. Si teniu alguna cosa a dir, si teniu alguna pregunta que fer a nosaltres, a la convidada d'avui, o una història que contar-nos que tingui relació amb el que parlarem avui, ens podeu trucar al 93-795-7912. 93-795-7912. I també hi ha WhatsApp aquí.
2: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
3: Jordi Anglada.
2: I avui, un altre cop, després de les vacances, tenim amb nosaltres al so a Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
3: Benvinguda.
4: Bon dia, com estem?
3: Molt bé.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change your mind.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Benvinguts a Conserves Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Punt Serva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, sinó és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un plat que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho feia amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot s'ha enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent. No? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
1: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
0: Però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí, però el xató és nostre. Sí, Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
0: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment i cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones, en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la Cambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
5: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local. que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
6: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: D'on venen els noms dels planetes? Les civilitzacions antigues ja coneixien 5 planetes perquè es veuen a ull nu, sense necessitat de telescopi. Es veuen com puntets brillants en el firmament. Però què distingeix un planeta d'una estrella, si tots són punts brillants? Molt senzill. Les estrelles no es mouen en el firmament. Bé, es mouen totes en bloc, però això és perquè la Terra gira i sembla que el firmament giri tot conjuntament. Els planetes, en canvi, es desplacen a través de les estrelles i les constel·lacions. Un dia estan en una posició del firmament i al cap d'una setmana s'han desplaçat fins a un altre punt. De fet, el nom de planeta significa errant o rodamón en grec. Per tant, pels antics, hi havia estrelles que estaven fixes i planetes que es movien. No sabien què eren els planetes, però totes les civilitzacions els van associar a les seves divinitats principals. D'aquesta manera, els hi van posar noms de déus i els van atorgar propietats divines. A nosaltres ens han arribat els noms dels déus romans. Mercuri, pels romans, era el missatger dels déus, perquè és el planeta que es mou més ràpidament. També era el patró dels metges, dels comerciants i dels lladres. Pels grecs s'anomenava Hermes. Venus, pels romans, era la deessa de l'amor. Pels grecs també ho era, i es deia Afrodita. Mart era un déu molt important pels romans, era el déu de la guerra. Se suposa que pel seu color vermellós, que s'associa amb la sang. Pels grecs es deia Ares. Júpiter era el cap dels déus, el que manava. Pels grecs era Zeus. I Saturn era el pare de Júpiter. De fet, tècnicament, no era un déu, sinó un tità. En grec era Cronos, el déu del temps.
8: La xarxa de comunicació local.

0: sabies que...
1: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Exercici a casa per a gent gran.
4: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos a sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i, en general, engreixarem les articulacions.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà amb direcció Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
6: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només dos anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
7: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
6: Més de dos terços dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
7: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
6: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
11: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
12: Les prioritats són los menores, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
11: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
1: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
14: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
13: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
15: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
16: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
15: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
17: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
1: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
18: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
1: Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça en rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?

0: Lo sabe.
1: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F, que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de la reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava el

0: teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
2: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
3: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
2: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
2: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Seguren és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia.
1: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
4: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
4: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual. No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar a un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques diguéssim, governamentals que resolguin doncs, aquestes qüestions. I, per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot, fins i tot, tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats no? en aquest sistema educatiu, i anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
1: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard, el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
4: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa lustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no? per número, la climatització al seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
1: Iolanda Segura, portaveu d'Usted Castells, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
1: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
5: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
6: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que em feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
5: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
7: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
8: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
5: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels encastats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny, i 5 més en aigües interiors, com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
9: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
1: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
9: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
1: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
9: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también, a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico a nivel físico para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadoras y con esta inseguridad para la ciudadanía.
1: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
9: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
1: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
10: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
11: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
10: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
12: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
13: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
1: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
14: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
15: así de claro lo tienes, ¿no?
14: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
16: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
17: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte. És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
16: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
1: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
3: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
4: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram va ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, en el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma, de Granollers fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada sobretot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7. Aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas, en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues. L'autopista C32, de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències, hem de recordar, hem de dir, que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident de moment i aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu, sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu. Hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
6: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
7: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
6: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
7: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
6: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
8: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. Per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats diguéssim, que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones pues, a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
1: Sí que va anunciar, tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut. I ell deia que amb només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
8: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions pues, està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el PACURA com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
1: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
8: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres, on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització de adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
1: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un 9:15, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers, o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitós. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
10: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
11: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
10: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: i per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros, no se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'escola de bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals, com la revisió de complements, i altres punts a reforçar, com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta, per ara, la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
12: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem que això es pugui desbloquejar i puguem començar a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure el més aviat possible les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots, no?
1: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a les Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
13: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
1: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.

0: Amb 5 minuts arribarem a 8:45. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà licitació a la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan saborós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: és la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
5: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
6: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
5: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
6: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
5: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts a Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil. No?
1: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Cinc minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez, del Prat TV.
7: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el DORA 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
8: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos. I tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
7: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 10:45 del matí de diumenge.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
9: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
1: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
10: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
11: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via amb telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
10: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
12: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o qui faci això estarà fent un frau.
10: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat del lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
1: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
13: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
14: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
15: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
14: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
1: I abans dels esports, us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem, doncs, ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
16: Hola, Helena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
17: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
16: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
17: Amb els inconvenients, primer, bueno, suposo que per accedir a l'ajuda que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes, i després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i de més.
16: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
17: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
16: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica, i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
1: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
18: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
19: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
20: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
18: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
21: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
22: así de claro lo tienes, ¿no?
21: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
18: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
1: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
18: Adéu.
1: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Estem en alerta màxima. Bon dia a tots i benvinguts. Alerta màxima. Molta atenció i tots preparats pel que pugui esdevenir al llarg dels propers dies. I és que estem fent una consulta popular aquí a Arenys de Mar i ja sabem tots com van aquestes coses. És a dir, a la que poses unes urnes al carrer, això s'atompra ràpidament de policia. Que si vaixells, que si guàrdies civils... No rigueu. Això, jo no vull dir res. 1 d'octubre, ja ho he dit tot, m'enteneu? No es poden fer consultes en aquest país. Vull dir, poder-les fer les pots fer. Ara, després les conseqüències són les que són. I encara les estem patint. Vull dir que espero que hagin demanat permís a interior, a exterior, al del mig i al de dalt i al de baix. Perquè si no, aquí acabarem prenent mal. Si tenim una consulta, l'organitza l'Ajuntament i afecta bàsicament només a una part dels veïns de la nostra vila. De fet, afecta bàsicament els 260 veïns que viuen al Rial de Canalies. És una zona d'Arenys no recepcionada, això és important. hi ha dos tipus de situacions urbanístiques, les recepcionades i les no recepcionades. El centre vila és recepcionat, és a dir, l'Ajuntament s'ho ha fet seu. No és propietat de l'Ajuntament, perquè cada habitatge és propietari dels seus propietaris, però la zona l'Ajuntament l'entén com a seva, com a urbanitzada i, per tant, amb unes obligacions com a administració pública envers aquesta zona. Les urbanitzacions del nostre país, per allò que es van fer els anys 70, 60, 70, molts sense cap mena de permís municipal, hi havia un terreny, hi anava algú, tallava quatre arbres i fotia una casa. I ja està. Com a molt, es connectava alguna claveguera, però normalment ni això. Per tant, feien pous morts, fosses escèptiques, s'enganxaven a la llum, és a dir, feien arribar la llum i els hi feia arribar perquè, la FECSA d'aleshores, perquè és obligació seva, però, bueno, els ajuntaments no en tenien com aquesta casa o aquest conjunt de cases com a part del municipi. Què era? No se sap. Perquè no era seu, però si era seu, sí que els hi cobren IBI, sí que els hi cobren impostos de brossa i tal, perquè aquest és un servei universal que l'Ajuntament ha de donar, però, en canvi, no els hi donen serveis. No fan manteniment del carrer si n'hi ha, no fan manteniment de l'arbrat, etc etc. Amb el pas del temps, els ajuntaments han anat assumint cada cop més serveis en aquests llocs no recepcionats perquè els veïns, bueno, cada cop són més veïns, cada cop tenen, evidentment, més força, més necessitats, i entre nosaltres cada cop són més vots. Per tant, aquí no hi ha cap alcalde ni alcaldessa que vulgui tenir-los tots de cul. Algú que ho va fer va acabar saltant. I si voleu, un dia us explico l'experiència de Sant Cebrià. Diguéssim que, bueno, s'han anat donant serveis per tenir els veïns contents i perquè, bueno, es considera que, bueno, que són vots i que, a més, jo també penso que tenen drets i, per tant, se'ls ha de donar. Però bé, i legalment estan recepcionats i no recepcionats. Canalies és no recepcionat com gairebé totes les urbanitzacions d'Arenys i d'Arenys i de molts altres llocs. Perquè es fa una idea, l'urbanització més cara de Catalunya, Super Maresme, no està recepcionada. Per altres motius, però no ho està. Bé, aleshores, aquí el tema és... aquesta urbanització, que s'ha de fer unes obres d'arranjament de l'asfalt i unes millores, i que això ho han de pagar els veïns per compensació a l'Ajuntament, etc etc, doncs obliga a fer una modificació del trànsit. I aleshores això és el que se'ls pregunta als veïns. Els veïns, la consulta que es fa avui a Arenys, als veïns de Riell de Canalies és: voleu, com es va explicar l'altre dia, però voleu que el carrer, que el vostre carrer sigui de pujada i de baixada sense aparcament, o preferiu que sigui només d'un sentit, si no he entès malament, de pujada, i llavors podreu aparcar? I els 260 veïns propietaris d'habitatge, que no llogaters, propietaris d'habitatge en aquest carrer, decidiran si volen que el seu carrer sigui de pujada i de baixada o només d'un sentit, si es pot aparcar o no es pot aparcar. És una bona mesura, que jo penso que és una bona mesura, donar als veïns la possibilitat de poder decidir com volen que sigui l'entorn de casa seva, i que siguin ells els que d'alguna manera, doncs, decideixin, no?, quin format habitacional volen que hi hagi al seu voltant. Ara bé, aquí hi ha una qüestió, i és: si el carrer és de pujada i baixada, fantàstic. Si el carrer només és d'un sentit, imaginem-nos que sigui de pujada, per on baixen? És a dir, si tu, quan surts del cotxe del teu pàrquing al Riell de Canalies, tires amunt, per on baixes? L'espai, diguéssim, el recorregut que se m'acut és per la zona de l'Impala, anar a parar a Pau Costa i de Pau Costa baixar. Tots sabem com està Pau Costa. Tots sabem que és un carrer que està col·lapsat, que té un problema de circulació de vehicles, que a més té problemes de molèsties als veïns, ara en parlarem, i que, bueno, és un carrer que està en permanent revisió i que, a més, si tot va bé d'un temps a un futur, ja s'hauran de fer unes obres importants. I que, a més hi ha una escola. Dos escoles. L'altra opció és Pla dels Frares i cap a la Riera. Però, clar, tots sabem com està Pla dels Frares i la capacitat que té Pla dels Frares d'acceptar i d'assumir trànsit de vehicles. Per tant, no ho sé. És el que se m'acut, que no vol dir que sigui el que hi ha. Si a vosaltres se us acut alguna cosa, ens ho feu saber. Però, clar, la cosa és aquesta. És a dir, si el treus d'una banda, l'has de posar per una altra. Quina és l'altra banda? I els veïns afectats... Perquè això és una mica Colau, eh? És a dir, la Colau va fer verd tota la zona del carrer Consell de Cent i de nou, és que els veïns estan encantats. Sí, sí, clar. Pregunta'ls del carrer Aragó i els del carrer València, perquè tot el trànsit que anava per Consell de Cent es va dissipar entre Aragó i València. No va desaparèixer per obra d'art i birloque. Per tant, i aquí passarà el mateix. Oh, és que els de Pau Costa estan encantats. Ai, els de Canalies estan encantats. Clar, clar, clar, que estan encantats. Fantàstic. Però això afecta altres zones d'Arenys. I, per tant, també crec que està bé saber, primer, saber-ho. Quina és la previsió. I després, no sé si aquests veïns tindrien alguna cosa a dir o no. Ahí lo dejo. Perquè, clar, que t'ho passin per davant de casa, tampoc no, no... I, a més, en una zona... Me'n vaig al ple del 26 de juny de l'any d'aquest any 2027. 26 de juny d'aquest 2027. Una zona... On no està, 2026. Jo sóc una mica regreso al futur, Del 2026. Una zona que, bueno, hi tenen un problema que no resolen. Important problema que no resolen. El 26 de juny del 2026, al ple municipal, la regidora de la CUP, Pat Silà, va preguntar això.
0: Demanem que es facin arranjaments a les tapes del clavegueram del Rial del Vareu perquè deixin de fer soroll.
5: Regidor, com vulgui.
6: Sí, s'estan buscant solucions perquè no són efectives i, si recordeu, s'havia parlat de que s'havia descobert una espècie de goma de silicona nova que absorbia. Doncs em comenta el cap de la brigada que arriben demà i que literalment l'anem a posar demà sense falta.
4: Molt bé, doncs jo no dic que no la poséssim, però no ha funcionat. Però no va funcionar ni el mateix dia que la van posar. Tornem a sentir el so? Si podem carregar un altre cop el so de la tapa de claveguera. I ho dic perquè ni el dia 26, ni el 27, ni el 28, ni el 29, ni el 30, ni l'1 o 2, 3. És a dir, les tapes de claveguera no només no han deixat de fer soroll, sinó que s'han afegit noves tapes de claveguera en aquesta clau. I així tot l'estiu. Aquesta, la del costat, la del costat de la costat. Què vull dir amb això? Que si a sobre de ser incapaços d'arreglar, perquè no es troba la solució, de ser incapaços d'arreglar això i afegim el trànsit, i a més no prohibim de manera efectiva que hi passin els camions de més de 3 tonelades i mitja, que per senyal de trànsit està prohibit, però que com que ningú controla, vigila, multa ni supervisa, segueixen entrant i sortint, carregant i descarregant els dos supermercats que hi ha en aquesta zona, si a sobre de tot això hi posem tot el trànsit que no puja o bé baixa pel Rial de les Canalies, potser sí que tenim un problema. Ho dic perquè quan es fan consultes està bé que es doni tota la informació torno a dir, ha estat una bona decisió, una molt bona decisió. Però, primer, cal donar tota la informació i, dos, cal també informar els veïns, siguin d'una banda o siguin de l'altra, que en puguin sortir perjudicats. No sé què en penseu, m'agradaria molt rebre les vostres opinions al 93 795 79 12. 93 795 79 12. No hi ha res que m'agradaria més que haver-me equivocat. No hi ha res que m'agradaria més que haver-me equivocat. Espero haver-ho fet. Benvinguts. En parlarem segur, eh? La segona hora en parlarem amb en Tomàs Salazar, amb en Francesc Castell i amb l'Olga Estalella, que vindran a fer tertúlia. Abans parlarem una miqueta de salut, de medi ambient i també de qüestions que tenen a veure amb el nostre municipi. Tot això ho farem, la primera qüestió, farem d'ara i fins les 10, i després tertúlia a partir de les 10. Amb la vostra participació, el 93 795 79 12, tant per missatge com per veu. Us esperem. Vinga, arrenquem. Get up off of that thing and dance that you feel better. Get up off of that thing. No s'havia conegut mai un estiu tan llarg. No s'havia conegut mai un estiu tan llarg. Temperatures avui més altes que les d'ahir i demà més que avui. Temperatures que en cap cas fregaran els 40 graus que hem tingut el mes de juliol i agost, però sí que deixaran un mitjans de setembre, un 15 de setembre, molt calorós, molt per sobre de la mitjana. Però molta atenció perquè això s'acaba. Dimecres, dijous, punt i final aquesta situació i, per tant, dimecres és demà. Per tant, no, puja avui i puja demà. I dijous ja comença a baixar. I arriben pluges que refrescaran i que deixaran en línia la situació dels termòmetres. Almenys això és el que diuen les previsions del temps. Veurem què passarà, perquè la setmana passada també havia de ploure gots i barrals i res, quatre gotes mal comptades, i aquella senyora, la Imma, aquella senyora de la camisa blava i les ulleres i protecció civil, demanant disculpes o bé explicant com és que l'havien basat tant. Doncs esperem que aquest cop no passi el mateix i que sí, arribi aquesta refrescada, aquesta davallada de les temperatures, aquesta situació de amorosiment de la situació de la temperatura del país i que puguem començar a acomiadar ja l'estiu. En tot cas, és en Quim Serra qui ens dona la previsió del temps.
7: Hola, molt bon dia. De moment, aquesta jornada de dimarts continuarem, com ahir, amb un temps plenament estable, assolellat i càlid. No tant com ahir, perquè ahir vam tenir vent de garbí, avui el vent bufarà de mar cap a terra i això farà baixar una mica les temperatures màximes. Però tot això, tornem a tenir valors de més de 30 graus en diferents punts de la comarca i sobretot cap a l'interior, on ahir es va arribar als 34, avui quedarem al voltant dels 32. Per tant, un parell de graus menys, però no deixa de ser una temperatura molt elevada. Amb vents que bufaran fluixos, com ja hem dit, i amb una situació marítima més tranquil·la, tot i que aquest matí tenim una mica de mar de fons. A conseqüència de la maror que ahir a la tarda predominava a tota la costa maresmenca. Un dia assolellat i, per tant, un temps tranquil. Demà, però, hem d'anunciar canvis. Per fi arriben noves precipitacions que comencien a arribar aquí al Maresme de cara a la tarda. De fet, a partir del migdia ja veurem molta nuvolada que anirà creixent amb força i que a primeres hores de la tarda ja podia deixar algun ruixat més aviat irregular, més probable cap al Maresme sud. I posteriorment, de cara al vespre, hi hauria una línia de tempestes que des de la zona del prelitoral arribaria aquí a la comarca, amb precipitacions localment d'intensitat forta, com acostuma a passar d'altra banda en aquesta època de l'any, i també de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat, com ja va passar dimecres passat. D'entrada s'espera que tinguem, per tant, aquest canvi de temps amb una baixada de temperatures gradual al llarg del dia de demà. Primera hora ho notarem poquet, però a mesura que avancin les hores sí que notarem com va baixant la temperatura i de cara a dijous ja tindrem unes temperatures altre cop normalitzades que no tindran res a veure amb les d'ahir o les d'avui. D'entrada amb un dijous en el qual encara quedaran restes d'inestabilitat, sobretot de matinada. Atenció perquè la matinada del dijous podria descarregar amb intensitat en alguns punts, sobretot del sud del Maresme, ja ho anirem seguint, i al llarg del dijous, doncs, molts núvols, possibilitat d'algun ruixat, irregular, poc important en principi, i amb aquestes temperatures, com dèiem, claríssimament més baixes. Els vents fluixos de cara a dijous giren cap a Garbí a la tarda, però feble, i situació marítima que estarà més tranquil·la, tot i que persistirà una lleugera mar de fons. Divendres encara quedaran força núvols amb unes temperatures que en general es mantindran sense canvis importants.
8: L'actualitat a la ràdio.

0: 5 minuts a 10 del matí. Som a Ràdio Arenys. Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Josep Maria Cano.
0: Escolta'm, mira, coses que són segurament molt informativament de molt poca rellevància, però que socialment afecten molt a la gent. La policia ha començat la tramitació d'una denúncia contra el propietari d'un gos perquè no deixava de bordar. Estava el bitxo ja tot arreu. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, i bobou, i pup-pup, i vinga, i guau-guau, i quan passa un, i tal. I al final es veu que els veïns, bueno, fins al gorro, ho han posat en coneixement de la policia. La policia ha començat la tramitació de, bueno, anem a cascar-li una multa a aquest tio, perquè, bueno, el propietari, pare, el gos no té cap culpa, pobra bèstia, saps? I fa el que... tal. I, bueno, això, ha començat aquesta tramitació per mirar de posar solució i que els veïns puguin viure tranquils. Torno a dir això, informativament, ja veus tu, no? Un gos que borda, no? És lo del perro que muerde a l'hombre i l'hombre que muerde al perro, saps? Allò que t'ensenyaven a...
1: A veure, digue-li més d'una comunitat de veïns que n'hi ha vàries que s'han queixat per gossos de veïns. Home. Que borden... Però bé, vull dir que potser és un inici... d'un canvi respecte als gossos que borden.
0: Jo n'he vist de totes, eh? He anat a comunitats... Jo, una vegada, aquesta fa molts anys, ja ho dic, però el fet més habitual. Vaig anar a una comunitat que estava emparellada amb un veí perquè el tio cantava Antonio Molina. Llavors, l'home es posava a casa seva, fotia la música de l'Antonio Molina i es fotia a cantar Antonio Molina, clar, des de les 9 del matí fins les 7 de la tarda, era un fan, i el tio, no sé què cantaria l'Antonio Molina, però es fotia a cantar Antonio Molina, i els veïns estaven de l'Antonio Molina i del veí en qüestió fins al gorro.
1: A veure...
0: I això que no cantava malament, també t'he de dir.
1: A favor dels veïns, sí... Vive y deja vivir, això. Home, sempre. És a dir, viure en comunitat vol dir...
0: És fotut.
1: És complicat, tots tenim els nostres problemes, ja ho direm així, però sí que és veritat que de vegades quan un vol o bé dormir, o bé estudiar, o bé descansar, si tens un veí que permanentment es pensa que està al Liceu, és complicat, és complicat de gestionar. Ara, és el que té viure en el centre d'un poble i en una comunitat de veïns, eh?
0: I hi ha dues coses, igual que jo obligaria... però per llei, i a més a llei amb inspectors. Igual que jo obligaria que tothom tingués un mirall al rebedor de casa, indispensable, és a dir, un mirall al rebedor de casa, i ha de ser-hi sempre, on et miris abans de sortir, i després ja el criteri de cadascú, però almenys que en siguis conscient. Prohibiria, i això jo crec que es pot... Això és més fàcil, i ara vaig a tocar un sector sensible, eh? En el món educatiu, el tema flauta...
1: La flauta de bec, eh?
0: Vale. El tema flauta, jo crec que aquí hauríem de començar a fer unes prohibicions. No es poden posar deures. No hi deberes. Nois, amb flauta no hi... Què és que he de tocar el do re mi? No! Amb flauta no hi ha deures. O bé, prohibim les flautes ja directament als centres educatius i els hi ensenyem un altre instrument més silenciós.
1: És a dir que...
0: Però, el tema flauta, jo ahir... Crec que és un tema que se'n parla poc. Jo...
1: No m'hi he trobat, em sap greu.
0: Quina sort tens.
1: No m'hi he trobat.
0: No, però amb els propis, eh? No, ja no parlo dels veïns, que ja els ametralleries, també. Però els teus també els ametralleries, és a dir...
1: És que a casa meva vam anar a l'escola de música, i llavors... Clar, no. Saxo, clarinet, flauta, travessera, imagina't.
0: No m'agradaria ser veí teu, ja t'ho dic ara. És a dir, no, a mi no m'agradaria ser veí teu.
1: Bueno, i els meus pares, escolta...
0: No, que sí, que sí.
1: Van aguantar estoicament els nostres inicis. No, i els veïns.
0: Vull dir, jo no parlo dels altres, jo parlo dels propis, també, eh? Vull dir que no, dius, això s'ha de prohibir. Però, bueno, escolta'm, ja se sap que conviure és... Però si a sobre tens un gosset... Ja...
1: Conviure és compartir i viure ja... és estimar, no? Com diuen...
0: Sí.
1: De vegades.
0: Sí. Exacte. Bueno, costa... Però l'amor de vegades costa trobar-lo, saps?
1: I tant.
0: Escolta'm, què explica l'actualitat del dia?
1: Doncs mira, parlant de veïns i veïnes, 260 residents del Rial de Canalia estan criats a la votació popular avui per decidir la circulació i l'aparcament del Rial, mentre es fan les obres d'asfaltatge de la carretera principal d'accés al Rial de Canalia. Els residents entre la comunitat 1 i 13 podran escollir entre dos escenaris: únic sentit de circulació i mantenir els aparcaments, o un vial doble de direcció i sense aparcaments. Ho faran a través d'una consulta vinculant que acabarà aquest diumenge 20 de setembre i que es pot fer via internet o físicament al Calisai o a l'oficina d'atenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. La consulta serà vinculant i només es podran votar als propietaris dels habitatges amb rebut de l'IBI, i en cas que sigui llogater necessitarà l'aval d'aquest propietari. El resultat del procés serà una mesura provisional a l'espera que l'Ajuntament faci les obres.

0: els veïns és el que es farà. Per tant, poca conya, ho dic perquè jo, bueno, total, per 4 dies... No, no, l'Ajuntament, almenys aquest equip de govern, ha pres la decisió de fer-ho així. Després veurem què passa, eh? Però... Hem demanat el projecte, és a dir, que quedi clar, hem fet un truc i hem demanat aviam que ens expliquin davant de les dues decisions. Una és fàcil, no? Un pujar i baixada, doncs se viene y se va, i ja està. I davant de l'altra alternativa, que és que només és un sentit, crec que pujada, però tampoc no posaria les mans al foc, per on se'ls baixarà, i si és de baixada, per on es pujarà.
1: Sí, aquestes informacions i sobre, concretament sobre la consulta es van fer públiques aquest diumenge al programa El Dominical, de la mà de l'alcalde Estanis Forç. També en paral·lel va intervenir el president de la comunitat número 1, Pere Fernández, qui va explicar que en la darrera reunió entre l'equip de govern i els veïns que es va presentar aquest projecte que durà a terme Metro Bacesa a la carretera, que té un cost de 60.000 euros, doncs no es van posar d'acord entre els veïns i com es volia fer, i per tant la decisió final de l'equip de govern ha estat començar aquesta consulta. Escoltem a Pere Fernández explicant-ho al programa El Dominical.
2: Unes 70 i pico persones, realment un número bastant quantiós, tenia en compte que altres convocatòries no han vingut tantes vegades, i sí, es van convocar davant del número 1 de Rial de Canalies, correcte. Uh-huh. I va ser, o sigui, sorprenentment, doncs, bueno, és una convocatòria que agraïm a l'Ajuntament, la veritat, perquè no ens esperaven que fessin aquesta pregunta o aquesta consulta popular dintre del nostre carrer.
1: Doncs, com dèiem, estàvem escoltant a Pere Fernández, que és el president de la comunitat número 1. Tot i les diferències veïnals, doncs, va assegurar que la comunitat comparteix el mateix objectiu, que és solucionar la precarietat actual de la carretera de Canàries.
0: Que, per cert, ho dic perquè també està bé saber que a la Nacional 2 allà davant hi va una rotonda. És a dir, el projecte de pacificació de la Nacional 2, una de les novetats que inclou, si no ho han borrat, però en el projecte que es va explicar, allà davant hi ha una rotonda que facilita l'entrada al Rial i l'entrada i la sortida portuària. És a dir, allà es posava una rotonda precisament per, bueno, per això, per fer que es pogués entrar i sortir bé del Rial, perquè, per tant, bueno, donada aquesta decisió, depèn de quina decisió prenguin, no sé fins a quin punt allò té sentit, però bueno, és el que hi ha.
1: Ho sabrem el diumenge 20 el que s'hagi decidit, i esperem, doncs, que tenir més informacions respecte a aquest futur projecte de circulació, vaja, que es farà en el Rial de Canalies.
0: Molt bé, què més, va?
1: Més qüestions. L'alcalde assegura que el nou sistema de recollida selectiva ha passat la prova de foc de l'estiu amb èxit. Durant l'estiu, Arenys rep milers de persones més i de població. Això provoca, doncs, que la recollida selectiva empateixi part d'aquestes conseqüències, però després d'aquests 3 mesos, segons el titular de Residu, assegura que les dades s'han mantingut en la xifra del 80%, juny, juliol i agost. Escolta'm, Estanis Forç.
3: Hem passat la prova i amb escreix. Tots sabem que juliol i agost són 2 mesos complicats en qualsevol sistema. Allò que et surt els records a les xarxes fa un any, veies els contenidors que a les 7 de la tarda tots a rebossar pel carrer, i això no ho teníem. El juny vam arribar al 81, ara vam baixar al 79-80 o 79-90, però que és un èxit espectacular. Però la gent, és veritat que se li dona igual els números, eh? El que veu, ha de veure, doncs, són... Hi ha coses a millorar, el tema de la brossa... Clar, si diem que hi ha un 10% que no vol reciclar mai...
1: També avança que en els darrers mesos s'han posat més de 300 multes per comportaments incívics respecte a la recollida selectiva.
0: Doncs, bueno, estic absolutament d'acord amb el que diu l'alcalde, que una cosa són les xifres i una altra cosa és el que la gent veu, i el que veiem no correspon al 80%. És a dir, que no poso un dubte que les xifres oficials, sí, el 80%, tal. Ara, tu vas pel carrer i l'incivisme, tampoc no sé si és un 50, un 60, un 40, un 20, un 30... un tal. Ara no és un 10% d'incívics. Vaja, això és el que... Aquest mateix matí, allà a la porta de casa, hi havia 2 bosses. A l'escala del davant, de la cantonada, n'hi havia 5 o 6. I a la que queda una miqueta més avall, n'hi havia 2 o 3. i a la cantonada, tot venint cap aquí,

0: n'hi havien dos més. I ho dic perquè precisament aquest matí m'he fixat. He anat, hòstia, però què fot brossa aquí si els dilluns no es treu brossa? Si el dilluns no es treu brossa, com és que hi ha un brossa aquí? Bueno, doncs hi ha brossa perquè algú la treu. Vull dir, que les dades que diu l'alcalde són el 80? Segur, són el 80. Si diu l'alcalde, és veritat. Ara bé, la percepció que tenim és que això s'ha relaxat i molt. I no parlo de l'utilització de cubells, que és una altra història que també també s'ha de veure, la relaxació que hi ha hagut a l'utilització de cubells, sobretot del cubell verd. El marrón també, però del verd, com que no hi cap res, doncs molta gent el deixa d'utilitzar. Per tant, en cap cas, és com lo de la seguretat, que surt la Parlon i diu, no, hem baixat el número de problemes de seguretat. Sí, bueno, escolti'm, però maten un tio davant de la comissió de carrer Balmes d'un tret al cap, m'entén? O avui l'Ajuntament de Barcelona s'ha comprat més pals detector de ganivets perquè resulta que la gent porta ganivets que no vegis, ganivets, navalles i coses. Per tant, vostè dirà el que vulgui, però anar pel carrer avui en dia ens fa més por o ens fa més respecte que no pas fa un temps, malgrat que les seves dades diguin que no és així. Doncs amb lo de la brossa estem amb una mica el mateix. Les dades seran les que són, però la percepció és radicalment diferent. Almenys, i com que, perdó, la percepció d'alguns és radicalment diferent, perquè les percepcions són personals. Què més?
1: Vinga, en la Plana Cultural Marítima, Arenys de Mar ha acollit una trobada de galp de Catalunya aquest dilluns. La jornada s'ha celebrat a la confraria de pescadors i ha servit als grups de pesca locals per compartir reptes, debatre les polítiques públiques pesqueres i conèixer projectes impulsats arreu del territori de Catalunya.
0: Que els hi treuen diners i que això, bueno, com no s'arregli, ja veuràs tu el marcelet que tindrem també amb els pescadors, més dels que hem tingut fins ara, perquè el que està clar és que aquest dia 14 i 15 de desembre tornaran novament a retallar-los els dies de pesca i la gamba i tot. Però bueno, ja veurem com ens en sortim de tot això. Què més?
1: Última qüestió.
0: Vinga, va.
1: Tinc temps. Sí. De l'àmbit esportiu. En aquest cas, ens acomiadem d'una de les entrenadores del Club Volei Arenys, sí, que és la Carla Vistigilia, sí, que fins ara això era entrenadora del Club Volei Arenys, ja ha deixat l'entitat, marxa al Club Volei Sant Pol, acceptant una oferta esportiva d'aquest club de l'Alt Maresme. Durant 18 anys ha estat dirigint equips en aquest municipi, Arenys de Mar, i fins l'any passat portava l'infantil masculí i el sènior femení.
0: Doncs família important de relació amb el voleibol, la Carla, una bona entrenadora, el seu marit també un entrenador dels importants, crec que ara està al Sant Celoni, i el seu fill internacional amb la selecció.
1: Diego Kunda.
0: Vull dir, gent que, bueno, que són importants en el món del voleibol, per tant, una sensible pèrdua en aquest cas per l'esport aranyenc. Doncs ja està, Núria.
1: Fins aquí ens ampliem a la una.
0: Sí, home, sí, a la una ens ampliem i si teniu algun gosset que bordi o algun veí que canti Antonio Molina o que canti alguna altra cosa,
1: trucava a la ràdio, és interessant.
0: I escolta'm, i podem anar, jo hi vaig anar a veure el veí, l'Antonio Molina, vaig haver de picar la porta i tal, i el senyor, bueno, molt amable. Vull dir que sempre s'hi pot fer alguna cosa.
1: Podem compartir penes, tots plegats.
0: Que vagi bé, fins ara.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Arenys.
8: Cuidem la salut a la ràdio.
0: Dos quarts i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys, línies obertes 93 7 95 79 12. Parlem de salut avui amb Carme Pasqual, parlem de migranya.
9: Bon dia, què tal?
10: Doncs amb moltes ganes de saber i de conèixer més sobre un mal, una dolència, que passa a molta gent, que és molt molesta i que genera, doncs, moltes, anava a dir baixes, no sé si baixes, però sí moltes estades al llit, que, com és la migranya. Què és la migranya, Carme?
9: Sí, sí. Bueno, la migranya no és només un mal de cap, no? És una malaltia neurològica, és a dir, que té a veure amb el funcionament del cervell, no? Podríem dir que afecta aproximadament una de cada 7 persones i és més freqüent amb dones que amb homes. I no només fa mal, sinó que pot afectar molt la seva vida diària perquè dona altres símptomes, que ja parlarem, no? I això afecta molt a la feina, la família, el descans, i fins i tot fa que no pugui fer la persona que té migranya amb l'episodi de migranya, que no pugui fer les activitats normals de la seva vida diària. Clar, qui no coneix algú, no? Que s'ha tingut algú que s'ha hagut de tancar en una habitació a les fosques perquè no podia aguantar el dolor, no? Doncs això, hi ha gent que li passa i és una malaltia invalidant, quan tens el dolor.
10: Parlem dels símptomes, després aclareixem això de que no és una és una malaltia, diguéssim, has dit abans, del cervell, és una malaltia...
9: Sí.
10: Com se'n diu? No em surt el terme.
9: Neurològica.
10: Neurològica, això. És una malaltia neurològica.
9: Sí.
10: Però parlem un moment dels símptomes, perquè l'altra qüestió que m'ha sorprès és aquesta. Sempre, socialment, es lliga la migranya amb tancats, al llit, silenci, foscor. Però hi ha més símptomes.
9: Sí, sí. En realitat, el símptoma principal és el mal de cap, vale? Que és un dolor, mal de cap, que acostuma a ser bastant intens, de tipus pulsàtil, és a dir, que la persona nota com si tingués el cor, no? que li està notant el cor, sovint només en un costat del cap, i que amb el moviment doncs empitjora. Però, a més, hi ha moltes persones, la majoria, tenen sensibilitat a la llum, o sigui, la llum els hi empitjora el mal de cap, sensibilitat al soroll, nàusees, vòmits. I altres persones també poden notar mareig, un cansament intens, dificultat per concentrar-se, per això quan estan a la feina rendeixen menys, no? I llavors, tots aquests símptomes fan que aquesta patologia sigui invalidant en el moment que tens la crisi. Només en el moment que tens la crisi,
10: Que solen ser crisis que també depenen molt la seva durada en funció de la persona.
9: En funció de la persona, en funció dels factors desencadenants, en funció de la vida que porta, si és més estressant o no, en funció del cicle hormonal, perquè les dones, aquí tenim afegit que tenim unes variacions hormonals al llarg del mes i que moltes dones tenen migranya quan hi ha, o sigui, que està relacionat amb factors hormonals.
10: Per aquest motiu la dona té més migranya que l'home? És a dir, un dels factors principals és precisament aquestes alteracions hormonals cícliques que pateixen cada mes?
9: No se sap exactament, però sí que es podria dir que, clar, que com que moltes migranyes estan relacionades amb la menstruació, hi ha moltes dones que ho relacionen amb la menstruació, doncs sí, és cert que és un dels desencadenants que els homes no tenen.
10: Quins tipus de migranya hi ha? És a dir, migranya és un nom genèric i a sota pengen, diguéssim, és un arbre, no? A sota pengen
9: exacte.
10: Branques.
9: Sí, sí. Tenim diversos tipus de migranya, però jo bàsicament parlaré de la migranya clàssica sense aura i la migranya amb aura, d'acord? Llavors, el més freqüent és el que anomenem migranya sense aura, que és la que tenen la majoria de les persones, que normalment és un mal de cap intens, doncs, com he explicat abans, només amb un costat, sensació pulsàtil, i que pot durar entre 4 hores i també fins a 2 o 3 dies. Depèn de l'episodi i depèn de la persona, també. Vale? I aquesta pues, començaries amb un mal de cap i ja està. Sí. I pots tenir, a més del mal de cap, tots aquells símptomes que he anomenat abans. I després tenim la migranya amb aura, que aquesta és un mal de cap que abans de que aparegui el mal de cap apareixen una sèrie de símptomes, no?, que es diuen símptomes prodròmics, i que poden durar una estoneta, una hora, dues hores, vale? I el més habitual serien pues, veure llumetes, veure línies en zigzag. Tenir zones on no es veu bé, a vegades et diuen oh, m'he quedat sense visió d'un costat de l'ull, no? Sí. També formigueig amb una mà o a la cara, o dificultat per parlar.
10: Això també són símptomes de migranya? Això també són símptomes de migranya? No.
9: Això són els pròdroms. Són símptomes que apareixen abans de que aparegui la migranya. Va. Aquests símptomes t'apareixen i al cap d'una hora o dos, llavors apareix el mal de cap. Per això se li diu migranya amb aura, perquè aquests símptomes són l'aura que precedeix el mal de cap. La gent que té aquest tipus de migranya amb aura ja ho sap. Quan veu llumetes o quan té algun d'aquests símptomes, ja la persona ja diu, ui, em vindrà el mal de cap, perquè ja s'ho saben.
10: I anem tirant cap a casa, anem buscant aquesta foscor i aquest silenci, perquè això acabarà venint.
9: Exacte.
10: Escolta'm, què provoca la migranya?
9: Vale, les causes. Bueno, mira, la migranya no té una sola causa, com la majoria de les malalties, oi? I això és important entendre-ho. Llavors, durant molts anys es pensava que era sobretot un problema només dels vasos sanguinis, o sigui, de les venes i les artèries. Però avui sabem que el problema principal està en el cervell, en la manera com el cervell processa el dolor i els estímuls que rep. Vale? Per exemple, les persones amb migranya tenen un cervell que és més sensible del normal a certs estímuls, pues al soroll, a la, no? a la foscor i a la claror, són més sensibles. És com si el cervell estigués una mica més hiperreactiu.
10: Sí.
9: Llavors, davant situacions que per altres persones són normals, pues com t'he dit, una llum intensa, una nit que no has dormit bé, un canvi d'horaris, el cervell pot reaccionar d'una forma exagerada i llavors desencadena la crisi. A nivell biològic sabem que hi ha una activació d'uns nervis que tenim al cap, que especialment el que s'anomena nervi trigemin, que està molt relacionat amb la transmissió d'aquest dolor. El trigemin és un nervi que tenim que va del cap fins a la cara, vale? fins a la mandíbula. Quan aquest sistema s'activa, llavors s'alliberen unes substàncies inflamatòries i fan que aparegui el dolor i la sensibilitat a la llum i al soroll. Però també tenim una altra causa, que és un component genètic molt important. Quan una persona té migranya, és molt freqüent que hi hagi altres persones a la família que també tinguin migranya. Sempre si un dels pares el té, doncs és més probable que els fills també en tinguin.
10: Correcte.
9: I després els factors hormonals que he explicat abans, no? Sobretot canvis hormonals a nivell de, sobretot els estrògens, no?, que poden facilitar l'aparició de migranyes. Per això moltes dones noten que les migranyes apareixen abans de la menstruació, durant determinats fases del cicle, o també en moments com l'embaràs o la menopàusia. Altres, quan tenen l'embaràs, quan estan embarassades, milloren de la migranya. Això depèn molt de la persona, perquè va molt amb la persona. Cada persona és un món, cada persona té una migranya diferent. Un altre aspecte també molt important que no em vull deixar de dir són els factors desencadenants de la migranya, vale?
10: Sí.
9: Que no serien la causa directa d'aquesta malaltia, però que poden fer que el cervell entri en aquesta situació de sensibilitat i aparegui la migranya, no? Per exemple, els més habituals serien l'estrès emocional, dormir poc o malament, canvis en els horaris, saltar-se àpats. Això és molt important. Les persones que tenen migranya no s'han de saltar àpats. Això que està tan de moda, el del dejun intermitent, que no es menja fins... que hi ha gent que li pot anar molt bé, no l'estic criticant, però a nivell de gent que té migranyes això no ho poden fer perquè pot ser un factor desencadenant. Vale? Estar moltes hores sense menjar no és bo. També hi ha altres factors ambientals, com per exemple el fet de que siguin en llums molt intenses, per exemple si vas a la discoteca, aquests llums, no?, que en reflexes, això pot desencadenar una crisi de migranya, sentir sorolls molt forts o olors molt fortes, també t'ho pot desencadenar, o els canvis meteorològics, també.
10: És a dir, un canvi de temps pot acabar provocant una migranya a les persones que són especialment sensibles.
9: Sensibles, perquè són sensibles. Però que és important recordar doncs, que cada persona és diferent. I el que desencadena una migranya en una persona potser no afecta en una altra.
10: Vale?
9: Per això és molt important que cada persona es conegui els seus propis desencadenants.
10: D'acord.
9: Perquè així doncs, pot evitar, no? Pot fer una mica de prevenció.
10: A veure, coses que hem sentit, sobretot els que hem tingut al voltant, persones molt properes que pateixen o han patit migranya. Amb l'edat, la migranya desapareix. Això ho he sentit a dir. Conforme et vas fent gran, sembla que cada cop tens menys migranyes.
9: Bueno, perquè també, per exemple, amb les dones canvien, com que hem dit que és més freqüent amb les dones, oi? Clar, passes de tenir la menstruació a tenir menopàusia i llavors ja els canvis estrogènics ja no hi són, perquè baixen els estrògens. I com que està relacionat amb els estrògens, doncs deixes de tenir migranya. Sí, cert. Cert. El cos també s'acostuma a reaccionar diferent, però hi ha gent que empitjora, eh? No tot és així, eh?
10: Algú que no ha tingut migranya mai, imaginem algú que es planta amb 30 anys sense haver tingut mai cap migranya, pot desenvolupar migranyes, episodis de dolor i de mal de cap?
9: Sí, però mira, això ja seria una red flag, eh? És una bandera vermella. És a dir, si una persona no ha tingut mai migranya i ve amb 50 anys amb un mal de cap, has de pensar en altres causes del mal de cap, eh? Has de pensar en altres causes, perquè no és el més normal. El més normal és que hi aparegui molts, alguns ja a la infantesa, eh? Hi ha nens amb migranya, eh?
10: Aquesta és l'altra pregunta. Nens poden tenir migranya, sí?
9: Sí, i tant. I n'hi ha de nens amb migranya. És més difícil de diagnosticar, però bueno, si en la família ja hi ha un membre que tingui migranya, ja és més fàcil de pensar que el mal de cap pot ser migranyós. Però sí que n'hi ha, i tant.
10: I l'altra cosa que també queda desautoritzada, o si més no... bueno, queda allò una mica a l'aire, és el tema de si tens migranya, no, millor que no prenguis cafè, millor que no mengis embotit, millor que no prenguis picants, tot això amb stand-by ara mateix.
9: Molt bona observació. Mira, era una de les coses que també volia comentar, que hi ha aliments que poden desencadenar migranya. Vale? Llavors, és cert que, com he dit abans, no tots els estímuls desencadenen una migranya en totes les persones, sinó que cada persona s'ha de conèixer també, no?, què és el que li provoca. Els més habituals, els aliments que estan més relacionats amb el desencadenant de la migranya seria l'alcohol, sobretot el vi negre, perquè el vi negre porta sulfits.
10: Sí.
9: I els sulfits poden desencadenar la migranya a través de la via de la histamina, perquè provoca histamina i la histamina també està relacionada amb el mal de cap. Cerveses, també la cervesa en algunes persones, bueno, perquè és l'alcohol, no? La xocolata, també. Formatges curats, tots aquests porten histamina i això és el que provoca que també hi hagi, que sigui un desencadenant. Els embotits, els aliments molt processats, tots aquells que comprem en el supermercat, que estan envasats, vale? En bosses, patates, no? D'això que comprem, productes ja cuinats, que no sabem en què s'han cuinat, eh? Doncs tot això també pot provocar. El glutamat monosòdic és una substància que està present en molts plats preparats.
10: I tant, el glutamat, que diuen que crea addicció, a més a més.
9: És que és veritat, crea addicció. De fet, la indústria alimentària l'utilitza perquè tu comencis a menjar una bossa de patates i no puguis parar. És el que et dona aquella sensació de m'he de menjar tota la bossa, no? És addictiu. Pues això també ho pot provocar. Els edulcorants artificials, com l'aspartamo, vale? La sacarina, tot això també ho pot provocar si en consumeixes molt sovint. El cafè, aquí hi ha una cosa curiosa del cafè, i és que el cafè en excés ho pot provocar, però si tu ets una persona que beus cafè i de sobte ho deixes,
10: sí?
9: També et pot provocar que hi hagi una crisi de migranya. Vale, sí. Vull dir que també això, cadascú, la gent que pateix migranya ja tot això ja s'ho coneix, ja intenta evitar-ho perquè s'ho sap. I llavors el que he dit abans, no?, de lo de saltar-se àpats, que em sembla també molt important, que la gent no se salti àpats, que facin una dieta, tres àpats seria el recomanable, abans es parlava de 5, ara ja se sap que 3 àpats són els recomanables.
10: Com es diagnostica la migranya? És a dir, jo ara vinc a veure't i dic, mira, Carme, que de tant en tant m'agafa un mal de caps. Doncs 2 dies sense prendre cafè, m'agafa un mal de cap. O bé, de sobte, un dia estic bé, començo a sentir-me cansat i m'estic unes hores, o un dia, o el que sigui. Això són símptomes, però com es diagnostica la migranya?
9: Doncs ho has dit molt bé. La migranya es diagnostica parlant amb el pacient, preguntant, fent una bona història clínica, tant del propi pacient com si hi ha altres membres de la família que també tenen mals de cap. I és clínic, fonamentalment. ¿Vale? És a dir, que normalment no s'han de fer proves diagnòstiques per saber si el pacient pateix una migranya o no. El que passa és que algunes vegades sí que hem de fer proves. I quan hem de fer proves? Pues hem de fer proves quan hi ha senyals d'alarmes, quan hi ha unes migranyes aquestes que no són típiques o que, per exemple, un mal de cap que t'ha vingut de forma molt sobtat, doncs amb una persona que no era coneixedor de tenir una migranya. Un canvi important també en el patró, no? Perquè la migranya segueix un patró. Què vol dir això? Doncs que la persona que té migranya normalment la té de la mateixa manera, no? Li ve la migranya, s'està pues, tot un dia amb la migranya i després marxa. O, per exemple, et diu, jo tinc migranya 2 cops al mes. Quan aquesta persona passa de tenir migranya 2 cops al mes a tenir-la 10 cops al mes, o que s'allarguin els episodis o que siguin diferents, una persona que no tenia aura i ara sí que té aura, llavors sí que això vol dir que ja no té el mateix patró, llavors sí que hauríem de fer proves. ¿Vale? Quan també hi ha símptomes neurològics, no? pues pèrdua de força i que això persisteix, no que ho tinc amb la migranya i després se me'n va, sinó que continues amb aquests símptomes i no marxen, inclús després d'haver marxat el mal de cap, no? O quan és una migranya d'inici avançat, aquell pacient que m'has dit tu, no? Tinc 50 anys, no he tingut mai migranya, vinc perquè tinc aquest mal de cap, aquí s'ha de diagnosticar ben bé, s'ha de fer proves.
10: Correcte. I el tractament, això, què, hi ha una pastilla, hi ha una injecció, hi ha un tractament preventiu, hi ha un tractament simptomàtic, no hi ha tractament, sí. Què s'ha de fer?
9: Sí, que hi ha tractament i funciona, Però el tractament es divideix en 2 tipus de tractament. Tenim el tractament de la crisi, és a dir, quan la persona té el mal de cap, ¿vale?, que és quan comença el dolor, i és important que només noti que té dolor i es prengui el tractament, perquè és molt més efectiu que si esperes a tenir el dolor ja instaurat. Llavors, costa més que marxi. ¿Vale? Els més utilitzats, doncs mira, hi ha gent que amb paracetamol ja li funciona, altres amb ibuprofeno, normalment serien antiinflamatoris, l'ibuprofeno, el naproxeno, i si amb això, no, aquest és el tractament amb el que comencem a tractar a les persones, però si amb això no et va bé, hi ha uns fàrmacs que són específics per aquest tipus de dolor, que es diuen triptans. ¿Vale? Sí. Que això ho donem quan amb l'ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, la pacient et diu no em funciona, no em va bé. I aquests n'hi han diversos i solen anar bé. ¿Vale? El que passa és que la migranya és dinàmica. És a dir, tu pots començar amb un tipus de migranya i al llarg del temps aquesta migranya va canviant. I també es fa una mica tolerant a la medicació. Llavors hi ha altres tipus de medicaments que aquests sí que ja s'han de donar des de l'hospital. És a dir, quan tenim una persona que amb aquests medicaments que t'he dit ja no li funciona, aleshores ja hem de fer altres tipus de tractament. I, per exemple, un dels tractaments que es fa és la toxina botulínica, el Botox.
10: Sí.
9: S'injecta Botox en el nervi, aquell que hem parlat, el nervi trigemin, i és un dels fàrmacs, bueno, és un dels tractaments que funcionen i s'està fent, però ja és a nivell de neurologia.
10: Per tant, sí que hi ha tractament.
9: Aquest seria el tractament de la crisi. I després tenim el tractament preventiu, perquè si tens pacients que tenen molts episodis de migranya, que són migranyes típics, no? Però en tenen molts, podem donar un tractament preventiu per reduir aquests episodis, perquè en siguin menys, o bé per intentar que no n'hi hagin. I solen funcionar bastant bé. Això també els donem nosaltres, des de primària.
10: Correcte. Escolta, per tant, per conviure amb la migranya, suposo que aquí és detectar, diguéssim, quins són els elements, no?, que poden desenvolupar aquest episodi i mirar de minimitzar-los al màxim que puguis.
9: Exacte. Pues, lo que hem fet, lo que hem dit, no?, quan aparegui el dolor, només comença el dolor, ja comences amb el tractament. Quan t'apareix una aura, si és que tens una migranya amb aura, ja retirar-te i saber que començarà el dolor. La migranya no es cura, definitivament. És una malaltia que la tens per tota la vida. El que sí és que es pot controlar molt bé amb tots aquests fàrmacs, no? I també evitar, doncs, els factors desencadenants de la persona. És a dir, si tu saps que dormir malament o et desencadarà una crisi de migranya, doncs has d'intentar fer tot el que calgui per poder dormir bé. O si tu saps que menges formatge i després tindràs mal de cap, doncs intentar evitar aquells aliments, no?, que hem dit que hem dit que van malament. Vale? Amb el tractament adequat, moltes persones milloren molt i tenen una vida bé i funcionen bé. Vale? Vull dir que en principi...
10: Fins i tot es poden posposar o reduir les crisis, és a dir, amb el tractament adequat...
9: Sí, sí.
10: Correcte.
9: Exacte, sí, sí. Però es pot viure amb migranya, Ben controlada, ben tractada, evidentment es pot viure.
10: Doncs, bé, si teniu episodis de mal de cap, si ja fa temps que... I mai heu pensat que això pogués ser una migranya i que, per tant, pogués tenir tractament, més enllà de quedar-vos al llit, a fosques, en silenci, les hores o els dies que calgui, doncs, des de l'atenció primària, des del vostre centre d'assistència primària, des del CAP, us poden començar a veure si, bueno, és això, és una altra cosa, fer les primeres passes. Per tant, la recomanació sempre és posar-ho en mans del, en aquest cas, de la doctora o del metge, si és el vostre cas. Carme?
9: Sí, només dir una cosa final,
10: sí?
9: Si em deixes.
10: Sí, tant.
9: Vigilar amb l'abús dels antiinflamatoris. Vale? Perquè si una persona té migranya i utilitza molts antiinflamatoris al llarg del mes, això vol dir que alguna cosa no va bé i ha de venir al metge. Els antiinflamatoris són medicaments que van molt bé, però que quan s'utilitzen malament, quan se n'abusen, poden afectar el ronyó i altres sistemes, com per exemple l'aparell digestiu. Per tant, molt compte amb aquests antiinflamatoris, amb aquests medicaments, i també amb el paracetamol, no perquè provoquin efectes secundaris, sinó perquè quan una persona utilitza molts medicaments tipus paracetamol, antiinflamatoris, després pot aparèixer un altre tipus de mal de cap, que és cefalea o mal de cap, per abús d'analgèsics. Vale? Llavors, compte amb això, Compte. Llavors s'ha de venir al metge. Si s'utilitzen molts, és que la migranya no està ben controlada i heu de venir al metge a que ho valorem.
10: Doncs aquestes són les recomanacions. Carme Pasqual, metgessa de família de l'equip d'atenció primària del CAP d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
9: A vosaltres.
10: Molt bon dia.
9: Gràcies, igualment. Adéu, bon dia.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
12: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balneariTitus.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
2: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i, finalment, donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí, també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:15 PM. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors, que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
1: Gràcies, Marta. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: L'Agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: que són... Ara sí, vinga, va, que són les 10 i 7 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys. 93 795 7912. Podeu mirar de trucar. Ja veurem. Després... Vosaltres podeu trucar i després ja veurem què passa. No, no, és broma. Mireu de trucar a la ràdio i ja. Si no, ens envieu un missatge al WhatsApp, que nosaltres en tenim aquí, 93 795 7912, que és un fix, però es poden enviar WhatsApps i, per tant, podeu contactar amb nosaltres. Què tal, Olga Estalella? Com estàs?
1: Bé, fantàstic.
0: Bon dimarts.
1: Bon com dimarts. Tot.
0: Bé, ens hem pelat mig setembre, ella.
1: Sí.
0: Escolta'm, comencem a veure.
1: Però fa calor avui. Espero que demà ja canviï, perquè avui torna a fer calor.
0: Ah, havia de canviar la setmana passada, escolta.
1: També, sí, però no. Ens dura dos dies les baixades de temperatures, que diu, ai, que bé, i tornen a pujar. És un rotllo.
0: Bon dia, Francesc Castells, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Reies, no? Però la setmana passada havia de venir aquí una tempesta.
2: Això des de final de maig, ho sento. D'aquí dues setmanes ja està, això. I portem, bueno, i una altra. Això és com la inflació, que cada mes, a veure si el mes que ve baixa una mica. Què va? Sempre puja.
0: Què va? Baixa la inflació. Des de quan baixa la inflació? Mira, ara, a principis de setembre, no, finals d'agost va ser, més aviat, vaig haver d'anar a buscar un ventilador, perquè el que teníem se'ns va fer malbé. I
2: com quasi tothom, eh?
0: Sí, sí, sí. No n'hi havia. M'he hagut de quedar un xusco, perdó, una cosa que no sé si tornar-la o què, però perquè és l'únic que hi havia, és a dir, no n'hi havia.
2: Sí, sí, sí.
0: Si buscaves alguna cosa que fos ja una mica en vistes a que duri uns quants anys, no una cosa per matar el moment... No, estava tot venut, ni d'aspes, ni dels que són drets, ni dels que van de... Res, no hi havia. Vaig al·lucinar molt. I la senyora els senyors i senyores de les botigues, vaig anar a vàries, em miraven com dient...
1: Bastard.
0: Pobre desgraciat. Això
2: és d'última hora, se
3: recorda. Ven en enero.
0: ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Dónde vas? Saps?
2: Ja. I vas mirant els xinos. Els xinos també tenien un estoc allà també.
0: Sí, però...
2: Però la confiança també és una altra cosa.
0: Clar.
2: Amb aquest tipus d'establiments, doncs, hi té més confiança o menys, i algunes coses, algun producte
1: millor. Però els de Llanales també, Francesc, els nostres relativament...
3: I són ordenats.
1: Relativament,
2: sí.
1: Els d'allà dalt, del carrer
2: sí.
1: Duedes, penso, no?
2: Sí, sí. Jo compro algunes coses. De vegades,
0: Jo he de dir que coses... Hi ha coses que també els que compro allà perquè trobo que, pel preu, qualitat i l'ús... De vegades hi ha coses que l'ús que li has de donar, sigui bo, sigui dolent...
3: Una temporada, mira,
0: una tal. Per això dir-ho del ventilador, volíem que, ja que fem la despesa, doncs que ens durés, és a dir, en comptes de gastar tant...
1: Clar, que fos bo.
3: Amortitzar-la.
0: Clar, en comptes de gastar tant, m'invento 10 ara i 10 l'any vinent i 10 l'altre, doncs ens en gastem 50 i que ens en duri 7 o 8 anys, no? Que a la llarga acabes estalviant. I
2: tot això està programat, eh?
0: Sí, ja, també és veritat.
2: A una frateria de luxe o xinos, no? I depèn del producte. 5, 10 anys, màxim, màxim.
3: Si se t'espatlla, és més bo que la gent.
2: Programada, que en diuen, que ja els fabricants ja calculen, perquè si no seria un mal negoci, no? Que han de continuar venent neveres, ja saben que la vida mitjana d'aquell electrodomèstic, el que sigui, doncs és tal. Aleshores, ja... programen la seva producció en funció d'això, etcètera.
3: I no hi ha peces d'estoc. Si s'espatlla, més val que la llencis, perquè entre la mà d'obra, el desplaçament i la peça, si no tens garantia...
2: Sí.
0: Ara, Tomàs, benvingut, que no t'havia saludat.
3: Jo volia dir que demà a la tarda hi ha pluges,
0: Ja sí, que... sí, ja ho sé, ja, que s'esperen... Això és el que diuen avui. Demà veurem que sortirà la Imma, no sé què, aquella senyora...
3: Imma Soler.
0: Imma Soler, de Protecció Civil, que pobra senyora, jo crec que... No sé què cobra, però ha de cobrar molt perquè li compensi tot el que li toca fer. Ara, ojo, que ens ofegarem, ara no ens hem ofegat, ara, ojo, que morirem de calor. No ens hem mort
1: pobre
0: de calor.
1: Pobre dona.
0: Sí, vull dir... Això de l'obsolescència, només com a cosa molt breu, que la Unió Europea intenta combatre-ho, van traient normes... Ara un electrodomèstic ha de durar 3 anys. Sí. I jo ho he posat amb...
2: Tots tipus d'electrodomèstics, depèn de la gamma, també, depèn... No?
0: Tot 3 anys. I aquí el
2: mínim, temps... Això, mínim.
0: Ara, la trampa, i aquí és on la maten, és que qui guarda la factura d'un el que sigui...
2: Quan la factura és la garantia d'aquella...
0: Sí, 3 anys. Sí. Bueno, hi ha alguns psicòpates que les guardem, I amb, sabeu aquests auriculars... Ho dic perquè us adoneu fins a quin punt, fins a quin ventall, eh? Sabeu aquests auriculars de botó que portes a les oïdes i tal? Doncs amb dos anys i... més de dos anys i mig, va, un va deixar de funcionar, tenia la factura, me'n vaig a la botiga, li vaig dir, escolta'm, això s'ha espatllat.
2: Ah, molt bé.
0: I em van dir, doncs mira, busquen uns al mateix preu o els que compris et descomptarà el preu que vas... I me'ls van canviar.
2: Perfecte, no?
0: Ho dic perquè...
2: Com a... I funcionen aquests...
0: Molts, millor, no? Molts millors que sí, els altres. Sí, sí, sí, sí, vas agafar-ne un una mica millor i van millor. No, però vull dir, ho dic perquè...
2: Sí, que de vegades també...
1: Va bé saber-ho, aquestes coses.
3: Sí, factures, farem un calaix, un guardafactures.
0: Sí, a casa les escanegem. Tal com t'arriba el tiquet, ho escaneges, pam, amb el telèfon mateix, que tens, doncs aquest tenen escanejat.
2: No bloqueja el telèfon.
0: No, i ens l'enviem per correu i tenim una carpeta.
2: Ah, vale.
0: Tenim una carpeta al drive amb totes les factures.
2: En el núvol. Vale. Sí,
0: i llavors sí, sí. Allà, tal, hòstia, els auriculars. Mira aquí, pam, trrrr, i llavors vaig dir... i ho d'allò. Ho dic no. Perquè... Com a...
2: Aquesta conversa una mica així superficial o aparentment superficial, a molta gent
3: li va molt bé.
2: A mi mateix, hòstia, molt bé, va funcionar i tal.
0: Sí, sí.
2: Perquè si no, i per a què?
0: Si després tots són problemes. Sí.
3: El més difícil és guardar la caixa de la tele, que a vegades t'obliguen a guardar la caixa de la tele. No sé quant de temps, eh?
0: Un mes.
3: Vale. Clar, perquè 5 anys la caixa de la tele...
0: No.
3: Necessites un traster.
0: No, un mes.
2: I més la recollida d'això, que els trasters aquests, o les galeries, on emmagatzemen aquestes...
3: Sí,
2: estan sobresaturats, no?
3: No la pots guardar al núvol, eh? La caixa.
2: Una senyora em va dir, ai, a mi m'agradaria, m'agradaria, tal, però és que no hi cabem a casa ja, eh?
3: Entre les galledes i tot.
2: Exacte, s'hauria de veure.
0: Que també et dic una cosa, això de les teles, i ara ja anem als temes que havíem dit, però deixa'm, ja fa temps que m'hi fixo. Des de que les teles són més primes, que no són les teles d'abans, que pesaven un quintal i que eren...
2: Planes, sí.
0: Són grans. Cada cop la tele és més gran. És a dir, aviat ens faltarà paret per poder penjar la tele o posar-la. O... Aquesta afició que hem agafat tots a tenir uns telons... Que...
2: Panoràmics, no? I l'habitació cada cop més petita.
0: Sí, no t'hi cap a la meitat. On posem aquest moble? No hi cap, però posem la tele aquí i tal. I dius, però si no tens perspectiva per veure-ho tot. És a dir, acabes veient un partit de tennis perquè no ho pots veure tot. Però si les teles més grans i grans...
1: I les pantalles, pensa que el germà és... en porta, i no us podeu ni imaginar els que venen, o sigui, pantalles així grans, pel saló que es posen allà.
3: Clavades a la paret.
1: I després tens el reproductor, no?
3: Sí,
1: bueno,
3: això també està molt de moda.
1: Això està molt de moda, perquè...
0: Sí,
3: blanca. Sí,
1: una paret blanca i poses una pantalla d'aquestes, com aquestes que hi ha a l'Ateneu...
0: Al cine, de
1: tot. Llavors tens aquí l'aparell, que t'ho posa allà i, esclar, veus una pel·lícula com si estiguessis al cine, gairebé. No,
2: a veure, ho veus a la paret, diguéssim.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a la pantalla. No, a la pantalla, eh? Amb una pantalla, eh?
2: Està una pantalla.
1: Amb una pantalla.
0: Els projectors de sempre. Els projectors de tota la vida. Però ara connectats a internet o connectats amb un pen.
3: A una tele.
0: A una tele.
3: Francesc, nosaltres som d'un altre...
1: No, jo no ho tinc, eh? Una tele no vull
2: dir.
3: Aquí necessites espai, eh?
0: I també et diré una cosa, eh? Per veure què?
1: Sí.
0: Perquè la tele cada vegada es pot veure menys. Ja em permetreu, i això és un comentari, si voleu, de gent
1: totalment
0: gran.
1: Totalment d'acord.
0: Però els que no tenim... o sí que tenim plataformes, però no tirem sempre a plataformes o el que sigui... Dius, molt bé, ja tens un telón. Per veure què? Perquè cada vegada...
1: Si t'agraden els partits de futbol, encara, no, però...
0: I pagues a part.
1: I pagues a part.
0: Perquè
1: o
0: encara...
1: les motos, o el tennis, el que sigui, les esports... És
2: això
1: el
2: és
1: que...
2: una pregunta filosòfica, quasi, eh?
0: Sí, sí.
2: Ja ho deia el poeta, eh?
0: Sí. O sigui, tenim un d'allò, però bueno... Escolteu...
2: Però no sabem per què serveixen exactament, no. Però cal tenir-ho, no? Perquè que està la paix i que això... I després diure... Tu mesuressis el cap de l'any, diguéssim, les hores que ho has fet servir, i més que ho has fet servir, que t'ha condit, que t'ha satisfet,
0: que t'ha omplert,
2: que t'ha servit per alguna cosa, digues, home, a veure... Fins-ho mirar, eh?
0: Amb una tele més petita ja hauries fet.
2: Mare de Déu.
0: Ja ho tindríem resolt, això. Escolteu, dos coses. Un avís. Tema telèfons. Ho dic perquè sembla que hi ha un merderet de telèfons, que ho tingueu clar... Que és que...
3: Jo tinc una grata experiència.
0: A veure, es veu que et truquen d'un lloc i en realitat és d'un altre.
3: Sí, en tenien que trucar del CAP i el, no sortia el número, sortia la frase següent a la pantalla. Entitats esportives d'Arenys de Mar.
0: Sí.
3: Jo dic, escolti, no, jo tenia hora al CAP. Diu, és que a vostè li ha sortit això, però la setmana passada sortia policia local. Sembla ser que hi ha un creuent de línies a la centraleta.
0: Ah, i per tant...
3: I la resposta, diu, l'Ajuntament ja està avisat. Sembla ser que del xifrer aconsegueix algun problema, perquè entitats esportives d'Arenys de Mar està el xifrer.
0: Sí, està allà.
3: Està allà, que sí, sí.
0: Bueno.
3: No és la primera vegada que passa, eh?
0: Bueno, és a dir, que si us truquen de les entitats esportives d'Arenys de Mar, feu-lo que potser...
3: És el CAP.
0: Que potser és el CAP.
3: Que t'ha canviat el dia de visita, sí, potser,
0: bueno,
3: no ho sé.
0: Ja està, és el que diuen.
1: Em van trucar, em va sortir un missatge, bueno, una d'allò que surt, FIS, el centre d'estudis...
0: Sociològics.
1: I va, i una noia molt amable, em diu, perdone, ¿le podríamos hacer una entrevista para el CIS? Digo, bueno...
2: Diga.
1: Llavors em va començar a preguntar coses, al final vaig
2: entrevista
1: arribar a la...
2: Una enquesta.
3: És que l'Olga és important, l'entrevista.
1: Quina opinió té, bueno, de la sanitat, del tema de les escoles, una enquesta bestial. Però al final jo vaig arribar a la conclusió que era per preguntar-me de quin partit polític votaria, perquè...
3: Al final de l'entrevista...
1: Perquè al final... No, molt bé, la noia... Perfecte. I tot el que em va preguntar molt l'edat, si estava d'acord amb els centres socials que tenia el meu poble, si podia anar caminant als llocs, i jo vaig dir, sí, gràcies a Déu, puc anar caminant a tot arreu. Al CAP, a la biblioteca, o sigui, tot això, a les botigues, tot això molt bé. I, vale, o sigui que vaig anar contestant, i al final la pregunta del milió, ho dic,
2: aquí
1: perquè
2: votarà,
1: sí.
2: Aquí votarà.
1: Aquí, sí.
2: Aquí ha votat.
1: Aquí ha votat, i... una aquí ha votat i l'altra... Sí, quina sí. Li sembla clàssic. Que votaria?
3: I llavors valoració de líders polítics, també, suposo, no? Pregunta, no? Al final,
1: això no,
3: no
1: ho van preguntar, la valoració.
0: Pregunto, aquí, et va dir a quines a la... perquè una cosa és que votis a l'Ajuntament, l'altra a la Generalitat...
1: No, en general.
0: En general.
1: En general.
0: Vale, o sigui, vés a saber. Vale, clar, perquè això...
3: D'aquí uns dies, aquestes enquestes després surten a la premsa i tot això, eh? Sí.
1: De fet... No, és anònima total. Ah, bueno,
3: no, però després
1: total,
3: això fan tant per cents i llavors la intendència de vot...
1: Bueno, anònima no ho sé avui en dia.
2: I va ser sincera.
1: Sí, tant.
2: Sí, sí.
1: No sé per què amagar-me jo.
2: No, perquè jo tinc una experiència que els vaig dir així. Dic, no, jo soc periodista i tal. Diu, així no cal. Van penjar.
1: Sí?
3: Hosti, sí.
1: Ah, no.
2: Clar, sí. Tal qual us ho dic, eh? La segona pregunta, la tercera, jo soc periodista i tot això. El que em preguntes, això tampoc no està gaire bé articulat. Diu, bueno, així, ja està.
1: No.
0: Et van discriminar.
2: Sí, et van discriminar.
3: A mi l'any passat, de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, que també truquen, i llavors diu, li podem fer una enquesta? I dic, sí, diu, quina edat té? Jo li dic, l'edat que tenia, i home o dona? Dic, home. Diu, home, i aquesta edat s'ha cobert, moltes gràcies. Ara que em volia lluir, no puc, no? A vegades ho diuen, clar, tenen franges plenes.
0: Però això, que és una anècdota, no és baladí, perquè després d'aquestes enquestes en surten titulars de diaris, informes... Ahir vaig sentir que al Congrés s'estaven discutint els del PP amb els socialistes, perquè en l'últim CIS els del PP es veu que no surten molt ben parats, o almenys no surten lo suficient ben parats com ells s'esperaven, i els socialistes surten més ben parats dels que
3: es
0: pensaven, i aleshores estaven com barallant-se sobre bueno, com s'ha fet la encuesta i el CIS i la manipulació de los datos i totes aquestes coses que vull dir que poca broma, perquè al final això, no? D'aquí s'acaben traient conclusions.
3: Sí.
2: Exacte, i conclusions a vegades a base com que el total, diguéssim, és una suma de respostes i individualitats, el total aquest pot estar bastant esbiaixant, no?
1: Jo tenia dubtes, eh? Quan m'heu preguntat si vaig dir la veritat, la vaig dir, però hi va haver un moment que vaig pensar, perquè quan em van començar a preguntar això del partit polític, dic, ara què dic, veritat o mentida? No, i al final vaig dir la meva veritat.
0: La teva veritat.
3: Bueno, este era un marge d'error, suposo que al final de les enquestes hi ha marge d'error, perquè clar, ja saben que...
2: La cuina, que se'n diu.
3: Això després ho elaboren les fundacions polítiques...
2: Cuinar tot aquell enquesta de resultats.
0: Ara començarem amb allò de... Perquè som a menys un any de les eleccions. I hi ha formacions polítiques que ja han fet enquestes. I formacions que en fa... Però ningú reconeix. Tu els hi dius amb uns que saps que han fet enquestes perquè ho saps. Perquè tal...
3: Perquè truquen.
0: No, nosaltres no. Nosaltres no hem fet enquestes. O els que l'estan fent, dius tu, què et diuen les teves? Què t'estan dient les teves? No, nosaltres estem convençuts que l'honor... Tios, doncs digueu.
3: No, diuen aquella frase, l'autèntica enquesta és el dia de les eleccions a les 8 del vespre quan es tanquen els col·legis electorals.
0: Sí. Mira, aquí, que amb això, quan nosaltres sabeu que sempre fem un sondeig a peu d'urna durant les eleccions... tal. I els sondejos que fem a peu d'urna és molt lleig que ho digui jo, però són molt bons perquè la casquem. O sigui...
2: Durant molts anys, diguéssim,
0: l'hem clavat.
2: Sí.
0: I amb molts problemes de fins i tot de confiança en nosaltres mateixos. Les últimes eleccions que va sortir... que l'alcaldessa es fotia una castanya de tres parells de nassos i que l'alcalde governava en majoria absoluta, a nosaltres ens va sortir això. I, clar, penses, hòstia, un moment, clar, és que aquests resultats, o sigui, són molt heavies. I va haver aquí va haver reunió de dir, bueno, què fem? Ho cuinem, que vol cuinar volia dir, ho amorosim una mica... O traiem el que ens ha sortit a risc de perdre tota la credibilitat. I al final es va decidir sortir amb el que havia sortit i a risc de perdre tota la credibilitat, i al final vam encertar.
2: I encara bo que això es fa públic, diguéssim, quan ja s'ha tancat els col·legis electorals, clar, perquè imagina't que jo expliqués una hora abans o dues hores abans que podia influir en aquest 5% que vota en última hora, i això podia decantar el vot cap a un sentit o cap a un altre, i ja hi seríem, no?
3: Sí. No sé quants dies abans ja no deixen publicar cap enquesta,
0: una
3: no?
0: Setmana.
1: Una setmana.
3: I llavors les publica el periòdic d'Andorra. Canvia la llei.
0: És que això és una absurditat, també t'he de dir, eh? És a dir, és molt absurd. Això l'any 78, doncs tenia clar, sentit.
2: Que eren molt novells i tot això, que eren molt innocents i de més, però ara ja...
1: I ara amb els mitjans que hi han...
2: És igual que el dia de reflexió.
3: És una tonteria.
2: A molts llocs ja no es fa el dia de reflexió.
0: Per exemple, el dia de reflexió. És una altra bestia.
3: Penso que sols fa aquí, eh? No sé si es fa al resto d'Europa,
0: Jo crec que sí, eh? Bueno, sí? En algunes... Jo crec que els britànics encara ho fan, els suecs i aquests no ho sé, però jo crec que encara en alguns llocs... M'ha semblat veure que sí. Però és com molt absurd. És com el de no se puede pedir el voto, no? Pues no lo pedimos, però... Però, clar, depèn del discurs que facis, no cal que el demanis. O sigui, no vull dir... No sé, és molt rar. Bé, en tot cas, ja veurem què passa. Per cert...
2: Ja veurem. Sí, digues.
0: Ja veurem quants es presenten, quins es presenten i com pinta la cosa. Perquè està la cosa complicada. Bueno, complicada...
2: A nivell local, no refereixes ara, a nivell local.
3: Home, hi ha el mateix

0: que en perfil potser algun més polític, jo el que vaig entendre, perquè pensava que estava a la CUP i el va entrevistar en Sierra per telèfon abans, no va estar a l'estudi, però si tu ho sents i no saps què és Aliança Catalana, diu, aquest senyor és un partit polític que es presenta, com que no he sentit al principi de la conversa, no sé quin partit és, però sí, a l'Olga hem parlat a fora, va ser molt educat, no va fer ideologia política, o sigui, no, el periodista no li va preguntar, no li va preguntar quin projecte polític tenien per ell. Semblava que va dir que tenien gent i que si en algun cas faltessin, hi ha altres pobles del Maresme que els hi sobra gent i que es presentaran.
1: Sí, clar.
0: I aquest senyor, pel que després va dir, és el segon que mana a tot el Maresme.
1: Bueno, doncs, per tant, més diversitat.
0: Més pastís. Més gent a menjar el pastís.
1: Sí, sí. Més diversitat, més en escollir. Ja veurem. Aviam quins programes, quins programes, quins projectes, quins objectius...
2: Ara ho anava a dir, això, eh? Sí, ho hem de llegir aquí. Aquesta vegada amb més cura i deteniment, diguéssim, els programes electorals.
0: Sí, senyor.
2: Que
0: no
2: diuen,
0: cal grair les coses, Francesc, cal coses...
2: Exacte, sí, en 4 o 5 de temes...
3: Sí, 4 o 5 idees que hi ha.
2: Exacte.
0: Però la cosa és que ja sabem que s'havien gastat calés amb programes electorals que valien un paston amb un estudi fotogràfic. Tu te'n recordes, això, Francesc, que havien, molts partits havien fet i gran campanya i un gran local a la Riera.
2: I bustiades, i vinga.
0: I globus infantils, inflables, i vinga, xocolatada. Jo pensava, bueno... I el pobre que entrava després, els regidors que entraven a pagar el crèdit del partit de lo que havien gastat a la campanya electoral, eh?
2: Va, els temps han canviat, també.
0: Sí, sí. Les campanyes no són tan mediàtiques, el que dèiem abans. Amb això... Avui dia
2: ara tot serà amb el mòbil i programes...
0: Ni els mítings, ja no...
2: Sí.
1: Bueno, ja veurem, aviam què queda de tot això. Per cert...
2: Queden 8 mesos, per cert, més o menys. Quan?
0: 8, 8,
2: 8, 8, 8 i mig.
1: Sí, és veritat.
3: És el maig, el 25 o 27
0: de
3: maig.
0: Sí,
1: serà... Bueno, aquí serà interessant, oi? Aquí ho vivim, les eleccions municipals, les vivim...
0: Sí, molt.
1: Vull dir, ja ho hem començat a notar aquí, eh? Ja, sí, ja. Hi ha algú que ja et truca i et diu això potser, això no volia dir, això és que realment no és això, ho podeu treure. Bueno,
3: ja comencen a pressionar.
1: Les claques ja comencen a comentar les notícies, saps? Les claques d'uns, les claques dels altres, les claques dels que són d'allà. Comences a veure que l'olla s'està escalfant. No vull, però comença a escalfar-se.
0: Comença a
1: escalfar-se. Vull dir que ja... Que ja veurem. Que després, bueno, ja veurem. Escolta, parlant de votacions, avui n'hi ha una de votació.
0: És veritat, sí.
1: Avui hi ha una consulta. Estic esperant els piolines.
2: Avui i dies següents, no?
1: Fins al 20.
0: Avui comença.
1: Fins al 20. Avui comença una consulta aquí, físicament, aquí al Xifré i a l'OAC.
0: Sí. A l'OAC.
3: Sobre Canalies, no?
0: Sí. Xufré.
1: Sobre Canalies, que també es pot votar telemàticament.
0: Al Calissai, sí. Està, a l'entrada,
2: sí,
0: estava a la 1.
2: Sí, a l'entrada ho he vist, sí.
1: Vull dir que hi ha d'allò, els veïns de Canalies...
2: Que és la primera vegada, no?, que hi ha una consulta d'aquest tipus sectorial.
0: Sí.
2: Determinats carrers o determinat tema que afecta la mesa.
0: I que serà vinculant.
2: Un gremi, sí. Mm. Això han dit, eh? Sí.
1: Vale.
2: Alguns diuen si és prou representativa, també, sí. Clar. Si és del 49 i 51, 52, sí. 48...
0: Jo entrava i sortia una persona de votar de Canalies,
1: sí,
0: que la coneixem, i diu, marxo decebut. I per què? No va al programa informàtic, no he pogut votar.
2: Ah, no?
0: Sortia d'aquí del Calissai i li he preguntat al noi a la porta i m'ha dit que sí, que no va al programa informàtic.
2: A la sortida preguntarem.
0: Sí, preguntaria. I quan hi entra, diu, de moment no ha vingut a votar aquest senyor, i no ha pogut votar.
3: Potser vas a l'OAC,
0: clar, que baixi a l'OAC.
2: I com saben que tens dret a votar?
0: Has de portar l'IBI, el rebut de l'IBI. Ho he explicat un moment. Si és propietari, el rebut de l'IBI. I si és llogater, el permís del propietari amb el rebut de l'IBI inclòs. Això van explicar-ho el diumenge a la ràdio.
2: Clar, perquè hi ha segones residències i aquestes coses.
0: Que tenen dret a votar sempre i quan el propietari li doni permís, perquè el propietari li diu, no, vaig a votar jo, voto jo, tu no votes, perquè sóc el propietari. Clar, si no hauria doble vot...
2: Clar. Per això ho deia.
0: És que Metrobacesa ha donat 60.000 euros, que és la constructora del Bareu. Però clar, 60.000 euros, no sé si es pot arreglar tot Canalies.
2: Què va...
0: No,
1: però ha donat de regalar?
0: O ha donat perquè suposo que la fiança deu ser això.
1: Clar,
0: eh?
1: I llavors, perquè deu ser la seva part proporcional.
0: La part proporcional.

0: Però hi ha un problema, que també va sortir a la ràdio, no està recepcionada.
1: Bueno, és que, bueno, clar.
0: Aquí està el problema.
1: És que aquest és l'eix.
2: Què vol dir? És que la consulta és una consulta és una mica anecdòtica, no? El sentit de circulació...
0: Un carril sol i es perd un carril perquè aparquin cotxe.
1: Tinc novetats amb això, perquè es veu que no es va explicar bé o no d'allò. La consulta no és referent a lo del trànsit, eh? No és pujada i baixada sense aparcament i o bé només un sentit amb aparcament. No. Sembla que la consulta és, i ho dic perquè sembla que diumenge es va explicar malament, o s'ha entès malament, o no. La consulta és dos carrils de pujada i dos carrils de baixada sense aparcament, o un carril de pujada i un carril de baixada amb aparcament. Per tant, en qualsevol de les dues opcions, sembla que a la consulta és, en qualsevol de les dues opcions, hi ha pujada i hi ha baixada.
0: Un o dos.
1: El tema és un carril i aparcar, o dos carrils i no aparcar. Vale?
2: Hi ha dona.
0: Hi ha espai.
2: Hi ha dona que... jo aquest estiu hi vaig anar a passar, abans de les pluges, aquelles pluges que va ser una mica anecdòtiques, però van ser una mica potents, segons quines hores, i ho vaig mirar detingudament, i vaig anar a peu i de més, i vaig pensar, de vegades ens omplit la boca de coses i això, i allà veus una quantitat de sumatoris de problemes, les arrels que rebenta els arbres, aquests eucaliptus que nosaltres quatre no l'abraçaríem, i alguns altres seria impossible, etc. Aleshores, aparcaments també a diversos nivells que hi ha també, que no sé com hi entren, perquè allà hi havia els antics hotels, que també tenien diversos també accessos per allà, per sota del soterrani i tal. Aleshores, clar, de vegades jo fa l'efecte que aquesta consulta està muntada, diguéssim, vinga, pam, pam, pam, pam, pam, sobre el paper. I sobre el paper no és el mateix que sobre el territori, El territori. Quan deies dos de pujada i dos de baixada,
0: i més a més aparcament.
2: Crec que una furgoneta de repartiment d'aquestes que hi ha més serà impossible, dos i dos. No?
1: Per exemple, sí.
0: I més hi ha una residència d'avis, també. Per allà amunt hi ha la residència d'avis.
2: Sí, l'impala girant.
1: Ui, que passaran ambulàncies, han de passar vehicles sanitaris...
0: Jo penso...
2: Els bombers...
0: No es pot arreglar fins que no acabin tot el vareu, que no està arreglat, perquè si avui asfaltes, m'ho invento, i demà segueixen passant grans camions, torna a estar rebentat tot.
1: Però si els grans camions passen pel vareu.
0: Per això. Per això, deien que era per això. No acabo de... Per això et dic que no acabo d'entendre això. I després, si no està recepcionada, hi ha dues opcions. On contribucions especials, és a dir, paga l'Ajuntament i els s'hi cobra els veïns, o paguen els veïns de la seva butxaca cadascú la part proporcional que falta, a part dels 60.000 euros, no? I a més, a l'agravant... que si es fa, a partir del gener no es podrà inaugurar res perquè hi ha les eleccions.
1: Sí.
0: Res, vull dir, Clarisses, Casal Sant Vicenç, tot...
1: No, que era... fins al 14 de febrer o 15 de febrer.
0: Ja van anunciar diumenge que les Clarisses no estaran acabades a finals de desembre, que això estarà fet a la carcassa, i per tant...
1: Veurem què passa. No,
0: jo dic que van sortir a la ràdio diumenge,
1: Lo de la recepció, la no recepció, i els carrils, i els aparcaments, i totes aquestes coses, no ho sé, jo... Crec que de vegades intentem fer encabir coses per satisfer a tothom i de vegades no sé si és la millor decisió. No dic que no ho sigui. Dic
2: I no,
1: que no
2: està estudiat amb prou profunditat, no el creies tu, això. Fa anys que sento dir, no? Junta de compensació, junta de col·laboració.
0: Ja es va fer a Tiral, i va haver-hi un d'altre any.
2: Aleshores, clar, allò és trama urbana o no és trama urbana. Allò és... És un vial o és un carrer. O sigui, que també urbanísticament també presenta algunes...
0: Anomalies.
2: Anomalies, o algunes singularitats, deixem-ho aquí, més ampli. Aleshores, clar, tot això tampoc ens ho han explicat, i en els que n'hi han a votar tampoc ho saben, tot això. Jo aquesta tarda que vaig anar cap allà i vaig perdre tota la tarda, vaig parlar amb algun veí. Què li sembla? Diu, si fos ara no hagués comprat aquest apartament, aquest pis, perquè això ha sigut un desastre, sobre el pla no era una cosa i la realitat ha sigut una altra, estem aquí abandonats, ara sobre aquesta recollida del porta a porta que ha vingut a merdar-ho tot, entre cometes, però paraules textuals, no? O sigui, hi ha gent molt enfadada, no? Molt enfadada, diu, això és tercermundista. I que, clar, penses, bueno, i és veritat, aleshores és anar començant a fer les coses una mica per ordre, Jo no sé si és la millor forma de començar fent aquesta consulta. Que igual està bé, no? Mira, la sensibilitat, vist lo vist i la situació com està, doncs el veïnat diu això. Val. Però en paral·lel hi hauria 4 o 5 enquestes més, diguéssim, que servien per complementar i per fer-ne una idea de la complexitat d'aquell. Més amunt hi havia uns, també uns ocupes, no?
0: Sí, sí.
2: Encara hi ha alguns, no? O sigui que la cosa no és només allà mateix, sinó que els passos aquests, diguéssim, el que deies tu, hi ha una... L'Impala està allà.
0: L'Impala està allà.
2: L'Impala està allà. Allà és la residència d'avis, que constantment necessiten, jo què sé, que va l'ambulància...
0: Ambulàncies per desplaçaments.
2: Desplaçaments,
0: sí,
2: serveis, etcètera.
1: Ja sé que l'Ajuntament diu que és temporal, i que això serà durant un temps i tal, però quin ús se li ha de donar aquell vial? Quin ús a nivell... O sigui, el vial és, no està recepcionat, és dels veïns, és privat, entre cometes, per tant, se li pot fer, es pot fer de més i de menys. Però quin ús li pensa donar a l'Ajuntament? Allò ha de ser una entrada al poble o no ha de ser una entrada al poble? Per allà què ha de passar? Camions, autobusos, perquè per Pau Costa no poden passar? O farem que passin per Pau Costa perquè tenim un altre tipus de planificació feta a Pau Costa i, per tant, això serà un vial de veïns? Jo, a mi em sembla molt bé la consulta. Jo no estic plenament d'acord i sí m'he manifestat, però també és veritat que hi ha que tenir una idea general de què carai vols fer amb el poble i més amb la circulació de vehicles i més en aquella zona. Perquè mira, la d'aquí encara el marrón no el tens, que te l'estàs creant, Vull dir, la d'aquí, vull dir, la de llevant, el problema no el tens. L'estàs fent, sense resoldre'l. Perquè no hem après del que ens ha passat a llevant i estem fent el mateix a Ponent. Amb el rei de Saclavell i les obres noves.
2: L'avantatge que a Ponent van triar la sort, o de dir sort, que hi ha un polígon industrial, i aquell accés del polígon industrial, que té uns pendents que no servirien ara per ara com un rial de, diguéssim, en tots els etiuts, o un vial. Aleshores, clar, van tenir aquesta xamba de, allà hi havia un polígon industrial, sí. I ara un altre que està per fer. Durant anys i panys, no? Ja veurem.
0: Es magatzem.
2: Sí. Només hi ha la brigada allà,
0: sí.
2: La nau de la brigada.
0: I a vegades els camions de la recollida selectiva també estaven amunt tancat allà.
2: Però el que anava, era diguéssim, una connexió per Ponent, no?, que circundava la ciutat, el poble, no? I enllaçava, diguéssim, el tram de l'autopista, etc. Més o menys la sortida, la connexió, la viabilitat estava més o menys resolta. Però resulta que a Llevant no ho tenim, això. No ho tenim per aquesta complexitat. El Real de Canalies és l'exponent màxim. Però a vegades hem parlat també del Bareu, també. Aquell cul de sac, l'antiga Guàrdia Civil i tal. No? Aleshores podrien continuar, no? I clar, el no tenir aquesta operativitat circunvalació per Ponent, que enllaci amb la de Llevant, doncs tenim el poble descompensat.
0: Perquè una pregunta, Tusta, el pla general parla d'això? L'últim pla general que hi ha?
2: És el que anava a dir. Parla molt per sobre, molt per sobre. I amb una certa ambigüetat, no? És el que van dir l'altre dia, també, al port, El port, tot l'estiu col·lapsat, els diumenges i festius, i a més l'entrada de la tercera platja i de més. Van dir allà ja pintat a la Nacional 2, sí. Doncs una rotonda.
0: Una
2: rotonda distributiva.
0: Sí, allà al mig, allà davant hi ha una rotonda.
2: Sí. Està. I fa 10 anys que està, aquest pla general està aprovat ja fa 10 anys. O més, em sembla.
1: Amb la pacificació de la Nacional 2, en teoria, hi va aquesta rotonda.
2: Exacte.
1: Està contemplada. Per tant, clar, un cop passis la riera, és a dir, tu arribaràs, no? Vens de Carletes, no? Pum, arribes. Polígon industrial, és el Lidl. No, allà no entres. Pum, segueixes. O entres per allà i no sé què fas.
0: Diu que hi ha una senyal ara que indica que per anar dins amunt pugis pel polígon, ja no entris al poble, no?
1: Sí, vale. Surs, passes la riera perquè està col·lapsada, perquè no et ve de gust, perquè hi ha mercadillo, perquè bum, bum. La següent entrada lògica que trobaràs serà la següent rotonda.
2: Clar.
1: Què et fotrà Canalies amunt? És veritat que podràs passar per Pau Costa.
2: I més, aquesta rotonda està dibuixada, o fet un esbós, a davant mateix de Canalies.
1: Sí.
2: Allà, clar. Davant del Montmartre.
1: Per tant, bueno, i després, si ara els veïns diuen un carril de pujada i de baixada, que jo crec que és el que acabarà sortint, i zona d'aparcament, qui és el guapo que ho treu?
2: Ho treu què?
1: que treu el carril d'aparcament i fas dos carrils de pujada.
2: Qui és el guapo que treu aquells arbres i aquelles arrels que...
1: És, clar,
0: que clar, ja perquè és vinculant. I s'ha deixat per escrit. Aquí clar, està el problema.
1: Llavors, no ho sé. Torno a dir, està molt bé. Jo ho defenso, trobo que és una bona decisió. Però, bueno, no només és un tros de carrer, hi ha tota una qüestió de planificació que...
0: Però també deien que aquesta consulta es fa perquè les reunions de veïns que hi ha hagut, que van dir de 100 reunions, i l'última ha sigut la més multitudinària, que van a l'Ajuntament, que les dates pel que siguin no havien anat, que els veïns no es van posar d'acord en cap reunió i que l'última havia sigut pitjor. I davant d'això fan la proposta de la consulta al veïnat. També això ho va explicar el diumenge aquí. Clar.
1: Sí, sí.
0: Si vas barallat...
2: Els veïns porten molta mala bava
0: en part tenen
2: anys,
0: raó.
2: Anys
0: allò està trinxat, allò està trinxat. Una persona caminant...
2: No, molta raó.
0: Una persona caminant amb problemes de mobilitat ja s'acaba de destrossar, eh? Les arrels puixen per la cera, per la... tot està trinxat. Sí, sí, a més, la gent també s'ho ha convertit en un abocador. Mireu les imatges que hi ha sovint als blocs d'areny... Aquí. Tirant allà, com que és un lloc amagat, Francesc, perquè hi viu la gent que viu i com que és un lloc amagadet, no està a primera línia, allà la gent va llançar.
2: Deixadesa, fa més deixadesa, això ho han dit moltes vegades i aquests micros...
1: I hi ha una cosa que jo entenc, que no està recepcionat, és a dir, jo entenc el concepte i entenc el que significa i entenc que administrativament allò no sigui poble. Administrativament allò no és poble. D'acord? I penso que els veïns haurien de... Perdó, els ciutadans haurien de ser curosos o no ens comprem una casa. I preguntar, i veure, i mirar... Perquè al final és la compra més important que fem a la nostra vida. Com a mínim la més cara. ¿Vale? I etcètera. També és veritat que el notari ens hauria d'avisar. Com vas a firmar la hipoteca...
2: I urbanisme aquí de l'Ajuntament, inclús de la Generalitat, verificar, diguéssim, que tot el que surt al cadastre, etcètera,
0: és real
2: i té aquests problemes, i hi ha temes pendents a resoldre que són molt...
0: Sí, no sol és la cèdula d'habitabilitat, hi ha més coses
2: que
0: de fons.
2: Que passa que en el moment de comprar, i a més amb una zona molt tensionada, la gent necessita...
1: I
2: ja veurem i tirem endavant. No? Escolta'm, la qüestió és tenir les claus, com els pisos aquests que s'han donat ara...
0: Ja heu vist els problemes, no?, que estan explicant.
1: Que no hi ha aigua ni llum.
0: I que hi ha goteres als pàrquings.
2: I ja veurem, no?, clar.
0: I en canvi, sobre aigua i llum, els pisos que s'ha quedat l'Ajuntament, que per llei s'ha hagut de quedar uns pisos que la constructora els hi ha donat, eh?
1: Deixa'm acabar la reflexió que feia abans, que és, d'acord, jo ho entenc i estic d'acord i sé el que és. Però també és veritat que els veïns els hi foten unes castanyes d'ibi de tres parells de nassos. És a dir, que no és poble, que no està recepcionat, que no tens dret a res, que no sé quantos, però els impostos, hòstia, et cauen... Pam! Una darrere de l'altra.
0: Com una zona turística de luxe.
1: I que aquí hi hauria d'haver una sensibilitat per part de les administracions locals, dels ajuntaments, que no l'hi ha hagut i ni la hi ha, que és de dir, a veure, de tot aquest ibi que li fotem a aquesta gent... com a tots els veïns, una part, un 10, un 20, un 25% d'aquest IBI, el guardarem en aquesta bosseta.
2: Exacte, està bonificat i va...
1: El guardarem en aquesta bosseta perquè quan aquesta gent els haguem de recepcionar, la que els hi caigui a sobre no sigui... Jo no sé quan han de pagar aquesta gent. Jo conec urbanitzacions on hi ha hagut projectes de recepció que eren 40, 50 i 60 mil euros per parcel·les de 800 metres quadrats i 150 mil euros per parcel·les de 2.000.
2: Hi ha gent que ho ha demanat crèdits i tal. Sí, aquí i altres llocs.
1: Clar,
2: sí.
1: Llavors, bueno, aquesta gent que paga uns IBIs tremendos perquè, bueno, doncs perquè es van voler comprar una casa i tal, d'acord, però que paguen uns IBIs tremendos, guarden una part i ajuda'ls, no? I jo crec que aquí... És una mica la història.
2: Enllaçant amb això, i va molt directament enllaçat, ahir mateix, jo passejant del gosset, hi havia una senyora i un senyor que discutien que esto es tercermundista, tercermundista, un dia no recordo quin idioma era, penso que era català. Bueno, aleshores, sobretot pel cablejat, que el cablejat que no va soterrat i demés, no? Que això és... Ara això ja és genètic de tot el poble.
1: Sí.
2: Això és un desastre. Perquè això és tercermundista, perquè no sé què... I jo vaig passar per allà i em van mirar... Que no creu vostè que... I dic, vostè quants anys fa que està aquí? Pregunto. Diu, no fa molt poc, fa mesos. Dic, va, ja està. Ja està. Perquè això és aquest tema, diguéssim, de cablejat aèri, tota soterrat i tal, això dura.
0: A més a més, ara veus, ho invento perquè fa dies que estan per aquí, Digi, fa dies que estan per aquí, i entren als carrers del casc antic, m'explicava un veí, ostres, fa un dia que no tenia internet, i llavors vaig avisar la meva companyia, no era lo que és, va obrir el cajetín d'allà d'entrada, mira, dic, ostres, però si t'han tallat, t'han tallat el que ha vingut, t'ha posat allà perquè faltava connectaven connexió. Clar, clàssic, mires cada vegada ja, m'invento Orange, Movistar, Digi, parlem, clar, faltaran espais. I els carrers, sí. I les façanes, que a més és una propietat privada teva, la teva façana. T'han demanat permís?
1: Sí, però és que jo això
0: ho vaig
1: preguntar.
0: T'han demanat permís?
1: Jo això ho vaig preguntar una vegada.
2: I
1: què diuen? Amb un enginyer. La llei genèrica, que és una llei estatal de no sé què, que és de Pato Espanya, diu que les operadores tenen l'obligació de soterrar els cables. Espereu. Però al final de la norma diu sempre i quan no sigui una situació d'emergència ni interès públic, que en aquest cas quedarà justificat la instal·lació aèria. Aquesta és la frase...
2: La lletra petita aquesta passa a ser la norma.
1: Aquesta és la frase que qui m'ho explicava és un tio especialitzat en urbanisme públic i tal, un advocat, amb una bona idea. Aquesta és la frase que van lograr incloure les operadores per justificar tot el cablejat extern. És a dir, la llei, si tu mires la llei genèricament, està prohibit que posin les cables adossats a la façana i està prohibit que estiguin aèries. Excepte en casos d'interès públic o d'emergència. I llavors ja està. S'agafen així i està la frase. No, és que, claro, és que, bueno, pues, és que estos vecinos tienen que tener teléfono.
2: Claro.
1: Ja està. Posat el cable, aquí el
0: treu. Però no sé què és pitjor, perquè imagina't, soterrat. Vinc avui jo, la companyia, rebento, poso, me'n vaig. Al cap d'un mes ve l'altra companyia, torna a rebentar.
2: I això és un clàssic, clàssic.
0: Mira com estan els carrers del casc antic, pedaços.
1: També et diré una cosa, també et diré una cosa. Fa 10 anys, el Consell Comarcal es va gastar un pastizal de diner públic en tirar tubs per passar fibra òptica per tots els edificis públics.
0: Sí,
1: de fet, un d'aquests tubs baixa fins aquí davant el Calissai. I hi ha un altre tub que surt del Calissai i baixa pel carrer de l'Església fins a l'Ajuntament. Tubs que va posar el Consell Comarcal. El conseller que ho va posar era aquest que era d'Arenys Amunt, que era de Convergència, en Molons.
0: En Molons, sí.
1: En Molons era qui ho va posar,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: Un pastizal de diner públic en posar uns tubs per poder cablejar els edificis públics i els serveis públics amb fibra òptica i velocitat i no sé què. On està el tub de fibra òptica? On estan els cables? Això està aquí sota soterrat, eh? Mm. Doncs, home, doncs... Hòstia, si no ho aprofiteu vosaltres, que ho aprofitin els de Digi. No sé.
0: Mm.
1: Vull dir... que cablejar, si les coses es fan amb ganes, amb temps i amb previsió, es podria fer perfectament. Aquí vam aixecar la riera per canviar les lloses de tota la part de baix de la riera fa 10 o 15 anys, quan ja se sabia que s'havia de posar tubo per d'allò. Que sí, que vale, però que és que em fa les coses amb poca... Crec, amb poca previsió.
2: Sí. Això donaria per parlar.
0: Com si s'ha de fer una obra en un carrer, que no es poden posar d'acord la fixa, el gas, la telefònica, per un cop que rebenta, home, aprofita. Més val que estigui un mes parat. Llavors tapes. On van fer molt bé va ser la Via Olímpica. La Via Olímpica passen per sota i ho tenen, eh?
1: Jo conec un poble, igual no ve el cas, no parlem de Barcelona, ni Via Olímpica, ni tot. Jo conec un poble que té tot el baix cablejat. I per normativa municipal tu no pots connectar, tu no pots posar una antena de televisió. Com que el poble està cablejat, pagues, que són 9 o 10 euros l'any, i et connecten amb una parabòlica que ha posat l'Ajuntament a la muntanya, i per allà reps tots els canals de televisió. Un poble mig buit, eh? Vull dir, no és un poble ric, d'aquests així matat de pera, que té... No, poblet, de 1.000 veïns amb crisi. Però bueno, van fer això i funciona. Diu, bueno, doncs anem-ho fent, no? Anem-ho fent.
2: El xapó per l'Ajuntament. Això
3: molt bé,
2: clar.
3: Jo volia preguntar una cosa que sempre em té intrigada, ja que esteu parlant d'això de posar els cables per dalt i tot. A veure, jo trobo la riera quan plou
2: de treure per dalt de, per sota.
3: Sí, però si tu treus-ho de dalt, a veure, la riera, quan tu passes i plou una mica, com hi ha els baixants aquells que van a parar a la riera, arribes a casa moll, ho dic, les sabates molles. A veure, si plou normal arribes molla. Llavors, si soterren això no afectarà aquest aigua, tota aquesta aigua que cau, no afectarà els cables que estan soterrats? Pregunto, eh?
1: Home, si es fa vent no hauria de fer.
3: No hauria de fer. Llavors, sí, per què avui no es fan els... Per què no se soterra...
0: Aquí és un altre problema.
3: Ah, ho dic per perquè...
2: La separació dels pluvials en les fecals,
3: jo
0: ho dic perquè... Teòricament se'ls diu als constructors que quan construeixin, que ho passin per sota,
1: que ho
0: connectin a baix. I va directament a la riera, a baix, com que s'obri els pluvials, directament al canal de la riera. Però és el que dius tu, però no es fa. Per què no es fa? Perquè l'Ajuntament no vigila l'obra i diu, escolti vostè, abans de donar el permís... Escolti, vostè, no ha empalmat aquí? Ves, sí. És el que dius tu, eh? Portes un pantaló blanc i arribes a casa gris.
1: Bueno, perdó, eh? Ja, deixa'm ampliar-ho, eh? I les rajoles que fan xiringa, que vas caminant i de sobte s'aixequen...
0: Sí.
1: Sí, i et mulla tota la... Que, mira, a mi sí, si, tant, si el pantaló se m'embruta, m'emprenya... Però mira, ara, que se't... Mira, mullar-te amb aquella aigua...
2: Sí. Basar.
1: Fa una mica, fa fastiguet que no vegis. I jo
0: sempre
1: encara...
0: Sempre baix de la riera, eh?
1: I jo encara, mira, amb això sóc un tio i va amb sabata...
0: Tapada.
1: Normalment tapada i mitjons i tal, no sé què. Però aquí les senyores que van amb sabata tapada.
0: No, a l'estiu és una...
2: I si només és mullar-te encara, per la gent que cau, la gent, sí, la gent que s'ofega, no?
0: Una època
2: clar, sí, estava amb un amic allà, un veí, un banc, això, i varen socórrer, però van fer tres passes ràpid. Pa. Hi havia una senyora que, per cert, era manya, era de...
1: Sí,
2: d'Aragonesa. Sí, I es va espantar, diu, i esto qué pasa que está tan... Está todo bailando. Sí, sí. I dic, ui, això fa anys, que... Sí. Que dura.
1: Bueno, en teoria, s'hauria arreglat aquest mandat, això es resolia.
2: I sembla que va fer la frase aquesta, parece mentira, porque esa avenida es guapa i tal, i qui tinga la infraestructura tal qual reprodueix. Ara m'ha vingut, sí, sí.
1: Esta avenida...
2: Molt amable, eh? No enfadada ni res, no? Dius, una pena.
0: Hi ha gent que estiuejava perquè ja ha deixat de venir, però deien, sap greu que mani qui mani, la riera s'ha deixat una mica... de costat, eh? Està una mica com deixada amb l'aspecte. No s'ha hagut un pla urbanístic que hagués una continuïtat en tot, a part dels fanals Batlle i Roig, i aquí a aquest costat no s'ha fet res més. Aquí hi ha llum, però si anem per l'altre costat...
2: Model d'Arenys,
0: no? Vosaltres veieu aquest costat que es mou. Anem al costat dret de mar a muntanya, pots ballar claquer...
1: De mar a muntanya, vale.
0: Aquí, la cera de davant de la ràdio.
1: Sí, sí,
0: vale?
1: Sí.
0: Amunt... És fosca?
1: És banda
0: fosca.
1: Esquerra. A mi em van dir una vegada que els
0: banda reals... esquerra, depèn d'on mires.
1: No. En sentit de l'aigua, sempre. Això és el que volia dir.
0: Ah, vale.
1: Sí. Això és el que em van dir a mi. Les reals i les rieres. I els carrers es miren sempre...
0: De baix, de dalt.
1: Sentit de l'aigua. Sentit de l'aigua. Per tant, església és banda dreta, ajuntament és banda esquerra.
0: Pues banda esquerra, banda esquerra. Pots ballar claquer.
1: Sí.
0: I a més a la nit... els fanalets que hi han. Mireu que hi han cables enganxats a cinta. Mireu-lo un dia, eh? Mireu-lo un dia, eh? Ja fa... Això estem parlant d'anys, eh? Aquí una pluja forta i tu toques un fanal i vés a saber si tu també balles al final, clar que, però cap a l'hospital.
2: No, que és el mal temps, eh? Que pluges fortes ara...
1: De mala tarda ens cauen. Però, no, sí. Bueno, jo no sé si és abandonament de la riera o no, jo no ho sé, però el que sí que és veritat és que hi ha algunes mancances que són importants i que no es resolen.
2: Algunes estructurals.
1: Sí.
2: No només d'imatge, només és de superficial, sinó algunes coses que són de en fi, de seguretat.
0: Es va cobrir la riera i aquí es va quedar una mica.
3: Una
0: no?
3: cosa que voldria dir, a veure si per què. Ens trobem que la gent gran no passa pels pessebres. La gent gran passa pel mig de la ria. Dic la gent gran, eh?
1: Sí,
3: no vull dir... Bueno, els joves és igual, però la gent gran, en lloc de... Tenen un pas aquí, aquí, i van a passar, per exemple, aquí n'hi ha un, davant de l'hotel i passen pel mig de la riera amb els cotxes que baixen i pugen, els patinets, les bicis, i dius... Ostres, perquè ens ho hem de posar al cap, eh? Jo vull dir, dic, per sisplau, jo els hi demano, passeu pels pessebres.
1: Sí, sí, però
3: no
1: per vosaltres.
3: No n'hi ha més perquè Déu no vol, o qui sigui no vol, eh?
0: Olga, i un altre lloc que passa una mica al semblant. Carrer Oliva fins al carrer Vilamateu, que hi ha aquell, com aquell carril addicional on para el bus, la gent, la riera s'ample. Doncs van pel mig d'aquell carrer, que entren taxis, que entren cotxes i que entra el bus, i dius... Mires la mitjana d'aquella gent. Escolti, són els primers que haurien d'anar per la cera, perquè són gent gran.
3: Sí.
0: No sé si és perquè ho troben més segur, perquè és pla, no, perquè, o perquè les rajoles es mouen. No
1: jo crec perquè és un poble, perquè estem molt acostumats a fer-ho. És a dir,
0: però això crida l'atenció, eh?
1: A moure'ns d'una altra manera, i jo crec que al final això acaba... És com... Mira, i ara ho diré, i si no... Jo soc conductor, per tant, jo duc vehicle, i entenc perfectament que el veí té... el vianant té prioritat de pas i que té la, no sé, que l'has de deixar passar i que t'has d'aturar i que tot. Un cop dit això, mireu abans de passar. Per autoprotecció, perquè igual el tio que ve no li dona temps a parar. O és que baixa molt ràpid. No, igual és que el tens a sobre i que ara que els cotxes són elèctrics que no els sents... O igual aquell tio va despistat, té tota la raó. Igual aquell tio va despistat. No pot anar despistat, té tota la raó. Però igual hi va. Escolti'm, no sé, els accidents passen. Per tant, per autoprotecció, mireu abans de creuar. Perquè hi ha vegades que vas amb el... baixes amb el cotxe...
3: I van amb el mòbil, amb la moto,
1: sí,
3: o... i no miren res.
2: I tots anem amb massa pressa.
0: Masses presses.
2: I les presses són molt dolentes en tots els sentits. No?
0: I casc antic, hi ha una zona, la part esquerra de la riera, diguem-ho així, que hi ha... gent que passa en contra de direcció. Potser sí que és veritat que no són de lents o són transportistes, però patiners que carrers que són de pujada baixen. I el que dieu, són silenciosos i no porten llum ni porten cap... I el noi va sense cas, sense l'armilla fluorescent i cotxes en direcció contrària.
1: El dels patinets, jo crec que aquest és un tema que podem abordar un altre dia,
0: i perquè arreu,
1: és un tema per si mateix.
2: I més va més,
1: va més.
2: I a molta velocitat i...
1: Sí.
0: I cada vegada hi ha més.
1: I sense saltar-se i sense respectar moltes normes.
3: Hi ha una hora a la Riera, quan estem a l'hotel, que a vegades passeu i ens veiem, hi ha uns nanos, si tenen 7 anys o 8, no en tenen més, 3 o 4 nanos que baixen per la Riera a tota pastilla, que diu, s'emportaran, vull dir, encara que passin pel pas de peatons a la gent gran. Jo no ho entenc, perquè com aquesta canalla pot anar tan de pressa pel mig de la Riera, per on passen els cotxes... Com si res, però és que gairebé és cada dia, eh?
1: O sigui, van per pel mig de la riera perquè és per on han d'anar.
3: Bueno.
1: És a dir, això
0: però,
1: sí,
0: però ara, no ocupen la torre.
2: Però no fent curses.
1: Això és una altra cosa.
2: I respectant
1: les normes de
3: trànsit. No, però a més tan joves, perquè dius, a veure, si tenen 7 anys o 8, no en tenen més, eh? Dius,
0: això,
3: com és que... Dius, d'acord que tenen que anar pel mig, però amb una mica de compte, no?
1: Sí.
3: El que ha dit el Francesc, no fent curses.
0: No fent curses, no.
1: El patinet d'avui és la Derby Variant de fa 15 anys.
0: La puntesa.
1: Exacte. Bueno, deixem aquí, Olga, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Francesc, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies també, Tomàs.
0: Bon dia.
1: Ens veiem demà a les 9.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Ustequestés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
4: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
5: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues avaries, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
6: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly
7: love the mademoiselle. Pluja d'estels. And now the young monsieur and madame. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid.

La història del cinema comença a l'antiga Grècia amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut inoptitzats dins la foscor com a públic. C'est la vie, c'est des hauts fonds, c'est cause de show you never can tell. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis Auguste Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning!

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

Espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tota Europa delectant i meravellant joves i grans, rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

Com que el públic volia més novetats, l'actor que havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

captar imatges. Els orígens cal buscar-los a la Xina en el segle VIII. Un grup de científics van observar que la llum, quan travessava un forat de la persiana d'una finestra, invertia l'escena a l'altra banda de la paret de l'habitació on eren. 600 anys després, el gran pintor i inventor Leonardo da Vinci utilitzava aquesta observació. Va dissenyar la càmera oscura. La primera cambra fosca fou construïda per Batista de la Porta el 1558. Aviat, els artistes van utilitzar un enginy per dibuixar dimensions realistes de les seves obres i més tard els van fer servir com una nova forma d'entreteniment.

A mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar imatges en un vidre transparent o sobre una paret o pantalla. Està

persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

Un artista francès, Émilie Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscop, basat en el zeotrop. Utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reynaud es va estrenar el 1892, amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa, Reynaud.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenir si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. Sis anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

Les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per aquesta època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so. Però com els magnats no volien embolicar-se en una altra guerra de patents, es van posar d'acord en prou un mateix sistema de gravació. Tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so, això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

fem una mica de salt a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i de cançons. Let the stormy clouds chase everyone.

Dancing in the rain. Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loig. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

Anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Gene Kelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stan Eidone, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

Els anys 60 van començar bé per la producció de musicals tradicionals, com West Side Story, que és una versió de la història de Romeo i Julieta. Les pel·lícules amb música, que Leonard Bernstein té cançons clàssiques, com Maria i Amèrica. 4 anys després es va estrenar Somriure i llàgrimes, amb Julie Andrews com a protagonistes, film que havia de batre tots els rècords de taquilla del cinema musical, amb cançons molt precioses com Doremi i la balada El del Weiss. Moltes cançons boniques. Els musicals sempre alegren la vida.

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a una altra que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys. I Bing Crosby, no el podem oblidar, en canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores. Right.

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar en Quina Nila d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari Groc, 1968.

pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren. La banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tothora i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empreen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mag de Oz. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Gene Kelly, Levando Áncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure: Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns: Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà, el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils: Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

De tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué al 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit de taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Saldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Elena Soldati, rep un petó molt, molt, molt, molt, molt fort meu. T'estimo, guapa.

0: Adeu, amics.
1: Ràdio Arenys. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
7: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
6: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
8: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
9: Vols anunciar el teu establiment o servei?
8: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
9: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidó, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que se l'ha detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja n'han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
1: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior, amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: gent.
1: Aquesta setmana Dones en Ruta ens acompanya Gabriela Domínguez Lippetti, restauradora de porcellana, ceràmica, terracota i materials pétreos, estudiant en grau superior de ceràmica i escultura. Una argentina que viu a Ginestà des de fa 6 anys.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 15 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Un total de 260 veïns i veïnes de Canalies estan cridats a votar per decidir la circulació i l'aparcament del Rial. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Els propietaris podran escollir entre dues opcions, un carril de doble circulació i aparcaments, o dos carrils diferenciats i sense aparcament. La consulta popular estarà oberta fins al dia 20 de setembre i es pot fer telemàtica o físicament al Calissai i a l'Ajuntament.
1: En l'àmbit pesquer, Arenys de Mar acull una trobada de galps de Catalunya.
2: Els grups de pesca local s'han reunit aquest dilluns a la confraria de pescadors de Sant Elm amb l'objectiu de reivindicar el futur del sector i posar de manifest la delicada situació que pateixen actualment.
1: També en la plana marítima us avançarem que la primera fase de l'obra d'adequació del pas per vianants entre el Rial del Bereu i el Port començarà al novembre.
2: En un primer moment s'havia anunciat que començaria a finals d'estiu, però finalment s'ha endarrerit uns mesos. Ho ha afirmat Margarita Díez, directora de la zona portuària Centre de Ports de la Generalitat, al programa El Dominical.
1: Pel que fa a la política local, us expliquem que Aliança Catalana es presentarà a les eleccions municipals del maig del 2027 a Arenys de Mar.
2: Així ho ha manifestat el dominical Josep Maria Prat, president d'aquesta formació política al Maresme i del comitè local d'Aliança al nostre municipi. Amb aquesta notícia seran almenys 7 els partits que lluitaran pels 17 regidors de l'Ajuntament d'Arenys.
1: En la plana cultural ja estan obertes les inscripcions pel taller de teatre de l'Espai Jove del Calissai.
2: El curs comença a l'octubre i està format per en total de 5 grups d'edats entre 6 i 18 anys. Les classes són els dimarts i dijous al Teatre dels Seràfics.
1: Acabarem en esports avui parlant de la Gemma Graupera, que és la nova presidenta del Club Hoquei d'Arenys de Mar.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho dèiem en titulars, un total de 260 veïns i veïnes de Canalies estan cridats a votar per decidir la circulació i l'aparcament del Rial. Els propietaris podran escollir entre dues opcions, un carril de doble circulació i aparcament, o dos carrils diferenciats i sense aparcament. La consulta popular estarà oberta fins al diumenge 20 de setembre i es pot fer telemàtica o físicament.
2: Els residents de la comunitat 1-13 podran votar sobre la gestió de l'aparcament de l'avinguda del Rial de Canalies. Ho faran a través d'una consulta vinculant que ha començat aquest dimarts a les 12 de la nit i que acabarà aquest diumenge 20 de setembre. A les persones que hi participin se'ls planteja la següent qüestió. Actualment, un tram de l'avinguda del Rial disposa d'un únic carril de circulació, tot i que el carrer funciona en doble sentit. El text afegeix que aquesta configuració pot generar situacions de dificultat en la circulació i possibles conflictes entre vehicles, especialment quan coincideixen dos que circulen en sentits contraris. Per aquest motiu, la consulta conclou que, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària, facilitar la circulació i reduir possibles situacions de risc, l'Ajuntament planteja dues alternatives.
3: Opció 1. Mantenir l'aparcament i el carril únic en doble sentit. Es mantindria la configuració actual amb les places d'aparcament existents i un únic carril de circulació en doble sentit. Aquesta opció permet conservar l'espai destinat a l'aparcament, però manté les possibles dificultats derivades de la circulació en dos sentits per un únic carril.
4: Opció 2.
3: Eliminar l'aparcament i habilitar dos carrils de circulació. Es retirarien les places d'aparcament d'aquest tram per tal de disposar de dos carrils de circulació, un per cada sentit. Aquesta configuració permetria separar els dos sentits de circulació, facilitant el pas dels vehicles i reduint possibles conflictes, maniobres de risc i situacions que puguin provocar accidents.
1: Un cop escollida una de les dues opcions, cal presentar la documentació necessària per poder participar de la consulta.
2: Cada residència disposarà d'un únic vot, independentment del nombre de persones que hi visquin o de propietaris que hi hagi. En el cas dels propietaris s'ha de presentar un rebut de l'IBI, mentre que els llogaters hauran de presentar l'aval del propietari de l'habitatge. El vot es pot emetre telemàticament a través de l'enllaç disponible al web de l'Ajuntament o presencialment al Calissai i a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
1: El resultat d'aquest procés serà una mesura provisional que s'aplicarà en les obres que l'Ajuntament ha aprovat per la carretera principal, una actuació que té un cost de 60.000 euros i anirà a càrrec de Metro Bacesa.
2: La decisió de modificar la distribució actual del trànsit de la zona arriba després que l'Ajuntament anuncies el veïnatge a l'arranjament de la carretera principal per un cost de 60.000 euros i a càrrec de Metro Bacesa. Tanmateix, aquesta decisió podria canviar a l'espera de les obres integrals previstes a la urbanització, que actualment encara no ha estat recepcionada per l'Ajuntament. Aquestes obres definitives es preveu que tinguin un cost aproximat de 2,5 milions d'euros. Entre les actuacions previstes hi hauria la reparcel·lació de la zona i les posteriors al·legacions. Per aquest motiu, els treballs no s'iniciarien fins a la tardor de l'any vinent, segons les previsions de l'Ajuntament.
1: I canviem radicalment de qüestió. Arenys de Mar ha acollit una trobada de galbs de Catalunya. Els grups de pesca s'han reunit amb l'objectiu de reivindicar el futur del sector i posar de manifest la delicada situació que pateixen a l'actualitat. La jornada s'ha celebrat aquest dilluns a la confraria de pescadors de Sant Elm.
2: El sector de la pesca viu moments delicats a causa del canvi climàtic, la davallada en el consum, la manca de relleu generacional i, finalment, les polítiques imposades per la Unió Europea. Aquesta situació ha centrat els diversos debats de la jornada que s'ha celebrat aquest dilluns al port d'Arenys de Mar. En aquestes sessions hi ha participat la directora general de Pesca de la Generalitat de Catalunya, Itziar Segarra, que ha posat de manifest la tasca dels GALP i ha lamentat la pressió del govern europeu. En declaracions a premsa, Segarra ha assegurat que com a govern català faran mans i mànigues per capgirar la visió de la comunitat de Brussel·les.
5: Jo vull ser optimista i el sector en té futur, perquè el mar està responent a les mesures. Tenim un sector molt ben organitzat a Catalunya, les espècies pesqueres de Catalunya s'han recuperat. Tenim també reptes, el canvi climàtic és un repte, tenim desplaçament d'espècies, però bueno, estan entrant altres. Tenim reptes també de relleu generacional, tenim reptes d'envelliment de la flota. Els galps són un escenari ideal per poder ajudar a teixir aquest territori i aquestes aliances, però necessitem que la Comissió Europea giri el rumb, mai millor dit, i així li vam poder traslladar el conseller en persona al comissari i dir és el moment de que la Comissió aposti pel seu sector primari.
2: La directora assegura que s'està treballant i cooperant entre tots els agents marítims per fer front a aquests reptes que planteja el món pesquer en l'actualitat. Tanmateix, és conscient que abans caldrà continuar treballant perquè Europa desenvolupi polítiques pesqueres que s'adecuïn al sistema dels treballadors del mar Mediterrani.
5: Paral·lelament, la Comissió Europea acaba de treure l'estratègia de comunitats costeres. Per tant, entén la importància que té. I, de fet, vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar els GALP a reunir-nos amb eurodiputats catalans del Parlament Europeu, però també amb representants de la Comissió Europea a traslladar. A la vegada que esteu fent una estratègia de comunitats costeres, que aplaudim com a comunitats mediterrànies costeres, per nosaltres és bàsic que Europa vulgui desenvolupar aquestes comunitats centrades en la pesca i l'aquicultura, però a la vegada heu fet una proposta de reduir els fons de pesca un 66%. Això és inconcebible, o sigui, no s'entén.
2: Una visió que també comparteix el portaveu del grup d'acció local pesquera Marina de Llevant, Antoni Marzoa. El pescador aranyenc posa de manifest la necessitat d'estrenyar llaços entre les comunitats pesqueres i reivindicar el pes del sector de la pesca en l'àmbit local.
6: Que gestiona ports de la Generalitat i que han nascut la majoria d'elles originàriament per la iniciativa del sector pesquer. Vull dir, el sector pesquer sempre genera riquesa al seu voltant. I és allò que jo et deia, un pescador genera de 5 a 10 llocs de treball en terra. Avui el que hem volgut fer és la tercera trobada dels GALP, vull dir, som 5 GALP a Catalunya, aquesta és la tercera trobada, i el que hem volgut és fer una jornada de reflexió, de germanor i de continuar construint llaços, perquè el que és important és que hi hagi unitat i que es tingui clar això, de què és el sector pesquer qui genera aquesta economia de desenvolupament local participatiu.
2: La jornada ha comptat amb la participació dels GALP Mar de l'Ebre, Costa Daurada, Costa Central, Marina de Llevant i Costa Brava. Després de la benvinguda del president del GALP, Marina de Llevant, el programa ha abordat els principals reptes de la política pesquera i el paper dels GALP en el suport de les comunitats pesqueres.
1: A l'Ajuntament, l'alcalde Estanis Forç i el regidor de Promoció Econòmica també han participat d'aquesta trobada, que va posar punt final al migdia amb un àpat a la llotja antiga de Sant Elm.
2: Forç va celebrar que s'hagués escollit Arenys de Mar com a punt de trobada, sobretot reivindicant la importància i la tradició d'aquest sector primari a la vila. A més, va traslladar la seva voluntat de continuar treballant per defensar el sector de la pesca a Europa.
7: Aquesta pesca que tenim al Mediterrani, el nostre Mediterrani, és una pesca doncs, amb una sèrie de singularitats que potser a Europa no ens acaben d'entendre, però que si no ens entenen acabaran, poden ser la nostra mort. I per tant, com que els pescadors fan una feina increïble, encara hi ha gent jove i estan renovant vaixells i aquestes coses, necessitem que ens entenguin, que ens cuidin, perquè totes aquestes normes que estan marcant des d'Europa, algunes són contradictòries amb els nostres pescadors d'aquí a casa.
2: Precisament a finals del mes d'agost, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, també va venir a Arenys de Mar per trobar-se amb els principals responsables de les confraries de pescadors del país.
0: L'informatiu migdia.
1: I continuem en l'àmbit marítim, perquè la primera fase de l'obra d'adequació del pas per vianants entre el Rial del Vareu i el Port, que estava prevista per aquest estiu, finalment començarà el novembre. Ho ha afirmat Margarita Díaz, directora de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat, al programa El Dominical.
2: Els informes previs necessaris per tirar endavant l'obra no han arribat a ports fins aquest estiu. Per tant, encara no han pogut començar les tasques d'ampliació del pas. Unes obres, diu Margarita Díaz, que poden afectar la mobilitat a la carretera mentre s'executin.
8: Al setembre fem la licitació amb la idea de que comencin, doncs, no sé, cap al novembre o així. Nosaltres una de les coses que hem valorat a la licitació és minimitzar les afectacions que hi hagi, però tant per la part dels vianants com de la part de la circulació de la carretera de l'accés, que no es tallarà mai totalment, però sí que algun carril pot ser que quedi afectat.
2: Un cop acabada, la part de ports de la Generalitat, un 30% del total, serà l'Ajuntament qui farà el 70% restant.
8: Aquest el vam licitar, va haver-hi un grup molt potent que es va interessar, però després no va presentar un projecte amb la qualitat que nosaltres li vam demanar. Llavors, probablement el tornem a licitar. És un edifici emblemàtic, està a l'entrada del port, i volem que sigui un projecte de qualitat. Cal una reforma, el que passa és que dels peritatges que hem fet no hi ha danys estructurals.
2: Estàvem escoltant a Margarita Díez parlant del pòsit d'Arenys, un pòsit que es tornarà a licitar, perquè els adjudicataris de la darrera licitació no han presentat un projecte al gust de Ports de la Generalitat i l'administració ha decidit deixar sense efecte l'adjudicació i fer una nova licitació. Ports hi vol un restaurant que consolidi Arenys com una destinació gastronòmica de primer ordre, amb el peix fresc i de Llotja com a base principal de la carta, i no pas que sigui, com darrerament, un restaurant italià amb pasta i pizza als eixos de la carta. Per altra banda, Margarita Díez ha comentat que els locals de frigorífic gironès s'han dividit en tres i s'ha fet una adjudicació provisional. Segons aquesta primera licitació, allà hi haurà un mecànic, una immobiliària i una empresa d'interiorisme. L'ampli local s'ha dividit en tres per fer-hi negocis més petits i viables.
8: El central és un mecànic que es dedica a tot el tema de motor, i els altres dos són un d'una agència immobiliària de compra i venda de vivendes i d'embarcacions, i l'altre d'interiorisme, tant de vivendes com d'embarcacions, també. Tenia molt de fibrociment, de l'uralita, que hem hagut de retirar. Hem hagut de retirar tot el que era l'aïllant de les càmeres frigorífiques i arranjar una miqueta, hem pintat una miqueta la façana perquè tingui una altra imatge.
2: Finalment, els adjudicataris dels locals de l'Espigó de Ponent, on hi haurà un restaurant, un gimnàs, una escola de dansa i un lloc d'esmorzars, ja tenen les claus des de principis de setembre i estan adequant els locals per poder obrir al públic properament. Per altra banda, Ports també ha iniciat l'execució subsidiària per retirar els vaixells enfonsats a la dàrsena pesquera i està en licitació per l'empresa que ha de retirar 6 vaixells, 3 enfonsats i 3 que estan a punt d'enfonsar-se. Margarita Díez preveu que es puguin retirar a l'octubre.
1: Us ho diem en titulars. Aliança Catalana es presentarà a les eleccions municipals del maig del 2027 a Arenys de Mar. Així ho ha manifestat el dominical Josep Maria Prat, president d'aquesta força política al Maresme i del comitè local d'Aliança al nostre municipi. Amb aquesta notícia seran com a mínim 7 els partits que lluitaran pels 17 regidors de l'Ajuntament del nostre municipi. És una crònica de Pau Roig.
9: La formació islamòfoba, nascuda l'any 2020 a Ripoll, desembarca a Arenys de Mar amb la intenció d'aconseguir representació al ple municipal. Ho fa amb les intervencions de Sílvia Orriols, utilitzant el Parlament de Catalunya com a caixa de ressonància, un impuls amb el que intenta penetrar amb èxit a la vida institucional dels municipis del país. En el cas d'Arenys, el passat 3 de setembre es va celebrar el primer Congrés Local d'Aliança Catalana, constituint-se així el comitè local del partit al nostre municipi. Josep Maria Prat ha explicat que encara no han decidit qui serà el cap de llista. Tot i això, és segur que Aliança Catalana serà present als comicis locals del maig vinent.
10: Els candidats no els tenim decidits. Arenys de Mar tindrem candidatura, estic en condicions de dir que tenim un equip fort i potent, amb capacitats i amb i amb formació i amb coneixement i, en fi, que sí. El que passa és que seguim buscant, o sigui, seguim treballant i seguim veient la gent que es vulgui incorporar al projecte i, quan sigui el moment, triarem els millors per tirar endavant el projecte.
9: Pel que fa al nostre poble, Prat ha aprofitat per criticar la situació que viu l'Ajuntament. En aquest sentit, ha assegurat que el fet que s'hagin arribat a acumular 17 milions d'euros de romanent és una prova de mala gestió per part del govern.
10: Vull dir, l'Ajuntament pot funcionar molt bé o pot funcionar molt malament, però és igual mala gestió que faltin calés com que ens sobrin. I aquí Arenys porta un romanent acumulat impressionant. Això és mala gestió, això no és bona gestió, perquè vol dir que estem pagant amb impostos uns calés que després no es gasten i que van quedant acumulats.
9: L'aparició d'Aliança Catalana a la política arenyenca suposa que seran 7, com a mínim, les llistes que pugnaran per obtenir representació a l'Ajuntament a les municipals del 23 de maig del 2027, una xifra elevada però que queda lluny de les 10 que es van presentar l'any 2015, el nombre de candidatures més elevat des del final del franquisme.
0: Ràdio Arenys, notícies.
11: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
12: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
14: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
13: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: En la plana cultural ja estan obertes les inscripcions pel taller de teatre de l'Espai Jove del Calissai. El curs comença a l'octubre i està format per 5 grups d'edats, compresos entre els 6 i els 18 anys. Les classes són els dimarts i dijous al Teatre Seràfics.
2: El Bambolino és el grup de primer i segon de primària, el Bambolina de tercer i quart, l'Escotilló de quart i cinquè, Carotes de sisè i primer d'ESO i finalment el Màscara, que fixa el mínim d'edat en segon d'ESO i podrien participar fins a joves que cursen batxillerat. El curs comença a l'octubre i més enllà de les classes presencials, durant l'any es preveuen diverses actuacions en públic, la primera per les festes de Nadal. El seu director, Roger Pou, en té tots els detalls.
15: Al taller funcionem amb que hi ha dues representacions en públic. Una ja és res, haurem de començar a comptar perquè és abans de les vacances de Nadal. L'última setmana nosaltres funcionem amb el calendari escolar, és a dir, aquella setmana abans del 22 de desembre, doncs buscarem el dia que els toca anar a teatre i representaran un petit gag. I sí que és veritat que llavors el segon, tercer trimestre, que és una mica més llarg, enfoquem ja per fer l'obra de teatre que representarem doncs al final de juny, abans de Sant Joan.
2: Pou explica que el seu objectiu és que els infants i joves puguin gaudir del teatre com si fos un joc. Per això diu que durant l'any cada participant acaba trobant el seu lloc, que de vegades pot ser davant dels focus o ajudant a la realització de l'obra.
15: Des del taller nosaltres sempre ens l'hem pres com una eina lúdica, un joc, és a dir, que sempre en fem servir, i m'agrada aquesta frase que és que nosaltres fem teatre jugant, o que juguem fent teatre. Aleshores, tothom hi pot trobar el seu lloc. Hi ha qui demana més, escolta'm, a mi jo vull focus, jo puc sortir, d'altres doncs juguen més amb el joc d'equip, amb el participar de la coralitat, i al final, com que és un joc, acabarà passant-s'ho bé.
2: Les inscripcions per participar del taller de teatre es poden formalitzar a través de la pàgina web i tenen un cost anual de 150 euros.
16: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Gemma Graupera és la nova presidenta del Club Hoquei d'Arenys de Mar, estretament vinculada en aquesta entitat esportiva i mare de dues criatures que hi juguen. Ara lidera l'entitat després de l'assemblea que es va celebrar el passat 5 de setembre.
2: Graupera formava part de l'antiga junta directiva i ara ha fet el pas d'encapçalar la direcció de l'Hoquei d'Arenys. Ella mateixa ha explicat la seva convicció en la viabilitat del club.
19: I crec en aquest club. L'any passat vaig estar a la Junta i encara em va quedar més clar, no? Que, doncs, que hi crec en el que és i sobretot en el que pot arribar a ser. Penso que es poden fer moltes coses. També un altre tema que em va impulsar a ser la presidenta és que ell em va enamorar des del primer dia. No només l'esport, sinó que la gent que hi forma part. És una gran família i formar-ne part per fer-la créixer i per fer un projecte junts, doncs, això és el que també em va motivar, no?
2: Afronta aquest repte acompanyada de 6 persones més a la junta directiva que representen un ampli espectre dels diferents col·lectius que integren el club.
19: D'aquestes 6 persones, doncs, hi ha pares de nens de diferents edats de la base, també hi ha algun jugador de sènior, exjugadors. Llavors, aquesta combinació també crec que ens permetrà, doncs, mirar el club des de diferents punts de vista i, sobretot, doncs, prendre bones decisions, no? Pensant en totes les edats i totes les categories. Sabem que tenim molta feina per endavant, però tenim un projecte de futur, la veritat, i creiem que, bueno, doncs podem anar construint mica en mica.
2: Constància, il·lusió i motivació són els principals eixos del seu mandat i l'objectiu és consolidar l'Hoquei d'Arenys com un club referent a la comarca, que creixi i es reforci per aconseguir èxits esportius importants.
16: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
20: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb menys fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: I posem punt i final en aquesta edició de l'informatiu migdia. Us hem acompanyat al control tècnic la Martina Calvo i les veus que us hem parlat, en Pau Roig, l'Oriol Leo i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
21: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui.
4: La farmàcia de guàrdia per avui és La Torrent, situada a la Riera del Parafita, número 28. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui no hi ha talls de carrer previstos i la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
21: Segueix-nos a les xarxes socials.
22: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia i bon dimarts, 15 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 15 de setembre, avui amb molt futbol, més enllà de la notícia del dia, la confirmació que l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029, quan l'estadi ja estigui del tot acabat amb les seves obres ara en curs. Avui farem la prèvia de la jornada intersemanal de la primera masculina, que obre avui la sisena, el Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés, amb el conjunt perico que ve de guanyar, recordem, a Pamplona, i buscarà el segon triomf consecutiu, tenint en compte també que torna a jugar divendres el primer partit de la setena jornada, en aquest cas a casa, contra l'Elx. Demà serà el torn del Barça, que juga a casa, a l'Spotify Camp Nou, contra el Racing de Santander. També escoltarem Hansi Flick, que ha comparegut aquest mateix migdia en roda de premsa. L'escoltarem sobretot també sobre aquesta notícia de la Champions del 2029. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb el repàs de com està la situació al grup 5 de la tercera federació masculina. Després de dues jornades consecutives, ahir no en vam parlar, avui repassarem, com dèiem, com està aquesta situació després de dos partits jugats i també ja amb la mirada posada a l'inici de la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana vinent amb un derbi usonenc, per exemple, a destacar, que es podrà veure, per cert, a la xarxa Més entre el Manlleu i el Vic. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
2: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin, això sí, les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, amb triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, amb victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich, amb aquella imatge icònica d'Oliver Kahn, el porter alemany, doncs, al terra, batut després de perdre aquesta final amb remuntada inclosa.
0: Amb aquests dos gols, el temps afegit de l'equip anglès, recordem, per tant, fa 30 anys que no es juga cap, pràcticament 30 anys que no es juga cap final de la Champions a Barcelona. Recordem que la final d'aquesta temporada es juga a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028, la de l'any següent, a Múnich. A tot això, l'Espanyol avui obre la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
2: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, és el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González a només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al púbis, més enllà dels lesionats de llarga durada Quique García i Javi Puado.

0: Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Athletic Club de Bilbao, Antoni Gorosabel. El duel, recordem, avui a les 7 de la tarda a Butarque.
1: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander a l'Spotify Camp Nou.
0: Els blaugranes líders invictes de la Lliga buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
1: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, principalment sobre la notícia del dia, aquesta final de la Champions del 29, en aquest cas al Camp Nou. Evidentment, demà en farem una prèvia més extensa d'aquest Barça-Racing. Aquesta jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada pels partits de seleccions.
0: No sé si és, perquè l'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visitarà dissabte, també a les 9, el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
1: En bàsquet, bones notícies per al Barça i dolentíssimes per a l'Ilern a Lleida.
0: El blaugrana Dario Brizuela pateix una forta contusió a la cama, segons van determinar les proves mèdiques, sense cap lesió associada. Des del club no s'han volgut concretar el temps de baixa. En canvi, el pivot del conjunt lleidatà, Otoman Diagne, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan i es perdrà tota la temporada. El club ja està buscant un recanvi amb urgència a la seva posició.
1: A tot això, avui es presenten les lligues Endesa a Madrid.
0: A partir de 8:15 del vespre tindrà lloc l'acte de presentació de la temporada 26-27 a la seu d'Endesa, patrocinador principal de la competició, en una gala conduïda per l'humorista Eva Soriano i pel periodista Sergio Parella, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
1: El repassem. Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
0: I seran Eli John Diaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, i Piero Riola, del Kit Anàs a Manresa, a més de Guillem Vives del Saragossa, els es blaugranes Curitz, representant de l'Andorra, i Willy Hernán Gómez a l'Unicaja, i l'ex Manresa Mario Saint-Supery del València.
1: Un València que avui és notícia pel fitxatge, per cert, sorpresa, d'un altre ex-blaugrana, l'ex-capità del Barça, de fet, Nicola Mirotić. L'ACB, amb 5 equips catalans, comença el cap de setmana del 26-27 de setembre amb la primera jornada.
0: Abans, aquest proper cap de setmana es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu i dos equips catalans buscant el títol. La Penya, com a equip anfitrió, estrenarà la competició en la primera semifinal contra el Baskonia, mentre que el Barça enfrontarà el València en la reedició de la final de l'ACB del juny passat, en triomf per al conjunt valencià.
1: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Endesa femenina amb dos equips catalans.
0: Així és, Martí, Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu, i Illana Martín, una de les peces destacades de la secció espanyola, que ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz del Saragossa, Andrea Vilaró de l'Encino, Aina Ayuso del Jairiz i Deva Bermejo del Celta.
1: En waterpolo, les finals de les Champions masculina i femenina també tenen ja seu, i aquest any es disputaran a Belgrat.
0: La capital sèrbia pren el relleu de Malta, on s'hi van jugar el curs passat les fases finals de la màxima competició continental, en triomf per al Barcelonet en la masculina i per l'Olympiacos en la femenina. Aquest mateix cap de setmana comencen les fases prèvies de la Champions, amb el Sabadell en categoria masculina, amb el Barcelonet ja classificat per a fase de grups, i el Sabadell i el Terrassa en la femenina, amb Mataró i Sant Andreu també exempts. La fase final de la Champions es disputa a mitjans de maig, avançant-se aquesta temporada pel Mundial de Budapest.
1: Per cert, també en waterpolo, avui es defineix el cinquè classificat de la Copa Catalunya masculina.
0: Amb el Mataró Sant Andreu, que arrenca 8:45, un quart d'hora més tard, es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femení entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis el Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altra semifinal s'enfronta amb Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
1: I un últim apunt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
0: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional del COI durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics de tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, als Jocs de 1992. El Manresa va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença ja la 6ª jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés. El conjunt perico vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits en 6 dies que té, després de guanyar a Pamplona dissabte i abans de jugar divendres, en aquest cas a casa, contra l'Elx. S'hauran de tenir en compte, per tant, les càrregues físiques dels jugadors sent principi de temporada, tot i que l'entrenador blanc i blau, Manolo González, no volia parlar de rotacions.
1: Bueno, jo no crec massa de rotacions, crec que amb el tipus de partit, amb el rival, que depèn del partit no és mai igual, cada equip té unes virtuts i uns defectes, el partit tampoc a vegades és igual, i després que està clar que juguem 3 partits a una setmana, i no és un tema de rotacions, és un tema d'estat físic dels jugadors que estem, no hem arribat al mes d'octubre i jugarem 3 partits en 6 dies, que és una barbaritat. Llavors hem de tenir clar qui està bé per jugar 90, qui no, i que l'equip ha de poder competir demà i poder competir divendres al màxim nivell.
0: Sobre el rival del partit d'avui, el Rayo Vallecano, Manolo González avisava del perill que tenen, malgrat estar vivint una situació institucional convulsa.
1: Ells han jugat 2 partits a casa, el dia de l'Alavés aconsegueixen empatar l'Alavés per una errada que té el Rayo i fan un molt bon partit, i el dia del Racing fan un molt bon partit i generen molt. Llavors, bueno, jo crec que també ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de mà i que el nivell que tens que donar per poder guanyar allà.
0: I un últim document de l'entrenador perico sobre una de les sensacions d'aquest inici de curs, el davanter Roberto Fernández, autor de 5 gols en els 5 primers partits de Lliga.
1: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca, i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Rayo Vallecano espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el club perico no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si amb molts canvis a l'11 blanc i blau, en principi ha de jugar a Roberto, tenint en compte que, com dèiem, ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres a casa contra l'Elx. 3 partits, per tant, en només 6 dies. Per avui serà baixa segur Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, a banda dels lesionats de llarga durada, els dos davanters Quique García i el capità Javi Puado. Demà serà el torn del Barça, com dèiem, que rebrà a partir de 9:45 de la nit el Racing de Santander, que, com l'Espanyol, ha sumat 7 punts en aquest retorn a primera. Aquest mateix migdia, parat a la prèvia, l'entrenador blaugrana Hansi Flick. Demà escoltarem el més destacat del que ha dit Flick sobre el partit i la situació de l'equip, però avui era el dia de la notícia d'aquesta final de Champions 2029, que jugarà al Camp Nou. Això en deia el tècnic alemany.
2: This is our dream, of course.
3: Bé, aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí. És una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
0: Un Flick que no ha volgut confirmar si ell hi seria com a entrenador, però sí que ha assegurat que hi serà de la manera que sigui.
2: I'm 100% there.
3: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
0: Encara queden 2 Champions entre mig. La d'aquest any, recordem que serà el Metropolitano de Madrid, la final. La de l'any vinent, el 2028, es jugarà a Munic. I un últim document del tècnic alemany de fa una estona, d'aquest mateix migdia, en aquest cas sobre Lamine Yamal i com s'ha postulat en les últimes hores públicament com a candidat a la pilota d'or.
3: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
0: N'estarem pendents d'aquesta pilota d'or i de si Lamine Yamal seria el primer català en guanyar-la, en aquest cas, amb només 19 anys. Aquest final d'any se sabrà a la gala de France Football. Demà, 2:15 de la nit, abans, es jugarà aquest Barça Racing de Santander. Veurem si és titular un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat per diversos mitjans, inclòs el del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip, que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 per mitjana per partit, i també destacava la importància dels entrenaments.
4: Esperava guanyar cada partit, però potser no feia 5 gols. Crec que hem començat de manera increïble. Crec que si digués que esperava 5 gols per partit no seria veritat. L'entrenament per a mi et posa a punt per al partit. Si t'entrenes fort, el partit serà molt més fàcil, perquè jugues contra els millors jugadors a l'entrenament i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar tot i estar implicat. Després vas al partit i l'equip contra el qual ens enfrontem no té jugadors contra els quals juguem a l'entrenament. Per tant, si entrenes fort, el partit és més fàcil.
0: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri, Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà a 9:45 de la nit, rebent un dels nou vinguts de la categoria, el Racing de Santander, recent ascendit. Demà en farem una prèvia més extensa aquí a l'Enjoc. Evidentment, repassarem com ha anat el Rayo Vallecano espanyol d'aquesta tarda. Després es jugarà, com dèiem, entre divendres, dissabte i diumenge a la propera jornada, la 7a de Lliga, abans d'una aturada per seleccions, que durarà gairebé 3 setmanes a la primera divisió masculina. I més enllà del futbol de primera divisió, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina després de dues jornades disputades. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, de fet, encara sense puntuar. Encara, evidentment, és anecdòtic, però el Badalona és un dels equips que ha de lluitar per pujar de categoria, com a mínim ser a la zona de play-off, a la part alta de la classificació. Tornant a aquesta part alta, ara mateix amb 4 punts, un empat i una victòria, i trobem 5 equips: Cornellà, Martinenc, Grama, l'Hospitalet i Vilanova. Canal Blau, Xavi Sánchez, Xavi Fernández Llurba.
5: El nou club de futbol Vilanova de Conrad García, el de l'any després, el del retorn triomfal a la tercera, que va acabar amb disputa del play-off d'ascens inclosa, ha arrencat amb 4 punts sumats dels 6 possibles. Diumenge, els vilanovins van poder estrenar el caseller de victòries al camp d'un Mollerussa que començava la jornada co-líder. Triomf farcit de patiment i vestit d'èpica, perquè el Vilanova va estar mig partit en inferioritat numèrica per l'expulsió de Zurdín. Abans de l'11-10, tots dos equips havien tingut bones ocasions, i ja en la segona part, i després d'un parell d'ensurts dels garrafencs, el Mollerussa va posar setge a la porteria d'Àlex Sanz, però el Vilanova va resistir. I no només això, sinó que va caçar una contra per endur-se el partit amb un gran gol de Frank Grima, 0-1. Encara és aviat i l'inici de moment té un punt d'irregularitat, lògic tot plegat, però el balanç, tant per imatge com per marcadors, sí és bo, i el tècnic del Vilanova, Conrad García, així ho valora.
6: Home, fer 4 punts jugant contra Hospitalet i Mollerussa al seu camp crec que és positiu, crec que a més, com ho hem fet, mostrant caràcter, mostrant que contra Hospitalet que no en rendim i que som capaços de remuntar, i aquí que tot i ser un menys durant 45 minuts pues, tampoc en rendim, mostra caràcter, i amb caràcter després les coses arriben, és el primer que s'ha de tenir, per tant, bon inici i intentarem seguir fent-ho bo, que això és molt llarg.
5: Un Vilanova que encara segueix perfilant la plantilla definitiva. L'últim fitxatge ha estat Jan Molina, exjugador del Sabadell i han passat al futbol base del Barça. Properament se n'espera una més d'incorporació, i això també suposarà alguna baixa. La primera, ja confirmada, és la del lateral Kilian Duran.
0: Gràcies, Xavi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts a la categoria, el San Juan Atlético Moncada i la Pobla de Mafumet, dos dels recent ascendits, amb el Martinenc, que han assumat 4. Els tarragonins venen, de fet, la Pobla de superar el Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot i avançar-se el marcador, el Sant Cristóbal cau al camp de la Pobla de Mafumet i encara no ha sumat cap victòria en aquestes dues primeres jornades. Els parroquials dominaven la primera meitat, però el conjunt local, com dèiem, donava la volta al marcador. Riqui Calamardo posava el 0-1 al marcador al minut 25, després de rematar una pilota morta en un córner. La Pobla ha reaccionat abans del descans amb dues oportunitats, però no ha estat fins a la represa, al minut 7, amb un gol d'Albert Carol. Luances, a 9 minuts pel final, marcava el 2-1, que seria definitiu. Un Sant Cristóbal que afrontava l'últim tram de partit amb l'expulsió de Bloque. Cristian García introduïa canvis per poder, com a mínim, sumar un punt. però el Sant Cristóbal no va poder, com a mínim, igualar aquesta situació. Un punt després de les dues primeres jornades i una Pobla de Mafumet que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Gràcies, Miqui. També amb 3 punts hi trobem el Mollerussa, que tot i perdre, en parlàvem abans, contra la Vilanova aquest diumenge, s'havia estrenat amb triomf en la primera jornada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Sentiment agredolç al Pla d'Urgell. Per una banda, estan contents per haver plantat cara a un dels equips candidats a situar-se a la zona alta, com és el Vilanova, i per l'altra, frustrats per no haver puntuat. La primera gran ocasió va ser pel Vilanova i, tot i quedar-se amb un jugador menys, en un contraatac després d'una cadena d'errors del Mollerussa, els del Garraf van situar el 0-1 definitiu al marcador. I si no arriba a ser pel porter Pepo, la distància podria haver estat fins i tot més gran. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
9: Què se sent? Pues frustració, no? Una miqueta cabrejat, però cabrejat pel resultat. Per la imatge, ja et dic, m'ha trec el barret, o en aquest sentit la gorra que portava, perquè al final hem estat molt a prop per emportar-nos al partit. D'aquesta manera és el que vull veure jo al Mollerussa, i després el futbol va de controlar les àrees, tant ofensiva com defensiva. Ho hem controlat molt bé tot, menys aquella ocasió, no?
8: Així doncs, Cazorla content, almenys sent conscient que l'equip va per bon camí abans d'un partit que es viurà amb moltes revolucions. En la tercera jornada de Lliga ja arriba el derbi lleidatà. El Mollerussa visitarà diumenge a l'Atlètic Lleida.
0: Gràcies, Julen. I en aquest mateix grup, amb un triomf i una derrota, en aquest cas amb 3 punts, hi ha l'Escala, que manté l'objectiu, això sí, de la permanència, tot i haver fet un molt bon paper en les dues últimes temporades a la categoria. Això sí, no vol renunciar a res. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala està competint per quart any consecutiu a la tercera federació. Els escalencs han quedat 2 vegades setens i una onzens. Una temporada més, l'objectiu és la permanència. Són declaracions de Marc Bec i Jonathan Morilla, jugador i porter respectivament.
11: Creiem que l'Escala fa un gran esforç per tenir l'equip en aquesta categoria i el nostre objectiu, com cada any, és salvar-nos i que l'Escala pugui estar un any més a tercera divisió.
12: Cuando te ves ahí arriba y te ves con opciones de competir por entrar en una plaza de playoff, obviamente quieres entrar, pero el objetivo es la salvación, hacer un buen año, llegar a los 40 puntos y a partir de ahí, pues, que lo que tenga que venir, bienvenido sea.
10: Per assolir la salvació cal encaixar els mínims gols possibles i ser letals a davant. Ho sap bé el nou davanter Joel Arimany.
13: Intentarem el mínim d'arribar a les dues xifres, és a dir, els 10 gols, i tots els que siguin cap endavant, més, doncs, millor. Però, bueno, sense obsessionar-me, al final l'important és l'equip, guanyar, arribar a acabar el més amunt possible, però sí que, òbviament, doncs, ambiciós i aconseguir els màxims gols possibles.
10: Doncs, de moment, Joel Arimany ja porta 2 gols. Un el va marcar a la primera jornada a casa contra la Grama de penal i el segon ha estat aquest passat cap de setmana al camp de l'Europa B. Ja s'han disputat 2 partits i l'Escala ha assolit 3 punts dels 6 possibles.
0: Gràcies, Ivan. Això pel que fa a la tercera federació masculina. Com dèiem, hi portem ja 2 jornades disputades, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, una categoria just per sota d'aquesta tercera federació. I destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que jugarà aquesta propera primera jornada i que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa més. El Manlleu es va mantenir, el Vic va baixar d'aquesta tercera federació. Serà diumenge a partir de les 4:05 de la tarda, com dèiem, a la retransmissió de la xarxa. Ràdio Vic, Pep Portet.
14: Aquest cap de setmana comença la temporada de la Lliga Elite i la xarxa més serà present en directe per oferir el derbi usonenc entre Vic i Manlleu, que es recupera després que la temporada passada els vigatans juguessin a tercera i el Manlleu a Lliga Elite i no hi hagués derbi. El duel de la màxima rivalitat a Osona arriba molt aviat i un dels protagonistes serà Pius Kerr, fins la temporada passada jugador del Vic i fitxatge estrella dels manlleuencs. Pius admet que té ganes de derbi.
15: Tornarem a jugar al derbi. L'any passat no es va donar perquè Vic i Manlleu doncs estaven en categories diferents, però aquest any els dos equips estem a Lliga Elite i tornarem a jugar aquest partit. Per sort o per desgràcia ha caigut amb la primera jornada de Lliga, és el que hi ha, avui dia ha tocat així i no s'hi pot fer res. Òbviament voldríem arribar tots dos equips més rodats del que arribarem, però bueno, partint de les mateixes condicions, no hi ha excusa i lluitarem perquè els 3 punts es quedin a Manlleu.
14: El jugador de Gurb destaca que és un dels grans partits de la temporada.
15: Personalment aquest partit ja l'he jugat, el vaig jugar amb la samarreta del Vic i l'he jugat també 2 anys amb la samarreta del Manlleu. I sobretot per la gent de la comarca i els que som de casa, doncs sabem la importància que té aquest partit per, bueno, per tota la gent d'Osona i que són partits que es viuen amb una intensitat més alta que la resta de partits. És un partit que em fa molta il·lusió jugar-lo. Jo em porto bé amb tots els jugadors del Vic i del Manlleu, vull dir, fora del camp no hi ha rivalitat alguna, però bueno, òbviament és un partit que es vol guanyar. Són només 3 punts, però a nivell d'equip, a nivell de ciutat, doncs tothom vol guanyar i res, farem tot el possible perquè els 3 punts es quedin a casa.
14: El maig, a les 4:05 de la tarda de diumenge, amb la xarxa Més en directe.

Gràcies, Pep. I abans d'acabar, expliquem, ho dèiem a l'inici, que en bàsquet, recordem que aquest vespre es presenten tant la Lliga Endesa masculina com la femenina. 5 equips catalans hi tenim a la masculina, a la CB, a més de l'Andorra, que pertany a la Federació Catalana, i 2 a la femenina, l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Demà n'escoltarem el més destacat d'aquesta gala de presentació, amb la mirada ja posada a la Supercopa masculina, que es disputa ja aquest proper cap de setmana amb l'Olímpic de Badalona com a seu i amb 2 equips catalans, la Penya, l'equip anfitrió, i el Barça finalista de la Lliga de l'any passat, que s'enfronta al València, el campió de Lliga. La Penya ho farà contra el Baskonia. En waterpolo avui es definirà el 5è classificat, en aquest cas, de la Copa Catalunya masculina, amb un Mataró-Sant Andreu a 8:45. Recordem que aquesta Copa Catalunya masculina ja es va jugar aquesta final, la final el diumenge passat, aquest diumenge, i amb victòria del Barceloneta, que va guanyar el seu 11è títol consecutiu contra el Sabadell per 10-9. Veurem qui queda 5è en aquesta segona competició. Un quart d'hora més tard es jugarà també la tornada de l'eliminatòria de quarts de final de Copa Catalunya femenina entre el Sabadell i el Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per a les vallesanes. Espera les semifinals del Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Les dues semifinals es jugaran dissabte. Diumenge es jugarà la final d'aquesta Copa Catalunya femenina a Mataró.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions. Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Ràdio Arenys.
8: Bon dia, són les dues.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
10: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
11: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
12: Quan parlem de autopistes ferroviàries estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
8: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
11: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
13: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
8: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
11: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
8: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
11: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
8: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
14: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
8: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
8: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avilà i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
17: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
10: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
17: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de l'inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
8: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
11: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
8: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
11: La presidenta dels comuns és Jéssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i, a més, aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
11: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
8: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
12: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris, i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
19: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
8: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
11: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
20: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
11: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
8: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
11: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
21: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
11: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
11: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
8: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
23: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
22: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
8: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
11: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
8: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
2: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
8: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Reclamen una llei de socorrisme.
11: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
8: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui, que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
5: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
24: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica, I està sortint bé.
5: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
8: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Càliz.
0: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
1: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
0: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
16: Notícies en xarxa.
8: Els preus s'enfilen 5 dècimes. El mes d'agost a Catalunya hi arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
11: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
11: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
7: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
11: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
8: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Sagarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
25: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
9: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
8: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
26: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
27: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
26: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Tordambarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
8: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
12: When you sit to see Aida and you listen to the...
13: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara, i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
10: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Vekzala en el paper de Radamés.
8: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
14: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
15: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
14: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
17: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
14: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
18: I'm 100% there.
19: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
14: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
18: I would not prefer this.
19: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
14: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana i mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, al tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
2: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
14: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
8: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadres.

0: no tenen resposta. Però al punt de l'interrogant, posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
3: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
4: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
5: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
1: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
4: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
6: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
4: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
4: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
1: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou. Joan Barberà.
7: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
1: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar la xifra

0: d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya, uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per a accions preparatòries.
1: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
0: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente finalment ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
2: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
3: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
4: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
3: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori que amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
5: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
2: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
6: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
2: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4% passi a ser un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
8: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà i Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
2: I encara una notícia més de l'àmbit polític, ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
3: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
9: Notícies en xarxa.
2: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
10: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
11: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
10: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
2: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
3: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
2: UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
12: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
13: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
12: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
2: Ens situem ara a Manresa, allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
14: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
15: Hi ha una idea mal entesa que si tu li parles castellà al nou vingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
14: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
9: Notícies en xarxa.
2: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
17: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
16: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: No deixem al medi ambient demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
3: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
2: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
18: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
19: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
18: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
3: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
20: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
3: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
2: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona La Torre, Ana Plaza.
1: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi havia al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
21: Doncs és refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
1: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
2: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
22: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona, ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
23: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
24: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
22: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
2: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de vuit en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
25: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
26: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
25: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a la TAP.
2: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
27: La sala de teatre L'Única de Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, ho destaca Joel Pla, programador de L'Única.
28: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre. Vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
27: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra.
2: I és moment per la informació esportiva. amb el Joan Barbara. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
0: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
4: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
0: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
6: I'm 100% there.
7: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
0: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al Nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butar, que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
8: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
0: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
2: Gràcies, Joan Barbara, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu, a més, que manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació perquè hi ha un tema d'interessos financers de la Unió Europea que no modifica l'argument d'aquest benefici personal. I el Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, que incorpora els propers 4 anys tot un seguit d'actuacions a la infraestructura. El pla inclou, però no inclou, volem dir, el gruix de la inversió per fer efectiva aquesta ampliació que hauria d'incloure el pròxim Pla d'Hora. Escoltem el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: I el govern fa un pas per impulsar el trànsit de mercaderies amb el pla d'eixos ferroviaris dotat en 125 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies, implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Sílvia Paneque és la portaveu.
3: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: I augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona. Han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, és el balanç que fa la Diputació. Precisament avui la Comissió Europea ha plantejat la creació d'un cos europeu de bombers que reforci la cooperació entre els estats. S'han cremat 700.000 hectàrees a la Unió Europea aquest any. Darrer apunt, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 del Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que trena la història col·lectiva i la intimitat familiar. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Moure's pel Maresme forma part del dia a dia de milers de persones per anar a treballar, a estudiar, al metge o simplement per desplaçar-se entre municipis. El transport públic és un servei essencial en una comarca llarga, molt poblada i amb una mobilitat constant. El tren és un dels grans eixos de connexió amb Barcelona, però també ho són les línies d'autobús que uneixen els municipis de costa amb els pobles de l'interior. Una xarxa que ha d'adaptar-se a una comarca que creix i on les necessitats de mobilitat també canvien. Freqüències, puntualitat, connexions entre municipis, alternatives al vehicle privat i una xarxa ferroviària que sovint centra les queixes dels usuaris. Avui, dimarts 15 de setembre, a l'Hora Maresme, posem el focus en el transport públic de la comarca, com ens movem i quins són els principals reptes per millorar la mobilitat al Maresme.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem parlant de la línia 656 autobús interurbà que connecta Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró, que s'ha ampliat, de fet, des d'aquest passat dilluns. Concretament, s'incorporen viatges durant la franja de tarda. Anem, doncs, cap a Arenys de Mar amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
0: Molt bona tarda, Gemma. Doncs sí, sí, de fet estem d'estrena aquí a la nostra zona, a la zona d'Arenys. La directora general de Transports i de Mobilitat, Susi López, va fer la roda de premsa comentant la setmana passada la inauguració d'aquestes noves freqüències i comentant que l'ampliació s'enmarca en un pla de xoc impulsat per la Generalitat per un valor de 21,5 milions d'euros aquest 2026 davant de la crisi ferroviària, amb l'intent de facilitar a la ciutadania noves opcions de mobilitat pública i disminuir el trànsit de vehicles privats. Amb la millora es passa de 6 expedicions durant el matí a 13 expedicions diàries amb viatges a la tarda, com bé deies. Podem escoltar a Susi López.
6: El que fem és, el 2020, quan es crea la línia, es va fer una oferta molt orientada a l'activitat sanitària, d'anar a visitar un metge, a fer-te una analítica, i per tant era un servei que funcionava al matí, i ara el que fem és donar una oferta tot el dia per tal de que també serveixi com una línia per anar a visitar persones que estan a l'hospital. Potser arribes al dematí, vols tornar a la tarda, i fins ara no podies fer-ho amb l'autobús. Per tant, és una oferta que passa de 6 expedicions, per tant, és més del doble, i principalment el que fem és obrir expedicions a la tarda. Per tant, és una oferta que queda molt repartida durant tot el dia i, per tant, dona aquesta versatilitat, no?, de fer aquestes visites al matí, tornar a la tarda. L'altra cosa destacable, aquesta línia, dic que és una línia operada per Segalers i, per tant, parlant amb ells, hem aconseguit poder tenir aquesta línia amb un vehicle de pis baix, que és un vehicle que és molt més accessible, és molt més fàcil accedir-hi, encara que no et moguis amb una cadira de rodes, també per persones que tenen dificultats per pujar a l'autobús, sempre és molt més fàcil fer-ho a través d'un autobús de pis baix.
0: L'alcalde d'Arenys de Mar, per la seva banda, Estanis Fors, destaca, a part d'aquesta ampliació de freqüències amb aquests nous horaris a la tarda, també destaca el fet que la nova línia contempla una nova parada al tanatori de Mataró, un espai que malauradament també han de visitar molts arenyencs, i afegeix a més que des d'allà es podrà agafar un bus cap a Barcelona amb una freqüència de pas cada 15 minuts. Per tant, hi ha una línia que uneix Arenys de Mar amb Barcelona, encara que s'hagi de fer una parada entremig. Això Fors ho defineix com un pas entremig abans de tenir una línia pròpia cap a la capital catalana. L'escoltem.
7: És un pas més que els dos alcaldes i tot l'Ajuntament i tots els aranyencs i aranyenques valorarem prou important. Una, perquè ja podem anar a l'Hospital de Mataró a la tarda, cosa que és prou important. Dos, perquè tenim una parada nova que és davant del tanatori i molts aranyencs i aranyenques hem d'anar al tanatori perquè hi ha gent que el servei no el fa a l'església, sinó que el fa al tanatori. I tres, perquè en aquella mateixa parada de la carretera de Cirera ens unirà directament amb Barcelona. És veritat que els aranyencs i les aranyenques volem un autobús directe a Barcelona. Ja ho trobarem. És veritat que reivindiquem anar a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I també l'aconseguirem, perquè crec que hi ha una sintonia amb la Generalitat. Però que ara, amb la mateixa tarifa que està allà de la TU, puguis anar des de totes les parades d'Arenys amunt, des d'aquí al Calissai, baixis davant del tanatori i a la mateixa parada, cada 15 minuts, baixi un autobús que et porti directament a Barcelona, no és allò que ens agradaria no fer una parada, però és molt millor del que tenim. I que des del Calissai, jo ara parlo com a Calissai, fins a la plaça Tetuan, puguis estar una hora o una hora i cinc, estar allà al Passeig de Gràcia o Ronda Universitat, fa que molts estudiants, molta gent, podrà fer servir aquest servei.
0: I els usuaris que agafaven el bus, aquest bus que fins ara anava a l'Hospital de Mataró, amb freqüència només del matí, només podien tornar a casa, si encara era al matí. Si volien marxar a la tarda, ja havien d'agafar el tren. Doncs ara poden gaudir d'expedicions a la tarda, cosa que afavoreix molt la mobilitat de qui ho necessita, sense haver d'agafar els busos urbans de Mataró i el tren per tornar a casa a Arenys. Aquesta incomoditat ha quedat ara solucionada i així ho expressaven els usuaris de la línia, que estaven ben contents.
8: Jo és que he baixat més que tot per veure els horaris i fer la foto, que ja estan posats els nous horaris, i fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè, clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar allà dalt i era un xoc. I ara és una meravella.
9: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que com plens com sardines, no et pots asseure i trigues molt de temps. Jo perfecte, ho trobo.
10: Ja era hora, eh? vull dir, perfecte. Vull dir, és un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió. Vull dir, ara, jo per mi, encantada de la vida. Sí, sí, mira, ja, avui anem i ja tornarem amb el bus.
11: Jo, per exemple, que vaig ara a Mataró, a l'hospital, i tornaré a la tarda, abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara amb això és una meravella, perquè puc anar i venir amb l'autobús, i és un moment. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació. I a més, agafes el tren i quan no té una incidència, n'hi ha un problema. Quan no, no van bé. Quan no plou i no van bé. Diguem, era un problema, una aventura, i ara, doncs, molt millor, la veritat.
0: Per altra banda, la Generalitat ha ampliat el termini de concessió a les empreses adjudicatàries de serveis de bus si es comprometen a descarbonitzar la flota d'autobusos del país i millorar la informació als usuaris, dues línies d'actuació que el govern català considera prioritari, Gemma.
4: Molt bé, Oriol, moltes gràcies.
0: Fins ara.
4: I anem ara a conèixer una altra possibilitat, poder més desconeguda, del transport públic que pot oferir un ajuntament. Coneixem el servei de taxi a demanda des de Palafolls amb en Jordi Pratsavalls.
12: Doncs sí, Gemma, de fet, avui nosaltres ens volem fixar, volem posar el foco en el taxi a demanda, un servei que des de ja fa uns anys tenim aquí al nostre municipi a Palafolls i que també podem incloure dins el tema del dia que avui estem tractant. Deixa'm saludar, perquè el tenim al telèfon, el regidor de Palafolls de Transport, que és en Jordi Villaret. Jordi, molt bona tarda, benvingut.
13: Hola, bona tarda.
12: Gràcies per ser amb nosaltres. Volíem centrar-nos avui en conèixer una miqueta més aquest servei de taxi a demanda. Un servei que és a Palafolls des de l'any 21, si no m'equivoco, no, aproximadament?
13: Correcte. L'any 21 vam començar a treballar en proves pilot i a l'any 22 ja podem dir que es va consolidar.
12: Mm. Per situar-nos una miqueta, quins beneficis aporta en el tema mobilitat a Palafolls, per exemple, un servei com el taxi a demanda?
13: El primer de tot i l'objectiu principal és el de facilitar la mobilitat i l'accessibilitat al ciutadà, apropant-lo als serveis bàsics. O sigui, des d'un punt de recollida des de casa seva és acostar-lo al centre del municipi on hi ha els serveis bàsics i del dia a dia.
12: Una proposta que s'assuma també a d'altres propostes de mobilitat que tenim a Palafolls i que crec que també tenim xifres des que es va instaurar, no?, aquest taxi a demanda. Com ha anat evolucionant aquest servei al nostre municipi?
13: Bé, l'evolució ha estat progressiva i de forma contundent. Primer de tot, referència que fas de que hi ha altres, evidentment, hi ha altres serveis de transport al municipi. Un altre dels objectius i un dels motius pels quals ens van plantejar, que ja és del mandat anterior, com comentem, la implantació del taxi a demanda, era per fer un transport públic que fos més eficient i més sostenible. No? Tenim un transport de bus urbà i un transport que ens comunica interurbanament amb municipis del voltant, que en algunes ocasions el que és urbà va fent un circuit circular, que aquest circuit circular, doncs, en moltes de les ocasions, doncs, no és del tot eficient en el sentit que va buit, perquè a nivell d'horaris, doncs, no sempre la demanda i la necessitat de transport és el mateix, no? Amb el transport que és a demanda, com diu la paraula, el que fem és que programant-te el dia anterior i sol·licitant, et té a buscar a casa teva i, per tant, el transport, a més, és un transport col·lectiu en el que treballem amb AMTU, que és l'associació de mobilitat i del transport urbà, que són els que gestionen aquest servei a través d'una aplicació web. El que es fa és sol·licitar el viatge, no?, programat per al dia següent, i et venen a recollir a casa teva i et porten a un dels punts fixes que diem del mig del municipi. No? L'evolució, com dèiem, ha estat progressiva i cada cop és molt exitosa, perquè per les primeres xifres ja absolutes que tenim és de l'any 22, en el que ja va ser tot l'any complet, que ens movíem amb uns 2.000 usuaris any, no?, que no són viatges, perquè els viatges es miren d'englobar, doncs, que poden anar-hi una, dues, tres i fins a quatre persones en el mateix que se'l va recollir a casa seva, i a partir d'aquí se'l porta en el punt que s'hagi establert del centre del municipi.
12: El servei, em comentaves una miqueta que anava una miqueta a l'alça, no? Abans, fora de micro, mentre esperàvem l'entrevista,
13: sí,
12: Jordi, em deies, doncs, que progressa, no? Dèiem, sí.
13: parlem dels 2.000 usuaris que teníem a l'any 22, a l'any 23 pràcticament vam doblar, ens vam moure al voltant dels 4.000, el 24 es van mantenir, i el 25 hi ha hagut una tendència altre cop a l'alça, que seguim... segueix mantenint amb el 26, el que portem d'any 26, en el que ja superem els 4.500 usuaris any. Que això traslladat en viatges solen ser sobre uns 700-800 viatges anuals.
12: Déu-n'hi-do, eh? L'objectiu és seguir apostant precisament per aquest servei i anar-ne fent difusió, com estem fent nosaltres ara amb aquesta entrevista. Em cridava molt l'atenció, Jordi, el que em deies al principi, no? Que a vegades el transport sempre és a una hora determinada, la combinació no va bé, etc, o no ens deixa el lloc determinat. En aquest cas, aquest servei de taxi a demanda sí que és veritat que ens ajuda, sempre i quan hi hagi una necessitat, a coordinar-nos una miqueta millor amb el tema horaris i fins i tot destins, no?
13: És un dels punts. L'administració local ha de treballar perquè el transport públic doncs, sigui el més eficient possible i el més sostenible. Veient el petit, no?, gra de sorra que puguem aportar. Tots hem patit un estiu molt calorós, tots som conscients de que estem anant cap a una tendència a l'alça, no?, de que o fem alguna cosa per ser més sostenibles o realment la cosa s'està complicant, no?, a nivell planetari. Per tant, tot allò que es pugui fer a nivell de l'administració local sempre és bo.
12: I pensava fins i tot a crear vincles, no?, perquè entenc que el conductor, si més no, ha de ser conegut si fem uns viatges regulars, diguéssim, si fem periodicitat en el temps. Per tant, en aquest cas també ajuda una miqueta a la sociabilització. Fins i tot pensava jo, Jordi, si sempre ens trobem amb el mateix conductor de vehicle, no?
13: Correcte. Els conductors són el taxi que tenim tres llicències en el municipi. Aquestes tres llicències, doncs, bé, són coneguts. A més, dos d'aquestes llicències són família, per tant...
12: Un nou factor, doncs, que afecta avui, com dèiem, el tema del dia. Hem conegut el servei de taxi a demanda gràcies al regidor de transports del nostre municipi, Jordi Villaret. Jordi, gràcies avui per ser amb nosaltres a l'Hora Maresme.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: I hem passat per Arenys de Mar, hem passat també per Palafolls i ara anem a les Tres Viles per continuar parlant de mobilitat. Els alcaldes de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac s'han reunit amb la Cambra de Comerç per avançar en una proposta molt esperada, un bus directe que connecti els tres municipis amb Barcelona. En Martí Capçada, des de Ràdio Sant Vi, ens en dona més detalls.
14: Doncs sí, Gemma, avui parlarem d'una qüestió que afecta el dia a dia de molts veïns d'aquí de les Tres Viles i es tracta de com anar a Barcelona en transport públic. A Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també Caldes d'Estrac estan molt a prop de Barcelona, però quan toca anar-hi per treballar, estudiar, anar al metge o fer qualsevol gestió, el trajecte en transport públic pot ser molt més complicat del que sembla. I t'he de dir, Gemma, que en sóc un dels afectats, que, com sabeu, jo sóc de Barcelona i és tota una odissea quan he de venir cap aquí. És precisament en aquest context que els tres ajuntaments treballen en una proposta. I aquesta és, com hem dit, crear una línia d'autobús directe entre les Tres Viles i Barcelona. La idea és disposar d'un servei que connecti directament Sant Vi, Llavaneres i Caldetes amb la capital, facilitant els desplaçaments i també podent oferir així una alternativa el que ve a ser el vehicle privat. S'ha fet un nou pas en aquesta reivindicació, i és que l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, s'ha reunit amb la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme. A la trobada també hi han participat l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Àlex Neira, i l'alcaldessa de Caldes d'Estrac, Elisabet Segura. La reunió, bàsicament, ha servit per abordar les necessitats de mobilitat dels tres municipis i així poder avançar en aquesta futura línia de bus. I el problema, segons els alcaldes, és clar. I és que actualment les connexions no donen una resposta prou directa a les necessitats de la ciutadania. Escoltem l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, en Javier Sandoval.
15: Arreu del problema que tenim localitzat que suposa anar a Barcelona actualment amb les infraestructures que tenim, nosaltres el que demanem és un servei directe des de les Tres Viles, en aquest cas, com ja passa a altres municipis, per anar a Barcelona, no? Amb el servei de bus. Ho estem treballant amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que s'estan fent una DAFO, per poder presentar un informe molt detallat del perquè demanem aquest servei. De fet, el 23 de setembre tenim reunió a la Generalitat amb el senyor Manel Nadal, que és el secretari de Mobilitat i Infraestructures, per també fer-li arribar doncs, aquesta petició, aquest neguit, aquesta mancança que tenim actualment.
14: Bé, doncs, ja l'heu escoltat, i és que aquesta petició no és només una qüestió de comoditat, sinó que també té a veure amb el model de mobilitat que es vol impulsar a la nostra comarca. Perquè si volem que més persones deixin el cotxe a casa, el transport públic, hauria de ser una alternativa real. I això significa tenir connexions freqüents, horaris útils i trajectes que no obliguin a fer múltiples canvis. Per una persona que treballa a Barcelona, per exemple, la diferència entre poder agafar un autobús directe o haver de combinar diferents transports pot ser molt important, i encara més si aquest desplaçament s'ha de fer dia rere dia. També cal tenir en compte que les tres viles formen un territori molt connectat entre si. Sant Villavaneres i Caldetes comparteixen moltes dinàmiques i molts desplaçaments, i una línia directa cap a Barcelona podria reforçar el que és aquesta connexió. Ara bé, de moment no hi ha una data prevista per l'estrena d'aquest servei. El projecte encara s'estarà treballant i els ajuntaments volen presentar arguments i dades que permetin justificar la necessitat d'aquesta nova línia. Per això també hi participa la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme amb la preparació d'un informe que ha de servir per concretar la petició. I el següent pas serà portar aquesta reivindicació a la Generalitat, ja que el 23 de setembre hi ha prevista una reunió amb Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures, on els representants municipals traslladaran aquesta petició i exposaran les mancances actuals en matèria de transport públic. Per tant, ara mateix tenim una proposta sobre la taula, i és que tres municipis que la defensen conjuntament i una reunió amb la Generalitat que pot ser important per saber si aquesta idea pot acabar convertint-se en una línia real. I és que parlar d'un bus directe a Barcelona és parlar en realitat de moltes coses més. Parlem de temps, de feina, d'estudis, de conciliació i també, i no menys important, de sostenibilitat. Perquè per una persona que viu a Sant Vicenç, Llavaneres o Caldetes i treballa a Barcelona, tenir una bona connexió amb el transport públic, com hem dit, pot marcar la diferència entre agafar el cotxe cada dia o bé poder optar per l'autobús. I també pot beneficiar persones que no disposen de vehicle privat o que simplement prefereixen no utilitzar-lo. Ara toca esperar, primer a veure què diu la Generalitat davant aquesta petició i, sobretot, quin tipus de servei es podria plantejar. El recorregut, les parades, els horaris i la freqüència. La reivindicació, però, ja està sobre la taula.
4: I quan parlem del transport públic, és inevitable pensar en els estudiants, que la gran majoria l'utilitzen diàriament. Tot seguit anem cap a Calella amb en Sergi Ferrer, que ha parlat amb 5 estudiants que ens han explicat les seves experiències personals. Endavant, Sergi.
16: Per a molts estudiants del Maresme, el transport públic és imprescindible en el seu dia a dia, per anar a classe, per desplaçar-se entre municipis o per arribar fins a Barcelona. Però fins a quin punt poden confiar en aquest transport? Hem parlat amb 5 estudiants usuaris habituals del tren i l'autobús per saber com viuen el transport públic al Maresme i si consideren que el servei actual és suficient. I la primera resposta que ens trobem és clara. El problema, per a alguns, no és tant que faltin opcions, sinó que les que hi ha no sempre funcionen com haurien.
17: No crec que no sigui que no hi ha suficient transport. El problema és que amb el tren no hi pots confiar i després el bus necessita ajuda perquè ara hi ha una demanda de gent que hi va que no hi havia abans, perquè simplement la gent del tren, en plan, hi ha molta gent que utilitzava el tren que ja no agafa el tren.
16: La Paula apunta directament al tren com un dels principals problemes. Retards, cancel·lacions i canvis d'horari que, segons explica, fan que cada vegada més usuaris busquin alternatives, especialment l'autobús. I precisament l'autobús és una de les opcions que també destaca en Martí.
18: Jo no he tingut cap problema important amb el tren, però també perquè si he d'agafar el tren de 2:15... intento arribar a l'estació mínim 15 minuts abans i llavors enganxo el tren anterior que venia amb retard. Però sí, la majoria de gent que conec que agafava el tren cerimoniosament s'han passat a l'autobús.
16: En el seu cas, la clau és anticipar-se. Arribar abans a l'estació, tenir marge i, si cal, agafar un tren anterior. Però això també planteja una qüestió. Si has de preveure el retard abans que es produeixi, fins a quin punt el servei és fiable? I per a qui utilitza el tren cada dia, la resposta pot ser encara més contundent.
19: Jo utilitzo cada dia la Renfe per anar i tornar de la feina i funciona fatal, la veritat, perquè mai saps si arribaràs a l'hora, quan no és un problema és un altre, has de fer malabars per arribar d'una estació a una altra perquè hi ha un tall per robatori de cable o qualsevol cosa d'aquestes, i és una incertesa perquè no saps si arribaràs a temps o no.
16: La incertesa és, de fet, una de les paraules que més apareixen quan parlem de transport públic. No saber si el tren arribarà, si hi haurà una incidència o si serà necessari buscar una alternativa. I quan aquesta alternativa és l'autobús, tampoc no sempre és garantia de tranquil·litat.
20: A vegades és suficient i a vegades insuficient. M'explico, per exemple, si vols agafar un bus, sí que és veritat que els busos són més puntuals que els trens, però no sempre és així. La majoria de les vegades no venen a l'hora, sobretot els trens, i ja quan tens pressa o t'has d'afanyar per arribar a algun lloc, no pots comptar gaire amb el tren ni amb els busos, perquè sempre arriben tard o arriben molt d'hora. Llavors, o el perds o t'has d'esperar una bona estona.
16: En Nico ho resumeix d'una manera molt clara. A vegades és suficient i a vegades no. Els horaris poden no complir-se, els trens poden arribar tard i els autobusos també poden patir incidències. I això fa que, per alguns usuaris, utilitzar el transport públic impliqui sortir de casa amb més antelació de la necessària. Però no totes les experiències són negatives. També hi ha qui, almenys de moment, considera que el servei li funciona correctament.
21: Jo, la veritat, que de moment no he tingut cap problema. Sempre he agafat el tren que volia i he arribat abans de l'hora que el bus d'alça sortís de l'estació.
16: En Pablo explica una experiència molt diferent. En el seu cas, els trajectes han funcionat sense problemes i ha pogut arribar a l'hora prevista. I això posa sobre la taula una altra realitat. L'experiència amb el transport públic no és la mateixa per tothom, queda clar. Depèn del municipi, de la línia, de l'horari i, sobretot, de si aquell dia hi ha o no una incidència. Però si ajuntem totes aquestes opinions, hi ha alguns punts que es repeteixen. La necessitat de més puntualitat. Més freqüència en determinades franges. Autobusos que puguin assumir la demanda quan el tren falla i un servei que permeti arribar a la feina, a classe o a casa sense haver de calcular constantment què passarà si el tren arriba tard. I, com sempre, quan parlem de transport públic, hi ha opinions per a tots els gustos. Encara que no esperàvem trobar-nos aquesta.
22: En el meu cas, jo no he tingut cap problema amb el transport públic. Però també perquè faig servir el casquet volador. I si tinc molta pressa, faig servir la porta màgica. Així que no, per mi no cal.
16: Clar, així també arribo jo puntual. Però deixem la màgia de banda i tornem al transport públic real. Hi ha qui considera que el transport públic és suficient, hi ha qui aposta més per l'autobús cap al tren, i també hi ha qui reclama millores perquè avui arribar puntual no depengui de la sort o d'haver sortit de casa amb molta antelació. Per tant, la pregunta continua sobre la taula. El transport públic al Maresme és suficient? Potser el problema no és només quants trens i autobusos hi ha, sinó si arriben quan toca i si permeten moure's per la comarca amb garanties.
4: Moltes gràcies a Sergi Ferrer. Nosaltres arribem a la meitat del programa d'avui. Fins ara hem parlat del transport públic a la comarca al Maresme i ara tot seguit anem a fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
23: Bona tarda. Avui nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, amb unes temperatures que tornen a estar a la franja alta, amb valors màxims a l'interior de la comarca que han arribat als 32 graus, una mica més baixos que ahir, però encara molt alts. Això canviarà a partir de demà, amb un canvi de temps que ens portarà aquest descens de temperatura gradual al llarg del dia. Les mínimes, de fet, es registraran durant la recta final del dia, en comptes de la matinada, que és el que acostuma a passar habitualment. I, a més, amb aquesta baixada de temperatures, esperem també un temps més insegur a partir del migdia, xàfecs, alguna tempesta ja de cara al vespre. Una situació, per tant, que vindrà marcada per aquesta inestabilitat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Seguim en directe a l'Hora Maresme, moment de fixar-nos en les xarxes socials i en el que és notícia avui dimarts 15 de setembre amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
2: Molt bé, comencem destacant alguna cosa del Maresme.
3: Doncs mira, anem a Calella, Palafolls i Tordera, que s'han incorporat al programa Q de Festa, que promou un model d'oci nocturn més segur, inclusiu i saludable. Amb aquestes incorporacions, 6 de les 9 festes majors catalanes amb aquest distintiu són al Maresme, fet que converteix la comarca en un referent en prevenció i promoció de la salut durant les celebracions. El programa inclou mesures com aigua gratuïta, begudes sense alcohol, formació del personal de les barres, informació sobre mobilitat segura i protocols contra les violències sexuals.
2: Molt bé, això pel que fa en el Maresme i en clau internacional, que és notícia.
3: Doncs anem cap al Regne Unit. Un home d'uns 60 anys ha admès davant d'un tribunal de Manchester haver comès més de 60 delictes sexuals contra la seva esposa durant més de 20 anys, incloses 16 violacions, i haver-la drogat amb intenció delictiva. Els fets haurien tingut lloc entre el 2004 i el 2025, i l'home s'ha declarat culpable de 45 dels càrrecs que se li imputaven. A més, 12 homes més estan acusats d'haver comès delictes sexuals contra la mateixa dona entre el 2018 i el 2025, tot i que tots ells han negat les acusacions.
2: I el tema curiós del dia?
3: Un tema que m'he trobat per X, concretament, que m'ha sorprès bastant, perquè sempre que intento buscar temes curiosos en trobo d'aquests, i és que s'ha fet viral a xarxes, especialment a X, una curiosa tècnica per dormir millor que ha mencionat un usuari, o com a mínim per gaudir més del fet de tornar-se

0: acostar-se a dormir. Consisteix a posar-se una alarma cap a les 4 o les 3 de la matinada, despertar-se expressament, mirar el rellotge i comprovar que encara queden unes quantes hores per dormir. La gràcia és precisament aquesta. Per exemple, pensar, encara em queden 3 hores o 4 o 5 per despertar-me i tornar al llit amb la sensació que tens doncs, tot el temps del món per descansar.
1: Clar, quan no ho controles, quan et passa de casualitat, jo crec que sí que és una sensació agradable, però si et poses una alarma expressament per despertar-te i ser conscient de les hores que et falten, doncs que et queden encara per dormir, no sé si té gràcia.
0: Depèn, depèn, perquè a mi em passa molt a l'estiu i et despertes a mitjanit suat, jo que ho passes fatal, això sí, beure aigua en aquell moment doncs és un sentiment molt agradable.
1: Mhm. Molt bé, doncs, Sergi, la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
0: Òbviament, com el tema va dedicat a això, avui preguntem si el transport públic al Maresme, a la comarca, és suficient.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta del dia que us formulem avui a l'Hora Maresme. Sergi, moltes gràcies.
0: Fins ara.
1: Avui tenim la primera entrega d'una mirada històrica, perdoneu, la primera crec, la segona ja entrega, que ens anirà molt bé i la tindrem cada dimarts amb nosaltres. I ens remuntem a l'any de la Picó i anem fins a Ràdio Arenys. Oriol, Leo, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs sí, una secció setmanal fixa que esperem que us agradi i ens ajudi a recordar, a descobrir i a aprendre. Per tant, mira, aquí ja ho tenim tot a punt. Tenim el Xavi Obon i la Montse Comí preparats. Bona tarda.
3: Hola, Oriol, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Avui comencem el primer episodi de l'any de la Picó. Quan pensem en 1960, potser ens sembla que queda molt lluny. Però si mirem què estava passant aleshores, descobrirem que aquell any començaven a canviar moltíssimes coses.
5: El món encara vivia sota la tensió de la Guerra Freda, però el mapa polític començava a transformar-se. El 1960 és conegut com l'any d'Àfrica. 17 països africans van aconseguir la independència.
3: I mentre el món canviava, aquí també començaven a passar coses. A Catalunya, el 19 de maig de 1960, els fets del Palau de la Música van marcar un moment important de l'oposició al franquisme. Durant un concert es va prohibir cantar el cant de la Senyera, però un grup de joves el van entonar igualment.
5: I entre les persones detingudes hi havia Jordi Pujol, que acabaria sent condemnat a 7 anys de presó, dels quals en va complir 3.
3: Però els anys 60 no només portarien canvis polítics, també començava a canviar la vida quotidiana. And they
5: called it puppy love. El 1960 es va comercialitzar als Estats Units la píndola anticonceptiva i això va obrir la porta a una nova manera d'entendre la planificació familiar i la sexualitat.
3: Oi, fins i tot la cultura popular començava a ser una altra. Aquell mateix any naixerien els Picapedra. S'estrenava els Set Magnífics. Elvis Presley triomfava amb It's Now or Never. It's now or never.
5: Come hold me tight. I Arenys també hi havia coses que avui ens costaria imaginar. Per exemple, les ametlles d'Arenys, un producte tradicional que remuntava al segle XVIII i que encara es fabricava a la vila. El 1946 ja només en quedaven 4 productors i acabarien desapareixent durant els anys 90.
3: Per això fem l'any de la Picó, perquè darrere d'una cançó hi ha una època, una història i moltes vegades també els nostres propis records.
5: I parlant de cançons, avui hem volgut recuperar una veu inconfusible.
3: La de Roy Orbison.
5: Only the Lonely, publicada el 1960.
3: Una cançó que ens porta directament a aquell nou món que començava a

0: aquesta és la nostra manera de mirar la història, a través dels fets, però també a través de la música que els va acompanyar.
1: Som l'any de la picor, de Ràdio Arenys.
0: Una càpsula del temps que compartim amb Hora Maresme.
1: Molt bé, Oriol, ja ens tornarem a veure la setmana que ve a la mateixa hora.
0: Apadeu!
2: Doncs això, gràcies Xavi Obon, gràcies Montse Comí per aquesta secció. Ens trobem això la setmana que ve, anant cada vegada al gany de la picó.
3: Molt bé, Oriol, gràcies.
2: Fins ara.
3: Va, som-hi, ara és moment d'entrar a la biblioteca i descobrir noves lectures amb la Mar Arenaza. I avui ens adaptem molt bé al tema del dia, i és que parlem del llibre Assassinat a l'Orient Express. Sergi.
4: Bé, doncs tornem-hi a ser. Més llibres. Ja dic, sempre introdueixo el tema del dia, però abans m'agradaria presentar, doncs, amb qui sempre parlem d'aquestes lectures, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
5: Bé, molt bé.
4: Preparada pel tema d'avui?
5: Sí, sí.
4: Suposa que ja el saps, no? Bé,
5: sí,
4: portes el llibre.
5: Sí, sí.
4: Bé, el tema d'avui són els transports públics.
5: Hombre, uai.
4: Un tema públics que a tots ens agrada molt, ja ho saps, especialment aquí,
5: sí,
4: que funciona tan bé.
5: Sí, sí, és una experiència.
4: Exacte,
5: eh? És una experiència.
4: Què ens portes avui, va?
5: Bueno, no ho he pogut resistir, no ho he pogut resistir, i he fet el que s'havia de fer, segons jo, que és portar l'assassinat en l'Orient Express, perquè, bueno, estem marcats pels trens i havia de sortir un tren. Podria ser Anna Karenina, però no, no, fem-ho d'una altra manera.
4: Vinga.
5: Fem-ho d'una altra
4: manera,
5: no? Amb
4: un mític. Bueno, una mítica, en
5: sí, cas. Sí. Òbviament, l'autora és Agatha Christie.
4: Sí?
5: No sé, em sembla que pràcticament tothom, o quasi tothom, o els afortunats que o no han llegit el llibre o no han vist cap pel·li, que ho facin, perquè, no sé, a mi m'agrada molt. I és molt enginyós. En si és una novel·la negra.
4: Conegudíssima.
5: Conegudíssima. La trama està molt, molt bé. Molt, molt bé. Tot passa amb un tren.
4: Sí.
5: Un tren de llarg recorregut. Vull dir que no és el nostre de per anar a Barcelona o per anar a Girona, sinó que és d'aquests trens que, bueno, que t'hi passes, pues, com una setmaneta allà dintre. I clar, passen coses, no? Hi ha com un assassinat impossible. Però, de casualitat, hi ha l'Hèrcules Poirot, que és un senyor belga, no francès, sinó que és belga.
4: Bigotet.
5: Amb bigotet, no? Així bastant maniàtic, però molt intel·ligent. I, clar, es troba allà tota la situació i ell ho ha d'investigar.
4: Parlem de novel·les d'Agatha Christie.
5: Sí.
4: Jo crec que tothom les ha de conèixer.
5: Sí.
4: De fet, se n'han fet adaptacions al cine, en sèries, fins i tot videojocs, perquè al final, doncs,
5: sí,
4: home, són temes que donen molt de joc, no?, per portar altres tipus d'arts.
5: Sí.
4: Però també et diria que és difícil, jo crec, portar un llibre, un art, en
5: sí,
4: una sola ubicació.
5: Com és un tren, complicat, només. Sí, sí, sí. A més que... Clar, vull dir que està tot molt limitat, no? Totes les situacions i tot... I llavors, realment has de ser molt enginyós per...
4: Bueno, per
5: fer-ho interessant.
4: Sí, per enganxar el lector.
5: I realment és molt intrigant. Vull dir que si no l'has llegit i no has vist res... Home... No?
4: Sí, val la pena.
5: A mi m'agrada molt,
4: val,
5: és molt sorprenent.
4: Hi ha autors que ja ho han fet, això. Parlo de cine perquè és el que se'm ve al cap, no? En Tarantino, amb Reservoir Dogs, ja ho va fer, agafant només una ubicació, que era aquell garatge.
5: Sí, aquell... Ai, sí,
4: vull dir,
5: quina angúnia. Sí, sí.
4: De l'orella.
5: Ai, sí, me'n recordo.
4: Llavors, clar, fer una pel·lícula amb només una ubicació ja és difícil.
5: Sí.
4: Fer un llibre, entenc que també.
5: Sí.
4: Poder, ja et dic, el tren d'abans és més diferent al d'ara, que tenia diverses vagons i diferents, doncs allà poden passar moltes coses, però sé de jocs també i pel·lícules que han passat en una ubicació com aquesta que t'he comentat, però ara parlem d'un tren, clar.
5: Clar, però hi ha també quin és aquest d'acció que està trepidant, Bullet Train o...
4: No, el tren bala, sí.
5: Sí, aquest també, i aquest van ràpid, eh? Vull dir que no és l'Orient Express, allà tot va ràpid en aquesta pel·lícula.
4: Sí, sí.
5: I és molt entretingut, però realment en el transport públic, bueno, a part del que pot arribar a passar, avaries... absències, no? Estàs esperant un autobús que no passa mai.
4: Sí.
5: Passa, això.
4: Sí,
5: passa.
4: Sí, sí, tant. De fet, em recorda molt a Professor Layton, que és un... Bueno, són jocs d'un detectiu que un dels jocs va en un tren. Llavors, m'ha recordat molt aquest món. La gent que sigui tan friqui com jo m'entendrà, sobretot en aquest sentit. Però mira, ara la pregunta... Parlem d'un llibre dels anys 30.
5: Sí.
4: És un llibre, com ho has dit, humor... humor
5: és una novel·la negra.
4: Ai, novel·la negra, perdó.
5: Sí.
4: Recomanació? sí, de gent...
5: Tothom que li agradi un bon llibre de suspense, que se'n diu suspense, no? Aquests thrillers, que no és que hi hagi un psicòpata especial, ni que hi hagi molta sang, ni que sigui molt, molt escandalós, sinó que és molt enginyós, no? És com un puzzle, no? I això com ho encaixem? I això com pot haver pogut passar si no entra dins de la lògica que nosaltres... tenim, no? I clar, al final sempre és un joc de perspectives, que és el divertit d'aquest tipus de llibres de suspens, no? És...
4: Bueno, sempre que no parlem... Molt. Exacte, sempre parlem de thrillers, parlem d'assassins, parlem de detectius, doncs aquests temes sempre generen gràcia... una mica de gràcia, una mica de curiositat, no?
5: Sí,
4: sobretot
5: sí.
4: Per als que ens agrada, aquest món, perquè, bueno, ja ho hem parlat fora de micros, que estic llegint Stephen King,
5: i
4: llavors aquests mons de suspens, de...
5: Sí, no? De què passarà, no?
4: Exacte, sí.
5: I jo suposo que també tenen l'habilitat que el que dèiem de Stephen King, no? Vull dir que et fan entrar a dins del llibre, no? I llavors et quedes com sugestionat, no? I estàs com... I això s'ha de ser molt bo per poder-ho captar, no? Perquè ens podem explicar moltes coses i, bueno, i què, no? I no... Però, en canvi, aquí...
4: De fet, valoro molt els llibres que et fan imaginar-te en quin lloc estàs.
5: Sí.
4: Entenc que ho fan tots, però alguns més que altres, no? Allò que t'has d'imaginar l'escenari, no?
5: Sí.
4: I que cadascú, que és el bo dels llibres, se l'imagina d'alguna manera diferent.
5: Clar. Suposo per això quan hi ha el canvi de llibre a pel·lícula no agrada a tothom, és complicat.
4: Sí.
5: És complicat.
4: Sí.
5: Per molt bé que ho facis, no? Bueno, perquè tots ho llegim segons nosaltres mateixos,
4: exacte.
5: No?
4: Exacte. Molt bé.
5: Molt bé, aquí doncs, amb els trens.
4: No caldrà entrar-hi en detall, però, Mar, moltíssimes gràcies per venir a parlar d'un tema delicat, el transport públic, però bueno, d'una manera
5: sensible.
4: Més curiosa.
5: Sí.

0: I arribarem al final del programa d'avui amb els tastets de llengua que avui estan dedicats a la tornada a l'escola amb el Centre de Normalització Lingüística. Som-hi, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, estem amb uns nous tastets de llengua, com cada dimarts, i avui tocarem un dels temes d'aquests temes troncals del mes de setembre que no poden faltar, i parlem del que és la tornada a l'escola amb la Gemma Martínez, que ens n'explicarà unes curiositats i cosetes que als nostres oients els agradarà saber. Així que, Gemma, bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: A veure, tornada a l'escola, època complicada pels més petits, però potser una mica d'alivi també pels que són pares.
2: I tant.
1: A veure quin enfoc li ens donaràs tu.
2: A veure, setembre és més de tornar de l'escola, de tornar a la feina, les vacances s'acaben, ens ho hem passat tots molt bé, però ja toca començar a fer coses, eh?
1: Ja toca.
2: Ja toca, ja toca. I avui res, simplement volíem repassar unes quantes paraules que estan relacionades amb aquesta tornada a la rutina i a l'escola.
1: Doncs a veure, per quina comencem?
2: Doncs comencem per escola.
1: No, de la millor manera.
2: De la millor manera. Escola és una paraula que ve del grec, val? De la mateixa paraula, escolè. Potser no ho pronuncio correctament, disculpeu.
1: Bé, no ens ficarem.
2: No, en la pronúncia. Cal dir que en grec la paraula escola també volia dir lleure, oci, perquè les activitats culturals les feien en els moments d'esbarjo, quan no s'havia de treballar. Clar, era una altra època. Tot el que no era treballar era esbarjo. Avui dia hi ha diversitat d'opinions dels que diuen que els nens a escola no fan res i només es diverteixen, per tant, potser sí que encara encaixaria amb aquest significat de lleure, oci, esbarjo, però aquí és una polèmica que no hi entrarem, d'acord?
1: D'acord, doncs a veure.
2: De fet, la paraula escola, així com la fem servir avui en dia, es va consolidar sobretot a la segona meitat del segle XX. O sigui, fa molt poc, diguéssim.
1: Sí, això t'anava a dir.
2: Sí, abans, i aquí, doncs, no, si ens escolta gent més gran o si pensem en com parlaven els nostres avis, era més habitual fer servir la paraula col·legi o estudi, anar a estudi. No sé si ho has sentit mai, això.
1: Sí, anar a estudi, sí, sí. I també et diria que et dono la raó de la part de la meva àvia, m'ho deia molt.
2: Oi? Recorda que molt a com parlaven sí, els nostres avis,
1: tota
2: anaven a estudi. Per tant, aquest ús d'escola és bastant modern. Volíem fer-vos notar que en català, quan fem servir escola i el verb anar, no hi posem l'article, no diem anem a l'escola, fem anar a escola. Els nens van a escola. Toca anar a escola. D'acord? És una fórmula lexicalitzada i és habitual no posar-hi l'article.
1: D'acord, doncs queda també anotat, perquè clar, anar a escola potser també quedaria molt...
2: Els nens ja van a escola al setembre, no van a l'escola. Cada cop sí que se sent més l'article, però l'ús més genuí era sense, anar a escola. Així que us animo a mantenir-ho així, anar a escola. Per exemple, no, avui el meu fill ha estat malalt i no ha anat a escola, sense l'article.
1: Molt bé.
2: Bé, passem ara a una eina molt utilitzada a l'escola, com és el llapis, sobretot entre els nens més petits.
1: La que més, et diria.
2: La que més. Volíem recordar-vos que llapis, el plural de llapis, vull dir, és llapis, no llapissos. Tot i que s'utilitza i la gent ho diu, llapissos és un plural, diguéssim, col·loquial, no és normatiu. Si heu d'escriure alguna cosa, doncs, normativa, és un llapis, dos llapis. I per últim, una altra eina molt utilitzada, un altre estri molt utilitzat, són els retoladors, que també per influència a vegades del castellà es diu malament i es fa com en castellà amb una O, rotuladors, no. Recordeu que retoladors ve de la paraula rètol i rètol s'escriu amb una E i no una O, per tant, un llapis, dos llapis i retoladors.
1: Molt bé, perquè et diria que m'atreviria a dir de les paraules que més malament es diuen, perquè...
2: Sí, bé, per influència, per costum. I per últim, si tenim un llapis i un retolador, el més habitual és fer-lo servir damunt d'un full. Un full en masculí. Recordeu que les fulles, o la fulla, només fa referència a la part de l'arbre, de les plantes. Una fulla de l'arbre, un full de paper.
1: D'acord, doncs mira, una altra cosa que aprenem a dir-la bé i que, doncs, ja que comencem aquesta nova etapa escolar, doncs, què menys que saber dir bé les paraules relacionades amb ella. Gemma, a tu t'agradaven a l'escola?
2: Moltíssim.
1: Sí?
2: Sí.
1: Eres d'aquelles que quan arribava el setembre, com ara...
2: Ja en tenia ganes.
1: S'ho agafava amb ganes.
2: Sí, tant, mare de Déu, i tant.
1: Molt bé, doncs la meva opinió us la deixaré a l'aire perquè prefereixo no entrar en debats que no toquen. Gemma Martínez, moltes gràcies com sempre.
2: A vosaltres.
1: I ens escoltem en el proper Tastet de Llengua.
2: Fins aviat.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabarem aquí. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Gràcies per acompanyar-nos durant aquesta hora i ens retrobem demà amb un nou tema. Que passeu una bona tarda. Adéu.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys.
5: Sabies que...
6: Hi ha un mineral que es pot doblegar amb les mans sense trencar-se. Es tracta de l'itacolomite, una roca extremadament rara descoberta inicialment al Brasil i també localitzada en alguns altres indrets del món. A diferència de la immensa majoria de les roques, que són rígides i es fracturen si les forces massa, l'itacolomita és flexible quan es talla en làmines fines. Si n'agafes una peça allargada pels extrems, es corba lleugerament sota el seu propi pes i recupera la forma original quan deixes d'exercir-hi força. Durant molts anys, aquest comportament va desconcertar els geòlegs. Avui es creu que la seva flexibilitat es deu a una combinació molt particular de grans quars encaixats entre si i de petits espais microscòpics entre els cristalls. Aquesta estructura permet un moviment mínim dels grans sense que la roca es trenqui. És important destacar que no es tracta d'una roca tova ni gomosa. Continua sent principalment quars, un mineral força dur. El que canvia és la manera en com està organitzada la seva estructura interna.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest Dora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del Dora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres, i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre, perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
4: Laia Micó, benvinguda.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
4: Què, les vacances bé?
5: Ai, aquí no li van bé les vacances, Anna.
4: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
5: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
4: Pobre.
5: ...que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
4: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions,
5: tot,
4: ara entres,
5: tot,
4: ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
5: Exacte.
4: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
5: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
4: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
6: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Inanzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar amb més o menys alguns canvis fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs, efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molt, molt, molt d'incidència en el paviment, en les voreres, i es va haver de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys, popularment, es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb un moviments veïnals i altres circumstàncies van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada a la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll, i això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres i amb 2 únics carrils de circulació en els 2 sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
0: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, amb programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
0: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
0: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc 2 de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és. L'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions es remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella estar al podi de la perruqueria mundial és un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
5: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cocker anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cookers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cooker americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
6: Però content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre, no és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
5: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
6: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particulars no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar, i després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no ho sé. Disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
5: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
6: Parlo de mi. Jo vaig començar perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió més que res, és passió perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que, pues, no sé, pues, té molta feina o no pot. I és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana. És que, i això, clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot. És que, i llavors, pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
7: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I de què ho podem atribuir, això, Raimon?
5: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
6: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bon olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
7: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
5: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participaran al Campionat d'Europa.
7: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
5: A reveure, Anna.
8: Rambla 54 és... No sé el que és.
9: No, sí, el que has dit abans.
8: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
9: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
8: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
9: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
8: Ha quedat d'artista, aquesta.
9: Molt bona, eh?
8: Sí.
10: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
11: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena? T'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
10: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugènia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
11: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugènia Kemeny, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Cavaller i jo vam totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
10: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
12: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res de res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
13: etcètera. Jo que sé, les romeries.
12: Les romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les romeries.
13: Home,
12: perquè tenia una veu preciosa, veu.
10: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
12: El meu pare va començar a mirar un mapa... I en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
10: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment, la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna La Cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
14: També hi ha una certa por a la gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
10: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils, la cambra ha defensat sempre...

0: I, a més, l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
1: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la Cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la Cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són, és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra? Mil gràcies.
2: Vinga, fes.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que el 2022...
2: Estàs escoltant Rambla 54,
3: el grup
2: a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
4: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, Anna.
4: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia...

0: Tenia una certa fascinació, recordo haver-li llegit força, diverses vegades, el primer volum de 100 gegants, de l'Heribert Massana, però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
1: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
0: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
1: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
0: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
1: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar, i després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
0: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
1: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
0: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
1: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
0: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
1: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
0: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
1: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
0: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
1: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
0: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
1: A vosaltres.
2: Això és Rambla 54, a Domènec Ràdio.
0: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
3: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
4: Sí, jo encara recordo
3: que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
0: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
3: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
0: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
3: No, no.
0: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
4: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu, perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar 2 nous gegants al municipi. Són 2 rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
0: Així doncs, ara tenim 2 flamencs i 2 colometes.
4: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
0: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
4: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brasband.
0: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
4: Sí, sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
0: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests 4 gegants.
4: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
0: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
4: I tant que sí, Anna. I cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els 4 gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
0: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
4: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyenques.
0: Segur que sí. Al capdavall aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
4: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna? Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
0: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
4: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
0: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
0: perfect plan. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
3: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
0: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
7: jo
0: parlem.
7: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
0: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
7: home,
0: és?
7: Home, això és Kylie Minogue.
0: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
7: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
0: Jo no sé si recomanar-te-la li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
3: Jo crec que ha envellit malament.
0: Ha envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no, sí, ens va seduir des de la petita, sí, pantalla, durant molts anys a través de TV3.
3: I Jason Donovan, i Guy Pearce...
0: L'Ivan era més friqui que jo.
7: Sí, sí, no,
0: més,
7: que la seguíeu molt,
0: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això avui perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
0: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
8: Doncs abans això pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven. I per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida de Premià de Mar, que és la Pepita Pla. I escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
0: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta. Això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
9: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i estàs veient coses, i abans tot això no hi era.
0: Doncs, Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
8: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
9: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
0: Doncs aquesta última frase és molt bona. Vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
8: Sí, totalment. I fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
0: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
8: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pàpita no es talla gens.
9: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no. Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
8: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
9: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
0: Contundent, eh? Uns esclaus.
8: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
0: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
8: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
9: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguem dir... saps què vull dir? Com sí. A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
8: Sí.
9: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà babicada.
0: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
8: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pàpita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
0: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
8: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pàpita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
0: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
8: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pàpita Pla.
0: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Media i qui ets tu?
8: Doncs sí, Premià Media és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
0: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
8: Gràcies.

0: Hola, Rambleros i Rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabem de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquestes mostrelles per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per a la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, Rambleros i Rambleres. A gaudir.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Escoltant Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
6: Marta!
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el Pla d'Inversions FandaENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el Pla d'Inversions s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
2: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Julien Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra, perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Obrim programa amb una nova secció d'en David Canto per descobrir què ens recomana.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry.
2: Continuarem amb les entrevistes, que avui comencen amb una veu històrica. Us presentem una de les novetats d'aquesta tardor, El factor Puyal, d'en Josep Maria Déu, publicat per Pòrtic. 50 anys de transmissions, 42 d'elles en català, que van canviar la manera de viure el futbol a través dels mitjans.
4: Jo m'he limitat a la ràdio, i quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent.
2: Acabarem amb una novel·la de plena actualitat, Et veurà tothom, de Maribel Torres, publicada per Delicte. Xarxes socials, fotografies íntimes i extorsions que portaran de corcoll la detectiu Adriana i el seu ajudant, en Pau.
5: I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients del risc que hi ha la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós.
0: Ho heu escoltat bé, interessants propostes d'entrevistes per l'edició d'avui d'El Calaix. Aquesta, la número 358 de la temporada 8, capítol 2. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions del supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries.
6: I threw Carrie away and my wife fished it out of the waste basket.
3: King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava.
6: I certainly knew how outsiders felt.
3: 2 anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista.
7: I think that in every teenager there's a...
3: Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a Una Gàtifa Vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms, seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passen als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a Males Herbes.
8: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
8: volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
9: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
8: Els clàssics recuperats.
9: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
8: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
8: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Maria Déu és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de ben jove al món de la ràdio, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista, ha treballat a Ona Catalana, Ràdio Joventut, Ràdio Cadena i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola a Catalunya i el diari Avui. Actualment, dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat de Girona.
10: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Pujal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. El factor Pujal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
2: Una de les novetats que ens arriba aquest setembre és El factor Pujal, publicat per Pòrtic. L'autor, Josep Maria Déu, jo... Sí, haig de ser molt sincera, si els meus oients ja ho saben, Josep Maria, benvingut.
4: Gràcies, Mònica.
2: Ja saben que jo soc molt sincera. No el coneixia, no sabia ben bé què anava, sí que coneixia en Joaquim Maria Pujal, però no sóc futbolera. Però vaig pensar, escolta'm, busquem un llibre diferent, anem a veure què els hi podem aportar als nostres oients, quines novetats, alguna cosa que surti de... I realment ha estat absolutament fascinant, perquè jo ara tinc moltíssimes ganes d'escoltar un partit de futbol a través de la ràdio, perquè ja no me'n puc estar després de tot el que he après amb aquest factor Pujal. I prou, ara li toca al convidat. Com dius en algun fragment, preguntes curtes, això m'hi costarà molt.
4: És un art fer preguntes curtes, Mònica, i realment no és fàcil, però dona bon resultat fer-les.
2: Sí que dona bon resultat i ja ho llegireu, perquè hi ha moltíssima teca en aquell llibre, però a l'inici ens presentes, Josep Maria, un Joaquim Maria Pujal. Jo ara, a les meves notes, és el JMP, ja l'he deixat així per revés de pressa.
4: Està bé.
2: Però tenim un Pujal polièdric. Ens mostres en un inici tot el que és, però nosaltres anirem a la teca. Què ens mostraràs tu d'en Pujal en aquell llibre?
4: M'agrada molt això que dius, que en Pujal és polièdric, perquè aquest llibre se centra específicament en la seva obra a la ràdio. Pujal ha fet molta feina a la televisió i, en general, al camp de la comunicació. Per tant, potser un dia algú fa un llibre sobre el Puyal de la tele o el Puyal d'altres àmbits de la comunicació. Jo m'he limitat a la ràdio. I quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent. Per tant, aquest llibre té aquesta pretensió, la de ser un homenatge, si volem dir-ho així, però també un recordatori, un llegat que a tots, i no només als d'esports, i no només als de futbol, ens apel·la molt directament, eh? Perquè, Mònica, jo, mira, dies enrere veient una fita castellera i una companya que es va ficar a la Colla Ballester amb el seu micròfon a la pinya, pensava, és que és el mateix model de la transmissió de futbol que, diguem-ne, va crear en Puyal i després ha anat evolucionant. És el mateix fer futbol que fer castellers, en essència.
5: Per això deia jo que els que us agrada el món de la ràdio o el món de la comunicació també hi trobareu moltes coses que us cridaran l'atenció, perquè no és només futbol. Puyal és un llegat, el llegat de com. O sigui, aquest canvi va ser la primera en català, però també les seves formes. Tu ens parles una mica, ens fas, no explicarem tot el llibre, però sí que ens mostres una mica aquest mètode, Puyal, no? Aquesta manera de fer, amb anècdotes, amb històries.
4: Sí, una mica, millor dit, una part del llibre està dedicat al que tu en dius el mètode, que trobo que és una manera molt bona de definir una pauta, aquesta pauta, aquest mètode, aquesta partitura. S'ha anat fent, ha anat madurant amb el pas dels anys. I aquest mètode és el que ens dona la pauta per fer la transmissió, d'acord? I jo el que he volgut és compartir aquest mètode. I tot plegat és fruit de la meva tesi doctoral. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral que jo vaig defensar a la Universitat Pompeu Fabra. Una tesi doctoral és una cosa, diguem-ne, acadèmica, molt especialitzada, potser no per tots els públics, però em va donar peu a fer un llibre que té aquesta vocació, convertir una tesi en un producte apte pel consum de tots els públics. I, per tant, hi ha una part de mètode, una part de biografia, on expliquem la carrera de Puyal, i una part que és més futbolera, més propera a l'afició en general, on recordem moments puntuals, en diem moments memorables de la història del futbol, del Barça. La història del Barça durant 40 anys s'explica amb les transmissions d'en Puyal. Llavors, clar, expressions com encara Messi, Maradona, mare meva, Pizzi sos macanudo, són episodis que s'expliquen al llibre una mica com si fos allò que feia en Ferran Adrià, que construeix una recepta. Doncs una mica és això, no? Veure com s'articula cada un d'aquests moments. Per tant, escolta, el que no li interessi tant la part acadèmica pot anar a la part més futbolera, i recordarà moments que potser ha viscut en primera persona, i així, doncs mira, arribem a tots els públics. Aquesta és una mica, Mònica, la idea.
5: Arriba a tots els públics, perquè ja em veus a mi, que contenta que estic d'haver-me llegit, tot i que si s'ha de ser del gust, s'ha de ser del Barça, jo tinc clar. Però a mi, poques vegades, he mirat algun, poques vegades m'hauràs vist davant de la televisió escoltant futbol. Però anem a aquests moments memorables. Jo he anomenat la paraula llegat, tu has dit homenatge, i tots aquests moments memorables no només ho són per nosaltres, sinó que han traspassat les fronteres. Són internacionals, perquè sos macanudo. Això ja és a tot arreu. Per tant, ens expliques com aquesta força no només ha estat a la nostra terra, sinó molt més enllà.
4: Mira, l'altre dia va arribar un, com es diu això, un retuit d'un senyor, no el conec i no me'n recordo el nom, de Sud-àfrica, que parlant en anglès deia encara Messi. Estic segur que ell no sap què vol dir encara. Fins i tot potser ho associava a la capital, perdó, la capital no, a la ciutat de Turquia, encara. Però no a l'encara nostra. Però l'ha adoptat. Atenció, aquest tuit d'aquest senyor de Sud-àfrica, no sé quina audiència té, però ell té 12 milions de seguidors. O sigui, és que és un país sencer seguint a un senyor que fa referència a una expressió de la factoria Puyal, diguem-ho així, i per tant podríem dir que és un exemple de la viralitat que tenen expressions en català que va fer al seu moment en Puyal. Jo dic, això és una mica spoiler, jo dic que l'Encara Messi és el minut d'or de la història de les transmissions en català, és el minut d'or. Però, efectivament, com tu has dit, he recordat especialment l'Urruti T'Estimo, he recordat el Pichisos Macanudo, Maradona Mare Meva, Simonet, i tot, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, m'hi jugo un pèsol, ja em puc morir... És a dir, hi ha tantes expressions que van fer fortuna que en el llibre es recopilen.
5: Jo haig de dir que estic absolutament impactada perquè darrere de la naturalitat d'en Puyal hi ha tota una escola i una professionalitat. És com si estigués tot mesurat. I això no ho pot fer tothom, realment. És tot un art el que ha aconseguit fer.
4: Hi ha moltes persones que diuen és veritat que en Puyal era molt exigent, o és molt exigent? Clar, com el senyor que condueix un avió, que és molt exigent, perquè si deixa de ser exigent, aquell avió doncs, no arribarà on ha d'arribar. O com nosaltres, que estem fent ara un programa, hem de ser exigents, o el senyor que condueix un autobús o un taxi, o fa el menjar en un restaurant. És que tots hem de ser exigents al 100% en la nostra activitat. I, a més, hem de ser, si tu vols, innovadors, hem de mirar de progressar i, per tant, de no acomodar-nos en aquell espai de confort, hem d'anar creant i, a més, hem de ser rigorosos, les coses s'han de fer amb rigor. Ara ho dic entre parèntesi, potser en el món en què ens toca viure ara hi ha moltes coses que no són rigoroses, tanco el parèntesi. Diguem-ne que nosaltres som innovadors, exigents, rigorosos i després una altra cosa molt important que en Puyal ens ha dit 500 milions de vegades. Hem de ser persones que estiguem pensant en l'audiència. Nosaltres servim a l'audiència. Per tant, el nostre objectiu és servir a l'audiència i, per tant, hem de pensar en l'audiència. I això que sembla una cosa de poc valor, per mi en té molt. Perquè a vegades, jo ara això no ho diré amb un to crític, cadascú faci el que vulgui, però a vegades escoltem a la ràdio o mirem a la tele o veiem un producte al Twitch o allà on tu vulguis, on hi ha missatges que van dirigits d'un cap a l'altre. Escolti, si en un programa de ràdio, per exemple, una persona que està fent el programa dirigeix un missatge concret a una altra persona, a nosaltres, que som l'audiència, què ens importa? No ens interessa per res. És per dir, escolti, que sóc aquí, que el vull escoltar jo, no li enviï missatges al polític, no li enviï missatges al directiu d'aquell club d'esports, no li enviï missatges al seu patrocinador, no li enviï missatges a no sé qui, enviï'ls a l'audiència. Per tant, aquest és un punt clau, mirar de servir a l'audiència en tot moment. Ara, per exemple, jo penso, potser estic avorrint a l'audiència, perquè m'estic allargant molt en la meva resposta. Si penso en tu, Mònica, o penso en el Josep Maria, que també ens està escoltant, dic, doncs mira, tenen molt d'interès i estaran contents de sentir això. Però haig de pensar en el conjunt de l'audiència. I potser els estic avorrint, així que callo.
5: Ja veieu que l'entrevista... Jo patia, perquè pensava, amb el tros de periodista que és en Josep Maria Déu, posar-me davant del micro i davant d'ell em feia patir, però ja veieu que no, que la cosa va molt rodada. I per mi serà també ha estat un aprenentatge. I per tu, perquè clar, jo ara et veig a tu, perquè nosaltres ens podem veure, els oients ens escolten, però imagineu-vos en Josep Maria, tota la trajectòria, tot el que ha viscut i tot el que ha compartit en Joaquim Maria Puyal. Molts dels que ens esteu escoltant, estic segura que donaríeu, potser el braç sencer no, però un trosset de dit, per tirar enrere en la història i poder acompanyar en Puyal en un d'aquests partits. Com ha estat també viure aquesta experiència? Perquè tu ara ens ho pots explicar, però ho has viscut.
4: Ha estat una experiència extraordinària. Mira, si a mi m'haguessin dit, escolta, tu voldries jugar una estona, ni que sigui una estona, amb el Messi a futbol, hauria de dir, no em motiva especialment. Jo tinc una gran admiració a Messi, no dic pas que no. I hem coincidit. Em sembla que és un jugador genial, segurament el millor de la història. Si m'haguessis dit, escolta'm, tu hauries volgut fer un partit de futbol amb Puyol, t'hauria dit, dono el braç. I vaig tenir la sort de poder-ho fer i de conservar el braç. és també molt important. Sí, sí.
5: Bé, no perdreu el dit perquè en Puyol ara ja està jubilat i això de retransmetre ja no ho farà. Per tant, aquí ningú perdrà res. Però sí que hi vas guanyar tu amb la teva experiència i nosaltres ara ho guanyem amb aquest record i amb aquest llibre del factor Puyol. Parlem d'un home, jo deia polièdric, i a més de molts canvis, perquè ens parles de tots aquests canvis. Tu ara dius, si ben diguéssim que jo ara baixo al camp i estic amb el Messi, estic amb el Ronaldo, etcètera, etcètera, etcètera, perquè seria una llista molt llarga. Però això hi ha hagut un canvi, perquè abans els periodistes entràveu a tot arreu.
4: Sí.
5: Però a partir de l'any 2000 això va canviar. Per tant, tu has pogut viure aquest abans i aquest després de poder tocar, d'estar a prop, de xafardejar per tot arreu. Com és poder entrar fins a l'últim racó?
4: Doncs és veritat que més o menys cap a l'any 2000 la cosa comença a canviar. Jo ara no et diré exactament en quin moment, però més o menys és així. Clar, de poder estar tan a prop de l'equip a estar tan allunyat com hi estem ara, hi ha una gran diferència. L'audiència ha de pensar que nosaltres, per exemple, quan viatjàvem amb l'equip, anàvem en el mateix avió. Un viatge a l'estranger, o al fos, anàvem en el mateix avió. Compartíem el mateix hotel. Potser baixaves al vespre a fer un tallat abans d'anar a dormir i al vestíbul et trobaves amb un futbolista. A l'avió, ells seien al davant i els periodistes al darrere. A primera fila, per cert, hi seien en Cruyff i en Reixac, que eren els entrenadors, i deien, nosaltres anem a primera fila, sempre a primera fila, entre altres coses perquè podien estirar les cames, i a darrere, deia, a darrere van els indis. Però podíem coincidir, imagina't un vol de 2-3 hores que et mous pels passadís, podies coincidir. Per descomptat, al camp, podies estar al límit del camp, podies estar a la banqueta, al costat de la banqueta, durant el partit. Això ens donava, a nivell professional, un avantatge molt gran, que és que teníem una gran proximitat amb els protagonistes i, per tant, podíem explicar coses que vèiem de primera mà o que contrastàvem de primera mà, d'acord? Qualsevol incidència la podíem resoldre en aquell moment. Ara no. Ara, com que estem tan lluny, ja no compartim avions, no compartim hotels, no ens hi podem apropar si no és perquè ens han concedit una entrevista a través del departament de no sé qui, és a dir, hi ha molts intermediaris. Ara la cosa ha canviat. Haig de dir que, a part de l'avantatge que treiem nosaltres, els periodistes, de poder-nos apropar als jugadors, ells també en treien d'avantatges. Perquè això no s'explica mai, però s'ha de dir també, que ells en treien profit. Ells potser et deien... Escolta, haig de renovar el contracte, no em podries fer una entrevista? Saps? Llavors, clar, era un intercanvi d'interessos, diguem-ho així, no? O et deien, clar, et deien, escolta'm, mira, últimament no estic jugant, per què no em fas una peça? I així, doncs, home, es tornarà a parlar de mi, llavors potser l'entrenador em posarà més. Aquestes coses passaven, per no dir coses que no es poden dir o que s'han de dir amb la boca petita, no tindràs un cigarrito?
5: A mi se'm farà molt curta aquesta entrevista, perquè jo t'estiraria de la llengua. Però serà que no pot ser. Ens portarem bé i serem correctes. Però ara t'estava escoltant i em recordava també una mica el món de la cultura, que al final les coses no disten tant.
4: No, clar que no, clar que no.
5: No disten tant.
4: Segur que no.
5: El que sí que ara parlàvem d'aquests grans noms, no? D'aquests viatges, de poder coincidir. I jo en algun moment, al llibre, m'imaginava... O sigui, he arribat a posar també en Puyol com un gran figura, realment, en el món del futbol. Parlàvem de tots aquests noms futbolístics. Però, ostres, és que en Puyol, al final, anava pujant graons i jo et diria que, escolta'm, si li posem una samarreta i li donem una pilota, també encaixaria perfectament al camp, Com ho veus tu, això?
4: Doncs mira, això no ho sé, la veritat. Jo et diria que físicament està molt en forma, molt en forma. Vull dir que si apretéssim a córrer...
11: Potser guanyaria.
4: Però haig de confessar que no l'he vist mai amb una pilota als peus. Això sí que no. I no ho sé, això sí que no t'ho puc dir. No sé si seria un bon futbolista o no. Això sí que no ho sé.
5: Però que ha arribat a tenir aquesta fama i aquest espai en el món futbolístic com a gran periodista, això sí, això ja no li traurà mai ningú. No m'agradaria deixar de destacar també el treball lingüístic, que tu també ho has dit, no? De tot aquest vocabulari futbolístic en català. Jo penso que això també és una fita molt important i que ens afecta a tots i a totes.
4: Sí. Hem de reconèixer que el que en diríem el corpus lingüístic, la terminologia que es fa servir a les retransmissions, és obra d'en Puyal, amb la col·laboració de Jordi Mir al principi. Però també s'ha de dir que la terminologia evoluciona i que expressions que es feien servir en un moment determinat ara ja no, ara hi ha molt d'anglicisme, molta influència, per exemple, dels videojocs. Ara ens diem bro i ens diem aura i ens diem unes coses que fa uns anys no ens dèiem. No és una crítica, és senzillament constatar que la terminologia evoluciona. En l'àmbit futbolístic, ara parlem de segona línia, i abans això no es deia, no es parlava d'això. Ara diem juga en forma de romba al mig del camp, i això no es deia abans. Però sí que és veritat que en Puyal, quan comença a fer les transmissions en català, primer es fixa en el que es fa en aquell moment. I en aquell moment, any 1976, les transmissions que es fan o bé són en castellà o bé són en anglès. És veritat que també n'hi ha algunes que venen de Sud-amèrica, però principalment la referència és el castellà i l'anglès. Per tant, el primer que s'ha de fer és construir la terminologia. Com direm segons què? Per exemple, en castellà, en aquell moment, fa 50 anys, es deia zafar-se del contrario. Puyal ho tradueix dient escapolir-se de l'escomesa. Però abans es deia corner i ara encara diem corner, i corner és un anglicisme. Així podríem estar parlant d'algunes altres situacions, però jo no sóc lingüista. I per tant, no. I per

0: El Joan García, el porter d'avui del Barça, va dir Joan García. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè ho tenia escrit en el llibre i està publicat. Ara faig un petit spoiler. Tothom ha parlat de Joan García. Ja, però és que al Barça hi ha un altre noi que també es diu García. Eric García. Llavors, què passa? Que al Joan García li diem Joan García i a l'Eric li diem Eric García? O com ho fem anar tot plegat? Doncs, home, tornant al que dèiem abans, hauríem de tenir un mètode, no? Hauríem de tenir una pauta, d'acord? És a dir, si la forquilla va a l'esquerra i el ganivet va a la dreta, quan parem taula, tota la santa vida posarem la forquilla a l'esquerra i el ganivet a la dreta. El que no farem és anar canviant. És una mica aquest
1: rotllo. Encara li he anat traient alguna cosa, però després trobareu anècdotes. És que n'hi ha unes quantes que a mi m'han agradat molt. Això de mitja retransmissió per l'un, i ho deixo aquí, mitja retransmissió per l'altre, i ja veureu qui se la va quedar sencera, a llegir toca. També ha estat molt divertit. El que sí que vull recordar són 50 temporades de retransmissió d'en Joaquim Maria Puyal. 42 d'elles estan fetes en català. Van ser les primeres. Després, ell ha continuat en el món de la comunicació, tot i deixar les transmissions o retransmissions, un altre tema que trobareu al llibre. Són moltes les històries. Bé, jo les he gaudides molt, però ara farem un canvi, Josep Maria.
0: A veure.
1: Hem parlat d'en Puyal, també hem parlat una miqueta de tu, però ara farem un petit test per conèixer una miqueta més del nostre convidat. Si es deixa, clar. Nosaltres sempre demanem permís. Sí?
0: Provem-ho.
1: Jo tiré una paraula i tu m'has de dir el que et neixi en aquell mateix moment. Sí?
0: Molt bé, molt bé.
1: Senzillet i curtet.
0: Molt bé, molt bé.
1: La ràdio.
0: La vida.
1: Futbol.
0: Un esport.
1: Puyal.
0: Ja veus que estic fent una pausa molt llarga perquè m'agradaria trobar la paraula, eh? Amic, mestre...
1: Ho deixarem amb amic, mestre, però estic segura que n'hi ha moltes més. Comunicar.
0: Essencial.
1: Anem a un altre àmbit. Arrels.
0: Arrels. Clar, quan parles de les arrels, penso en un arbre, no? I l'arbre és a la terra. I, per tant, tots pertanyem a la terra. Ara no vull posar filosòfic, eh? Però és una mica això, eh? Les arrels és el lligam que tenim a la terra. I tots som de la terra, cadascú de la seva.
1: Aquesta no me l'havien dit mai i m'encanta. Un plaer.
0: La xocolata.
1: Un luxe.
0: El pas que anem, la xocolata. No, un luxe. No sé dir-te. Un luxe. No sóc. No sóc de tenir grans luxes. No sabria dir.
1: Deixem la xocolata a banda. Un àpat.
0: Un àpat. Tant pot ser senzill com sofisticat. Tant pot ser un plat d'ous ferrats amb patates fregides com... el plat de l'alta cuina més elaborat i més car que et puguis imaginar.
1: Ho deixarem aquí, però ja veieu que és... sap comunicar, està amb una banda i amb una altra, s'ha de saber nedar i guardar la roba. Jo penso que són molts anys d'experiència, Josep Maria, Déu, que has viscut. I tots aquests anys jo diria que també són un luxe que ara nosaltres podem gaudir i assaborir a través de... d'aquest factor Puyal, no? que es publica tan pòrtic. Espero que hagueu tingut ganes d'endinsar-vos una miqueta més, de comprar el llibre, de llegir-lo i, sobretot, de compartir-lo. Nosaltres sí que l'hem assegurit i et donem les gràcies per aquesta estona.
0: Gràcies a tu, Mònica. Gràcies també al Josep Maria. La veritat és que ha estat un plaer, ha estat una conversa molt amable. Tant de bo que la puguem repetir aviat.
2: Quan comença la vida és com un vaixell que surt de port, i quan surt de port veus la terra per popa, eh? I a proa només veus mar.
3: Joaquim Maria Puyal, al matí de Catalunya Ràdio, any 2018.
2: Anys, o dies, o setmanes, o el que sigui, que navegues i has fet moltes milles, aleshores ja comences a veure terra per proa, no? I dius, home, he de començar a descomptar. I penses, jo no em vull morir... jo a vegades dic una mena mica així divertida, fent un salt de la camina del Camp del Barça al cementiri de les Corts, que està allà al costat, no? I estaria bé organitzar la teva vida de manera que tinguessis encara algun temps, alguns anys, per fer coses que et venen de gust, sense haver arribat a allò que en diríem la bellesa, allò que en diríem haver perdut les condicions per exercir una professió.
3: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
1: sèries,
0: volum,
1: pel·lícules, còmics i llibres.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
1: Els clàssics recuperats.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
1: Literatura infantil i juvenil.
4: Les xarxes socials són els aparadors...
1: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Les xarxes socials han revolucionat el nostre món en tots els sentits. Favorables en alguns àmbits, són un perill si no les controlem a molts d'altres, com és el cas del sexting, l'intercanvi de material eròtic o sexual a través de telèfons mòbils, de xarxes socials i altres aplicacions de missatgeria. El mot neix de la fusió de dos termes anglesos, sex, de sexe, i texting, d'enviar missatges. Aquesta paraula defineix l'intercanvi de missatges de forma voluntària. Però què passa quan aquestes imatges i vídeos es comparteixen sense consentiment a altres persones? Ens trobem amb el sexpreading, considerat com una agressió i penat per llei. Molts d'aquests intercanvis acaben en una sextorsió, el xantatge de qui té les imatges cap a l'altra persona, a canvi de diners i altre tipus de favor, ja siguin sexuals o no. Són diversos els estudis sobre aquests fets i es van obtenint dades i estadístiques que, com sempre, no reflecteixen al 100% la realitat, perquè no sempre es denuncia o s'explica. Encara actualment, la por i la vergonya tenen molta força davant d'una societat que criminalitza més les víctimes que el criminal. Tot i que és una tendència que sembla que comença a revertir-se. Dades que ens indiquen que un de cada quatre menors d'edat s'ha vist involucrat en situacions de sexting en entorns digitals i que les dones, tot i ser més prudents que els homes en compartir aquest tipus d'imatges, són les que més pateixen, amb diferència, el sexpreading. Maribel Torres és una autora que fa del gènere negre una denúncia social amb nom de dona. A tothom et veurà ha posat el sexpreading en el punt de mira. Compartim amb ella una tertúlia on la ficció i la realitat no disten massa l'una de l'altra.

0: Maribel Torres ha publicat reculls de contes i contes en llibres col·lectius com Assassins, de Girona. És autora de les novel·les El despertar del navegant, finalista a Cubelles Noir, i Morella Negra. Aquí mano jo, guardonada amb el Premi Novel·la Negra de Lloret de Mar i Cartes Marcades. Uns vídeos íntims comencen a córrer per internet i l'Ània passa de ser un estudiant brillant a convertir-se en l'objectiu de totes les mirades. A més, els Mossos d'Esquadra la vinculen a una onada de robatoris i sabotatges en què ha participat obligada perquè, si no col·labora, les imatges es faran virals. Torna la detectiu Adriana Miralles amb l'ajuda del Pau per resoldre un nou cas on el sexe i la humiliació són una via de facturació. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Estic ben segura que molts i moltes volíeu més històries i més aventures de l'Adriana. Doncs ha tornat de la mà de la Maribel Torres un nou episodi. Això és com una telenovela ja, eh? Et veurà tothom, i arriba la Maribel, a més, de llibres del delicte, però escolta'm, segona edició o tercera ja? Perquè jo quan us faig les entrevistes ja aneu més avançats.
2: Segona. Sí, sí.
1: Maribel, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies per convidar-me, que ja saps que m'encanta venir aquí i parlar amb vosaltres.
1: N'he rebut el llibre i no me n'he pogut estar. Me l'havia de llegir perquè he pensat, a veure ara què farà l'Adriana. I ell no es pot explicar, però no us ho podeu ni imaginar. És molt, molt fort.
2: S'ha d'anar superant, perquè si no els lectors no es pot anar repetint. Llavors, cada vegada hem de passar més coses.
1: I hem dit que és molt, molt, molt fort, però ara entrarem en el que és la trama, perquè el que és fort està fora de la trama. Ahí lo dejo.
2: Sí, no. A les novel·les ja saps que a mi m'agrada combinar la part de trama policíaca o detectivesca amb la vida de l'Adriana i en Pau i amb les coses que els hi passen. I tant la part detectivesca com la part privada els hi passen coses fortes, sí, sí.
1: Està molt bé perquè, a més, tot queda enllaçat al final i la veritat és que dona a peu a molta reflexió. Sabem que quan tu et poses a escriure, Maribel, les dones sempre són al centre de la teva mirada. L'univers és masculí i femení, però les dones. Aquesta vegada, amb tothom et veurà. Bé, els oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi, no? T'endinses en aquestes noves tecnologies que... Quina por. Sort que quan érem joves no hi era això.
2: Molta. I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients dels riscos que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós. I ells no en són, i elles no en són conscients d'això. I per això m'ha agradat molt parlar d'aquest tema, perquè em preocupa la impunitat que pot haver-hi darrere les noves tecnologies, darrere les xarxes, que sempre hi ha algú que s'aprofita de la innocència i de la confiança, especialment dels joves. La gent gran té vens la cola, eh? Però, clar, quan més jove és el nen o la nena, més fàcil, crec jo, que és enganxar-lo i fer-li veure una cosa que no és. I el perill hi és. I com que em preocupa molt, he volgut parlar d'això.
1: I, a més, ara estàvem parlant prèviament, no?, abans de començar l'entrevista, de cosetes que t'han anat passant a les presentacions. Per tant, és un llibre que és absolutament actual i que passa, i llegir això és llegir realitat.
2: Sí, perquè a mi m'ha sorprès... A veure, jo sé que és real perquè m'he documentat en casos reals, però el que més m'ha sorprès és que les presentacions m'he anat trobant amb gent jove que m'explica, doncs sí, mira, a la meva classe va passar un cas semblant al que tu dius. O recordo, crec que era, si no recordo malament, a Girona, una persona adulta que li havia passat a un parent, bueno, una parenta seva. O sigui, això de que una nena s'enamora i penja una foto seva íntima, més o menys explícita, i aquesta persona, que no era realment el que ella es pensava que era, la vol extorsionar perquè no es faci pública, o fins i tot la fan pública sense el seu consentiment, i darrere d'això hi ha un escarni, i hi ha un patiment molt gran d'aquestes nenes, això és real. I m'ha sorprès que gent que venia a la meva presentació, a diversos llocs, a diverses ciutats, m'he trobat que em comentaven que ho havien viscut de relativament a prop. O sigui que Jo ja sabia que passava, però m'he trobat que és molt més comú fins i tot del que jo m'imaginava.
1: I una de les coses que també m'ha agradat molt és que hem evolucionat, arriben totes aquestes tecnologies, les tenim ja implantades en el nostre dia a dia més del que ens imaginem.
2: Totalment.
1: Però en canvi, a nivell social, hi ha moltes coses que encara són tabú, que encara no s'han superat. I, per tant, aquest decalat que hi ha, no?, és el que provoca que tots aquests pirates, no?, o assetjadors...
2: Se'n puguin aprofitar. Sí, sí, perquè una nena té molt... He dit nena perquè habitualment són nenes. També passa amb nens, però menys, eh? Una nena té molt fàcil exposar la seva intimitat, perquè avui dia amb totes aquestes eines ho té, tancada a la seva habitació pot fer-ho, però en canvi socialment això que és molt fàcil és, no només és tabú, sinó que és, està super mal vist. I llavors si aquella nena, per el que sigui aquesta foto o aquest vídeo, surt, té un estigma a sobre enorme, tant per part dels adults com per part dels companys de la seva mateixa edat, que estan al mateix risc que ella, però en canvi es produeix un allò que realment és il·legal, que és que es van enviant les fotos un, o els vídeos uns als altres, tots els obren, tots els reenvien, sense adonar-se que la següent víctima poden ser ells.
1: Ens falta aquesta consciència i, a més, estigmatitzem el que és la víctima.
2: Efectivament.
1: Per comptes d'abraçar-la i dir, anem a pels assetjadors.
2: No, això ningú ho pensa. Ningú ho pensa. I casos de nenes, i insisteixo, també passen nens, però molt menys, que han acabat suïcidant-se perquè no han suportat la pressió, lamentablement n'hi ha. I jo n'he documentat, quan he anat documentant-me per escriure-ho, m'he trobat casos que es fan esgarrifar. I si haguessin tingut suport, aquestes nenes del seu entorn, ja no dic dels pares o les mares, perquè són els últims que se n'assabenten, però si haguessin tingut suport del seu entorn, no es pot dir mai, però és molt probable que no hagués passat. Llavors vol dir que l'entorn no és conscient del mal que fa, o no vol ser conscient, ni tampoc és conscient de que poden ser la propera víctima. Sí, sí, és així.
1: Aquella gran frase de "a mi no em passarà mai". Això a nosaltres no ens passa.
2: Sí,
1: no.
2: Efectivament. Aquesta idea de que això no ens pot passar afecta a tots els àmbits, perquè també, en qualsevol cas, no? les víctimes de xarxes de prostitució, per exemple, hi ha gent que també pensa "a mi no em passarà mai" i han acabat siguent víctimes. O és que podem ser víctimes de qualsevol cosa i ens dona la sensació que no, que això va amb els altres, que hi ha un tipus de persona que és més procliu que li passi. I no és cert. Tots estem, com es diu, dins el bombo i ens pot passar, eh? I el jovent i les nenes, dic nenes perquè realment estàs parlant de nenes que tenen 11 o 12 anys, vull dir que realment per mi són nenes, no arriben quasi ni adolescents. No són conscients d'on es posen amb tot això. Igual que el porno, nens, en aquest cas més nens que nenes, que miren porno a edats molt avançades, perquè nens de 9 o 10 anys estan mirant porno i no són conscients del mal que els hi fa psicològicament i físicament, perquè llavors buscaran a la vida real un tipus de sexe que no existeix. I això també els hi porta problemes. I tampoc se n'adonen. I quan s'ho parlen entre ells, a veure què ha mirat més, saps què vull dir?
1: Jo ara m'he posat les mans al cap quan dius nenes de 10 i 11 anys.
2: Oye, són molt joves. És que avui dia s'ha com... endarrerit, bueno, en contrari, ha avançat molt. O sigui, a qualsevol edat hi ha una hipersexualització de les nenes que jo la trobo aberrant, perquè, clar, nenes molt i molt joves que es pinten, es maquillen, que fan servir cremes antiarrugues, que dius, a veure, perdona. O sigui, hi ha una imitació del món adult, però una imitació del món adult que suposo que perquè són innocents i no veuen altres coses, que és de la part dolenta, no?, diguéssim, perquè, ostres, s'estan exposant, estan posant el seu cos com a valor d'elles mateixes, saps? O sigui, el valor d'elles consisteix en la bellesa, entre cometes, que es porti aquell moment. No es valoren com a persona, només es valoren com algú que es maquilla. Clar, tot això crea un futur per a aquestes nenes o una manca d'autoestima molt important.
1: Clar, un altre de dels temes, no?, molt importants, jo penso que és un punt clau, és que a mi m'esfereix molt OnlyFans.
2: Ai, sí.
1: No, no m'agradaria fer-ne pas propaganda, però és el que és OnlyFans. I tu, i una llista llarga que jo pensava, mira, la meitat no sé ni quines són, ja ni les conec. Et sents desfassat.
2: Totalment.
1: O sigui, com els pares, no?, els adults, hem de fer un gran exercici també, Maribel, en aquest sentit, no?
2: Sí. Sí, perquè jo, de totes les apps que poso, l'única que coneixia d'oïdes, que no havia entrat mai, és OnlyFans. Però, bueno, i Tinder, per allò de buscar parella. Però les altres no les havia sentit mai, eh? Vull dir, ha sigut a anar-me documentant. No totes són ben igual, però funcionen similar. Al final és una dona, habitualment, que també hi ha marcat de nois, de gais, no? Però una noia, normalment, que s'acaba pensant que es farà d'or exposant el seu cos i que és més lliure pel fet de que està darrere una càmera, però al final està fent el que li demanen els seus, en teoria, clients, que són uns senyors que paguen per dir-li fes això i fes allò davant de la càmera. Llavors, aquí no hi ha llibertat en absolut. Al cap i la fi estan fent el que li demanen. És una utilització del seu cos igual que pot tenir una prostituta. L'únic que no toquen, és tot virtual. Però no són capaces de veure això. Llavors, sí que és cert que algunes noies que fan molta propaganda a Instagram o llocs d'aquests, de lo riques que s'han fet. Però també amb alguns estudis que he anat llegint, moltes d'aquestes noies que Instagram o TikTok diu que s'han fet, al final estan cobrant per dir que realment s'han fet riques i no ho són. Vull dir que realment hi ha tot un merchandising, hi ha tot un mercat a darrere que de fer veure que OnlyFans et pots fer ric sense treballar. I això no és cert, no és cert. I la majoria de nenes o noies que hi entren no es fan riquíssimes com es pensen que es faran. A part que les imatges que elles pengin a OnlyFans, en el contracte ja posa que encara que elles es donguin de baixa d'OnlyFans, les imatges gravades segueixen pertanyent a OnlyFans i les poden utilitzar. Tu pots tenir 70 anys i encara està l'OnlyFans a utilitzar les teves fotos de quan tenies 18.
1: És molt fort. Jo d'aquí agafaria una d'aquelles dites catalanes de casa.
2: Quina?
1: No hi ha duros a quatre pessetes.
2: Efectivament, efectivament. Hi ha moltes, i segueixo insistint, bàsicament són nenes, que busquen fer-se famoses, no? que les coneguin, tenir molts likes, i això a qualsevol preu. I és que quan entres en aquest món del sexe, pots començar fent fotos pseudoeròtiques, però cada vegada el teu públic, si vols que et continuï donant likes o que et paguin com a subscriptor, has de fer més. I cada vegada t'has d'exposar més i has de fer coses que, des del meu punt de vista, són més denigrants. Perquè, si no, el públic se n'anirà amb un altre que ho està fent. Llavors, aquesta competició de qui s'exposa més i qui fa coses, per mi, més denigrants, és que no s'acaba mai. No s'acaba mai. I sempre hi haurà un pitjor.
1: Tot el que esteu escoltant forma part d'aquesta trama de la novel·la, però no estem explicant res ni de personatges ni res. O sigui, ho haureu de llegir, però
2: no.
1: Aquesta base per saber de què ha treballat, no? Com ha treballat aquesta vegada la Maribel Torres per portar-nos l'Adriana.
2: Sí.
1: Que també ho deixarem amb l'Adriana.
2: L'Adriana i en Pau a la novel·la es troben amb tot això d'una manera, a través d'una amiga d'en Pau, que ha quedat enganxada per uns d'aquests que li fan extorsió, acaben ficant-se en aquest món i acaben veient com funciona realment, no? I els perills que hi ha. I lo difícil que és sortir-se'n.
1: I de retruc ens expliquen una miqueta és això, no? Nosaltres veurem al llarg d'aquesta novel·la com hi arriben, què passa si volen marxar, què passa si no marxen. O sigui, penso que has fet com molts tentacles.
2: Sí.
1: Per tant, no has deixat massa. O sigui, ens has explicat com aquell que diu gairebé tot. Però el pitjor, pitjor, pitjor, potser ja ni ho sabem, Maribel. Però ens has explicat molta cosa, no?
2: He explicat molta cosa. Segurament hi ha molt més que no conec. I clar, jo al final he explicat, primer, coses que m'he documentat que existeixen i, segon, coses que a mi em lligaven per fer-les venir bé la trama. Clar, no tot el que jo acabo descobrint quan estic documentant me pot sortir a la novel·la. M'ho he de fer venir bé perquè lligui amb la trama i que l'Adriana i en Pau puguin anar descobrint coses de mica en mica, no.
1: Però vaja, jo no crec que res del que hi hagi no sigui real, no hagi passat, perquè diuen que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas hi ha coses grosses que fins i tot les hem arribat a veure a televisió.
2: Sí, i tant. I tant, sí, sí, perquè hi ha hagut casos d'aquests que han sortit a la televisió. Vull dir, no al cinema, sinó a les notícies, i que sabem que aquestes coses passen. Mm-hmm. Sí, sí. I passen a prop de casa.
1: Jo el que li deia era que, a veure, pensava, ella sempre parla de dones, mirem quin tema ha triat ara. Jo penso que en aquesta novel·la has donat un pas més enllà i hi ha escenes que són molt, molt, molt potents, no? I dic, ostres, aquí, i entrem ja... El xup-xup està ja molt bullint, no? Literàriament parlant, aquesta vegada, en aquesta novel·la.
2: Sí, sí, perquè és el que et dic. Escriure una sèrie té coses molt bones, que és que els personatges ja els coneixes i te'ls fas teus, i és maco anar-los desenvolupant, però és clar, també, pels que te la van llegint, no pot ser que facis el mateix llibre amb una trama diferent cada vegada. Has de... Bueno, mira, una mica com el que deia de quan et poses a les xarxes, no? Que cada vegada has de fer una volta més al cargol perquè el lector se senti atret. Doncs una mica és això, no? Has sempre d'anar a buscar coses que no hagi escrit abans i coses que els hi passin amb ells, que lliguin amb la trama i que puguin ser reals, i que hi ha casos que passen. Sí, sí.
1: Maribel, nosaltres ara serem una miqueta dolents i també donarem una volta més al cargol.
2: Ai, ai, ai, ai!
1: Com tu acabes de dir, perquè passaràs pel nostre qüestionari ràpid. La Maribel no t'ha dit res, però jo penso que segur que em diu que sí.
2: No, i tant, i tant, i tant. Va, digues, digues. Dispara.
1: Doncs vinga, som-hi. Inspiració.
2: Ah, però perdona, ja que eren preguntes ràpides, què he de dir? Què em sembla l'inspiració?
1: No, sí, jo et diré la paraula. Maribel, jo et diré la paraula i tu m'has de contestar amb el primer que et vingui. Sí?
2: Vale. Vale,
1: som-hi.
2: Ara sí.
1: Inspiració.
2: Feina.
1: El bé... Feina, imagina. El bé i el mal.
2: Gris. Són grisos.
1: Justícia.
2: La injustícia està massa present a la nostra societat.
1: Dones.
2: Sempre patint. Per unes coses o per les altres ens toca patir.
1: Crim i actualitat.
2: També està molt present al dia a dia nostre el crim, i cada vegada més, perquè jo no sé si és perquè n'hi ha més, però almenys ens arriba més segur.
1: Noves tecnologies.
2: Poden fer molt de bé, però ben usades.
1: Arrels.
2: No les pots oblidar mai.
1: Un plaer.
2: La xocolata.
1: Un luxe.
2: Un luxe. Llegir a vora el mar.
1: Un àpat.
2: L'esmorzar.
1: Cultura.
2: Llegir, sempre.
1: Un llibre important per tu?
2: Uf, és que n'hi ha moltíssims, moltíssims. Un llibre important per mi. Pues no et sabria dir, perquè n'hi ha tants. Ara m'has posat en un compromís, eh? Jo et diria qualsevol d'en Pere Calders o de la Rodoreda, de la Mercè Rodoreda. Sempre tiro cap a casa, jo.
1: Quilòmetre zero. Hem conegut una miqueta més de la Maribel Torres i us hem presentat, et veurà tothom, la seva última obra, segona edició ja, amb la col·lecció de Delicte. Doncs ja ho sabeu, si voleu estar en l'ordre del dia i voleu conèixer una mica aquest rerefons fosc de les xarxes socials i de la tecnologia, us recomanem aquesta novel·la. Maribel, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El calaix. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Continguts en xarxa. Ràdio Arenys. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, Eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda d'Alfarràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent, fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-ne la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa a l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Què cantes? Que sembla música d'una pel·lícula de terror.
1: Sí, sembla la típica música que sonaria quan a una pel·li arriben els espírits.
2: Sí, d'on ho has tret?
3: Doncs és una cançó que em cantaven quan tenia uns 3 anys perquè m'adormís.
0: I t'adormies?
3: Esclar, és una cançó molt bonica.
1: Doncs a mi em sembla terrorífica.
2: T'adors amb música de terror?
3: Que no és música de terror, però la que sí li feia por a ma germana és una altra que feia... Vamos a contar mentiras. Ta, ta, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ra.
2: Doncs a mi, precisament, aquesta no em sembla una canció no terrorífica, però amb la que has cantat al principi, en la vida m'adormiria.
1: Ja, jo tampoc podria. Amanda, com és possible que t'adormis amb aquesta música?
3: No ho sé, és molt relaxant i no puc suportar el son.
2: Jo, a l'hora de dormir, quan tot és fosc i amb aquesta cançó...
0: Et moriries de por, oi?
1: Doncs esclar que sí. Com que a tu no et fa por, ves?
3: Vinga, va, tinguem la festa en pau.
0: Ei, què insinues? Jo sóc molt valent.
3: I ara, a sobre m'ignoreu?
2: Estic de part de l'Amanda. Quan aquests dos comencen, són molt difícil de parlar. Però, cert, sabeu que estem a l'aire?
1: A l'aire? Com vol dir això, que estem volant?
2: Això vol dir que ens està escoltant la nostra audiència.
1: Ostres, pensava que estaven escalfant.
3: I jo, carai, doncs benvinguts tots i totes a una torda més al Cinera FM.
1: Sí, benvinguts. De què havíem de parlar avui? M'ha despistat totalment.
2: De música, no?
3: De música, esclar, perquè creieu que he començat cantant la meva cançó de bressol preferida.
0: Ai, no, i et tornis amb la cançó.
1: Has ben bé, que la música ens genera emocions i no a tots ens genera les mateixes.
3: Cert, i de tot això i de moltes coses més en parlarem en el nostre programa d'avui dedicat a la música.
2: Sí! Sí! Doncs comencem. Arranca, Juanito. Com no podria ser d'una altra manera, amb música avui amb més sentit que mai.
0: Però que no sigui de por, eh?

0: Doncs estem en el nostre programa d'avui. Avui parlarem sobre l'origen de la música.
1: L'origen de la música és tan antic com la pròpia humanitat.
2: Tens tota la raó. Els orígens de la música es remunten a la prehistòria.
3: I d'això en fa aproximadament uns 40.000 anys?
0: Mare meva!
3: Ja pots ben dir.
1: Sí, i al llarg dels anys i fins a l'actualitat ha estat designat el quart art de les belles arts.
0: I què és això de les valls de l'art?
2: Tranquilo, Franco. Entre tots t'ho explicarem.
3: Començo jo. Les belles arts, o arts majors, són el conjunt de disciplines artístiques que busquen l'expressió de la bellesa i de l'emoció estètica, prioritzant el valor contemplatiu per sobre de la utilitat pràctica. O dit d'una altra manera, són arts que centren més en emocionar-se les persones que no pas en la creació de coses pràctiques i útils.
1: El terme belles arts es va popularitzar al segle XVIII per distingir les arts que buscaven el gaudí visual o auditiu, les anomenades arts aplicades, o artesania, que tenen una funció utilitària. Tradicionalment, es reconeixen 7 belles arts.
2: En primer lloc tenim l'arquitectura, després l'escultura, seguidament la pintura i, entre últimina, Franco,
0: la música.
2: Exacte, però encara no hem acabat. En cinquè lloc tenim dansa, en sisè, literatura i, per acabar, cinema.
0: Mare meva, quanta bellesa! Sabeu què és el millor de nois?
1: Jo sí sé que, Franco, encara no hem acabat el programa. I ves que no ens quedi tan bonic que l'acabin anomenant la vuitena de les belles arts.
3: O una meravella del món.
0: O ens donin un premi internacional.
2: Apa, flipats, continuem.

0: secció.
1: Però què fas, Franco?
2: Com que avui el nostre programa va de música, hauríem pensat que seria guai començar la secció cantant.
0: Sou uns cracs.
3: Sí, per donar-li més sentit.
1: Ja m'ha quedat clar. No m'ho torneu a repetir. I de què parlem en aquesta secció?
3: Doncs de com n'és d'important la música a la nostra escola?
0: Sí, perquè aquí fan moltes coses relacionades amb la música.
2: Sí, per començar, celebrem Santa Cecília, la patrona de la música, que es celebra el 22 de novembre.
0: Sí, els nens i nenes de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè que toquen algun instrument per poder fer una demostració.
3: Ben explicat, Juan. I la resta de l'escola fem de públic. Ens molt julo per poder veure actuar els nostres companys i companyes.
1: I no només això. A segon i quart i cinquè participem en projectes de música que són una passada.
2: Sí, segon participa en la clica, que representen uns nens i nenes que expressen els seus sentiments o que voldrien fer.
3: Amb cançons tan xules com el color jove i el arge jo vull jugar.
0: A quart participen el M'encanta, juntament amb les altres escoles del poble. Una cantata dirigida per la Gemma Arbís, que ja us faig un verso que avui la tindrem amb nosaltres aquí a l'estudi.
1: I què dius ara? Vindrà la Gemma? Quina emoció!
3: Sí, sí, però no ens amencem, perquè encara ens queda parlar de la Cantània, que és un projecte que ens fa a cinquè, on aprenem una cantata que després anem a fer-la a l'Auditori de Barcelona.
2: Ah, sí! Em va agradar moltíssim participar a la Cantània de l'any passat.
0: Sí, va ser una gran experiència. Ha ha ha.

0: Doncs, tal i com hem anticipat abans, avui ens acompanya la Gemma Ruiz, que lidera moltíssims projectes al poble on la música és la protagonista. I un d'ells és dirigir la coral de l'escola.
1: La Gemma, no la conec.
2: En sèrio? Però si la coneix més poble.
0: Tampoc exageris.
2: Et prometo que no estic exagerant.
3: Ben, tal se val. Franco, doncs si no la coneixes avui, la coneixeràs, perquè la tens asseguda al teu costat. Hola, Gemma, com estàs?
4: Hola, bona tarda, estic molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat. Em fa molta il·lusió ser aquí.
1: Et sembla si comencem amb les primeres preguntes?
4: Perfecte, quan vulgueu.
2: Per què t'agrada tant la música?
4: Mira, la música m'agrada molt perquè em fa feliç. Podria resumir-ho així, i així de ràpid i tan difícil d'explicar, però és un art que això que omple molts sentits i que em fa molt feliç.
0: I per què vas decidir ser directora de corals? I quantes dirigeixes?
4: Mira, això és una història bastant llunyana, perquè jo, en un principi, no m'havia plantejat mai, des de que, no, quan som petits, què vol ser de gran? Pues jo mai m'havia plantejat ser directora de corals, però sí que sempre he anat a l'escola de música, o havia anat a estudiar a l'escola de música, i sempre m'havia apassionat cantar, i cantar en grup, perquè cantar sol no m'agradava, m'agradava cantar amb els meus companys i les meves companyes, amb els meus amics i les meves amigues, i llavors, durant el camí del meu, no, del meu recorregut musical, dels meus estudis, doncs hi va haver un moment que em van donar l'oportunitat de ser ajudant d'una directora de corals, que era mestra meva, i aquest camí em va portar, doncs, que un dia jo vaig dirigir aquell cor i em vaig posar al capdavant d'aquell cor i llavors em vaig anar dirigint més, i ha sigut el meu ofici, la meva professió i la meva passió. I en aquest moment dirigeixo els cors de l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que en són dos, un grup de petits, que són els Boixets, i un grup de més grans, que és el cor Tiamat. Llavors, també al treballar a l'Escola de Música de Calella, doncs, també dirigeixo allà les corals de l'Escola de Música, i també tenim, és la coral Escarlet, i també tenim dos grups corals, un de petits i un de mitjans grans. I llavors tinc dos projectes en escoles de primària, que em fa molta il·lusió, perquè un és el vostre centre, i és un cor, doncs, de 13 cantaires, que ho fan molt i molt bé, que sempre animem a que més nens i nenes de l'escola hi participin. Assagem els dimecres al migdia i aviat us oferirem, això és una primícia, però aviat us oferirem un concertet a l'escola perquè ens sentiu cantar. I llavors tinc un altre projecte coral amb una altra escola de primària, que és a Sant Pol de Mar, que també és una escola semblant al Cinera, i per tant un cor també semblant al Cinera. I aquests són els meus projectes corals amb cors infantils.
1: On vas fer el primer estudi de música?
4: Doncs mira, aquí al costat de la ràdio, perquè l'Escola de Música d'Arenys està aquí al costat. Ara està aquí al costat. Jo vaig començar que estàvem en una altra ubicació, en un altre espai, on és ara la biblioteca. On és ara la biblioteca és on jo vaig estudiar música. Era l'Escola de Música, era la seu de l'Escola de Música de llavors. I vull dir que vaig estudiar aquí a casa nostra, a Arenys de Mar, a l'Escola de Música, on ara tinc la sort de treballar-hi.
2: Quin és el projecte més en què li participes i més t'apassiona?
4: A mi el que m'apassiona més és, com us he explicat, fer cantar nens i nenes i fer-los cantar en grup. I si pot ser amb molts nens i nenes, millor. Perquè penso que és això, cantar en grup és un art, i com a art que és compartir-lo amb amics i amigues, doncs és meravellós. Llavors, els projectes així grans que he pogut fer aquí al poble, que és el projecte que fem amb les escoles de primària, amb quart de primària, que és el M'encanta, que ens ajuntem tots els quarts per interpretar una cantata junts, això és un projecte que m'agrada molt, perquè engresca nens i nenes que no estan acostumats potser en el seu dia a dia a cantar en grup, doncs a poder-ho fer, o altres projectes que m'han encarregat des de la seu, des de la Federació de Corals Infantils, que he tingut l'oportunitat de fer, com fer concert amb 400 nens a l'Auditori de Barcelona amb el grup Xiula, això és de les coses més grans que he pogut fer, o quan estava dins de l'organització d'aquesta federació poder dirigir acollir 2.500 nens al Palau de Badalona, al Palau del Joventut. I, bueno, són experiències, però vull dir que són, aquestes experiències són molt enriquidores, són reptes, potser per això t'omplen, però a mi el que m'omple més potser és el veure créixer els meus cors, els meus projectes, des de la base i des de anar picant pedra i des del dia a dia, i que el grup vagi creixent, es vagi consolidant i vagin aprenent i gaudint junts.
3: Però alguna vegada, quan heu fet algun concert, has tingut por de no haver tingut prou temps per preparar-lo?
4: Mira, jo crec que sempre. Perquè per molt que et preparis les coses, i sembla que ser director de coral fas la feina durant els assajos amb el cor, però prèviament hi ha una preparació molt gran musical, que és aprendre, doncs, si cantem a veus, aprendre totes les veus, tenir-ho tot controlat, planificar-te bé l'assaig minut a minut perquè no se t'escapi res. Tot i així, quan et poses i et prepares per un concert, mai n'has tingut prou, i sempre em passa que encara que estigui donant l'esquena al públic i els que em vegin són els cantaires, jo sempre sóc un intèrpret més i sempre tinc molts nervis i amb la sensació de que allò ho podia haver preparat molt millor i que no ho tinc controlat. Vull dir, totalment d'acord, que sempre tinc aquesta sensació de que podia haver fet més.
2: Bueno, i ara, última pregunta. Has fet alguna vegada una cançó?
4: Mira, sola no, perquè no sóc compositora. Vull dir que al final la nostra faceta artística i d'intèrpret s'ha de limitar, i hi ha qui té més talent o innat de, pues això, de construir cançons. Jo no n'he fet perquè no sóc compositora, però he estat en processos creatius amb gent que ha composat coses, ajudant-los i estan en el procés creatiu. Sí que amb els alumnes que tinc a llenguatge, per exemple, Amanda és una alumna meva del llenguatge musical, i sí que en grup, doncs, amb unes pautes harmòniques, no?, treballant els aspectes més d'harmonia i així, sí que hem construït petites cançons en grup, i jo els he ajudat com perquè allò sigui bonic o cantable o que soni mínimament bé, que no sigui un disbarat de peça, però com a compositora no tinc aquesta faceta.
3: Moltes gràcies, Gemma, per respondre a les nostres preguntes.
4: Moltes gràcies per convidar-me, i ha estat un plaer. Gràcies.
5: Adeu!
4: Adeu!

0: Ràdio Areny, la primera també amb bona música.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
2: Ai, nois, aquesta cançó m'ha fet venir a la ment un pensament molt trist i crec que tinc ganes de plorar.
3: No m'estranya, la música va directa al cor.
4: De debò? Com ho saps, això?
3: Doncs perquè el meu tiet és un especialista en musicoteràpia.
4: I en què coneix la musicoteràpia?
3: Doncs mira, consisteix a fer una mena de teràpia amb l'ajuda de la música. Com, per exemple, estàs molt trista i vols animar-te, doncs has d'escoltar un tipus de música que tu creguis que et pot ajudar a tornar a recuperar l'energia. O mira, un altre exemple. Has menjat massa sucre i estàs alterada. Doncs l'opció que tens és agafar els auriculars i posar-te una cançó que et calmi.
2: Oh, quina bona idea. Crec que ho faré.
4: I qui és el creador d'aquesta tal musicoteràpia?
3: Tyler Gatson.
5: Doncs quin tipus de teràpia més interessant ens va inventar?
0: Compartim la música de Ràdio Arenys.
1: Cinera FM.
4: I ara, entrevistes a l'alumnat!
2: Sí, estic molt emocionat.
3: Doncs ja que estàs tan emocionat, comencem!

0: Hola, sóc la Laia. Llavors, ara us entrevistarem. Voleu començar?
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí.
0: Val. Vinga, començarem l'enquesta. Com us dieu?
1: Malena.
2: Sofia.
3: Jo em dic Aleix.
0: Val. Quin és el vostre rotllo de música que més us agrada escoltar? Rock, K-pop, pop, clàssic?
1: Rock.
2: Pop o reggaeton?
3: A mi m'agrada el pop.
0: Doncs molt bé, a mi doncs una mica de tot. Val. En aquest programa parlem sobre la música, suposo que ja ho esteu pillant. Llavors, ara us dispararé la pregunta. En quin moment del dia escolteu música?
1: En tots els moments que puc o quasi sempre?
2: A tots els moments.
3: Quan puc.
0: Val. La tercera pregunta. Toqueu algun instrument, en alguna coral canteu, us agrada cantar, a la dutxa, on sigui?
1: Canto una coral i toco la guitarra.
2: Canto a coral.
3: Jo faig classes de cant individuals.
0: Molt bé, sereu uns músics espectaculars. Teniu algun grup de música o cantant preferit?
1: Stay Homas.
2: Aitana.
3: Jo no ho sé, a mi m'agraden tots, però si tinc que escollir un, se m'està llenat l'altre. A veure si s'està enllà trobant.
0: Doncs moltes gràcies. Esperem que us hagueu passat molt bé i que continuem escoltant música.
1: Adeu.
2: Adeu.
3: Fins aviat.

0: Hola, sóc la Laia i ara us entrevistaré sobre la música, vale? Com us dieu?
1: Mateo.
2: Martí.
3: Kyle.
0: Doncs disparem la pregunta. Quin és el vostre rotllo preferit de música? K-pop, rock, clàssic?
1: Pop o clàssica?
2: Rap, pop.
0: Doncs suposo que...

0: I la tarda, quan puc.
1: Quan puc.
2: Quan jugo amb el meu germà, quan la meva mare doblega roba, quan dutxo i quan vaig al cotxe.
3: Molt bé. I doncs moltes gràcies per contestar les nostres preguntes i esperem que continueu escoltant música.
0: Adeu.
2: Adeu. Fins ben aviat.

0: Ràdio Arenys.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: debats. Què et sembla, Marta?
1: Em sembla perfecte, un debat sobre música. Exacte. I pot haver alguna cosa millor?
0: No, jo no. Crec que no. És el moment de mira, de deixar-se anar i que diguin el que creguin els nostres tertulians d'avui. A veure, anem a la primera pregunta. La música ens ajuda a concentrar-nos o ens distreu? A veure, què en penseu? A veure, vinga.
2: Puc començar?
0: Fem ronda, va.
3: Després jo.
0: Vinga, Amanda. Sí.
2: I després... Jo opino que depèn de la música.
3: Clar que
2: perquè,
3: sí.
2: Perquè, a veure, la música en castellà em desconcentra, però la que està en català, en anglès, o que no tregui lletra, no.
0: Mira, això va per gustos.
3: Sí. Però, bueno, sí. Amanda, que també les cançons en castellà et poden concentrar, eh?
2: No, a mi no.
0: A l'Amanda
2: perquè,
0: no.
2: Depèn perquè em poso a pensar en la lletra i...
0: I clar,
1: a vegades si connectes molt amb la lletra, no?
0: Se te'n va al cap.
3: Sí, però també, pobret, el castellà, eh?
0: Amb
2: el català també em passa a vegades.
0: Vinga, va, continuem.
1: I una mica depenent de la feina que hagis de fer, no?
0: Exacte.
1: Sí. És a dir, potser si has de dibuixar o has de fer una activitat com més artística, més més manual,
0: sí,
1: potser
0: sí,
1: tenir musiqueta de fons, bé, no? Però, sí.
0: Però si has de concentrar-te més, doncs has de fer alguna... Sí. Operació de matemàtiques, sí. És més complicat,
1: o
0: no?
1: Llegir.
0: O llegir.
1: Mira, llegir i escoltar música a la vegada.
0: Exacte.
1: A mi, jo no puc.
4: Mira, i així seria molt complicat.
3: Mira, parlant de l'art, també, l'Amanda em fa uns dibuixos impressionants. Si jo no m'imagino amb música, com deuen de ser?
2: No, serien perquè, brutals. Clar, la música sí. Que et distreu va bé per dibuixar. La sí. Que no et distreu va bé per escriure i coses per l'estil.
1: Música per tot.
0: Per tot, sí. Clar,
1: és la conclusió.
0: Sí. Conclusió, m'encanta. Sí. Pregunta 2. És millor escoltar música sols, amb auriculars i estar en el nostre món, o en grup, en directe o amb altaveus? A veure, venga, què tenim per aquí? A veure...
3: Bueno, puc començar jo? O tu, Fadei.
0: El Fadei,
1: que no ha aixecat la mà.
0: Vinga, va.
4: Bueno, vale, pues jo crec que sol
3: no
4: tu pots imaginar tota la música que estàs escoltant i pues no et farà tanta vergonya cantar i tot això.
0: I deixar-te anar.
4: Sí.
0: No? A vegades que et poses la música i potser doncs balles una mica, no? Et mous una mica i et dona doncs una vidilla, no? Especial. Sí. I si estàs sol, doncs ho pots fer més tranquil·lament, no? Que ningú et veu.
3: Home, si estàs sol, perquè si estàs al carrer, que et vegin ballant al mig del carrer. Això no és normal, eh?
1: Amb els auriculars posats.
0: Amb els auriculars allà...
2: A mi em passa...
1: Et deixes portar.
2: Clar, a mi em passa que estic a l'habitació, començo a ballar amb la música, obro la porta amb la germana i em mira raro. Tipo, què estàs fent? Què estàs fent?
1: Encara que la música en directe, compartida...
0: També
1: té
0: maco,
1: el seu punt, no? Quan vas a un concert i tothom està cantant sí. Tots alhora la mateixa cançó, ballant, saltant... Això sí. També...
3: Et tornes mig bojo, eh?
1: Mig boig. Sí. També té el seu
0: això
1: punt,
0: també.
1: No? El... O sigui, música tot hora seria la conclusió.
0: Ni més ni menys.
2: L'únic també de la secció aquesta. L'únic concert que he anat en ma vida, pensa... que era un grup que jo no coneixia molta gent que li agradava, vaig arribar i hi havia gent que estava obsessionada.
0: Clar, perquè hi ha gent que és molt fan,
1: Molt fan
0: dels grups musicals.
1: Molt fan. Sí.

0: Justament un dia l'he preguntat a l'Amanda per què balles i m'ha dit m'estic imaginant una cançó.
1: Clar, exacte.
2: És que tinc sons al cap que no puc vocalitzar, començo a ballar i em...
1: Perquè porta la música a dintre, aquesta
3: sí,
1: noia.
3: Sí, totalment.
4: Jo escoltant música sóc bo, però fent-la no gaire.
1: És diferent, clar, és una altra cosa.
3: Sí, és que és tot un art, això.
1: Última pregunta. Vinga, atenció.
5: Això es depèn.
1: Diu, a veure, això es depèn, clar, és que cadascú...
2: Clar. Depèn del gust. Sí, té
4: els seus gusts.
1: Sí, els seus gustos i les aptituds.
4: No
1: el veig, a veure, haurien de ser famoses les cançons que tenen lletres poc respectuoses o paraules lletges?
4: Puc jo?
1: Vinga, va, dispara.
4: Jo crec que... ara els nens avui en dia, no sé, però l'escolten molt... Però jo diria que sí, però per un públic a més edat. No per nens de 12, 13, sí, sinó per 16.
2: Que sàpiga 16. Comprendre com que això és un, no és la vida real,
4: sí,
2: que no té que fer-se realitat.
3: Clar, perquè creieu que poden influenciar, la música us pot influenciar la vostra manera de pensar.
4: Sí. I també en el vocabulari. Si tu escoltes una palabrota, també la pots dir, perfectament.
1: Clar. Exacte. Sí. El problema moltes vegades que són cançons que s'enganxen molt perquè tenen uns ritmes doncs, típics molt d'estiu, molt playeros, no? I s'enganxen de seguida. Llavors, no te'n dones compte, perquè a mi m'ha passat, que dius, ostres, quina cançó... més bon rotllo i tal, i després escoltes la lletra i dius ostres, però realment aquesta lletra que està dient una cosa que jo no comparteixo, però el ritme t'enganxa, no?
4: Sí. Home, una altra cosa és el ritme i l'altra és la cançó.
1: Correcte.
5: Sí, és que aquí és el mateix, que cadascú té el seu gust.
0: També que quan un nen, per exemple, escolta aquestes cançons, pues la seva actitud en aquest moment canviaria, diria.
4: Home,
2: jo dic que al final aquestes cançons es tindrien que fer més famoses o perquè estan dient alguna cosa malament o pel ritme, però mai per la lletra.
3: Jo el que penso és que els compositors... també, o sigui,
2: no clar,
3: evidentment tu no, o sigui, Ivan, bueno, pensa
2: veure,
3: moltíssim,
2: sí, però...
3: un segon, i pensen moltíssim, no? Però també haurien de saber que tenen una certa responsabilitat, no? Sobretot els que són molt famosos i aleshores que sàpiguen que ells poden influenciar amb el seu art i per tant l'haurien d'aprofitar, no? També per parlar de coses bones, no? I influenciar cap al bon camí, no?
4: A mi em sembla bé el que acabes de dir, però també la música és d'ells, així que ells poden fer el que vulguin en la seva música.
3: Totalment d'acord amb tu. Aquesta és la batalla entre
1: exacte,
3: la llibertat d'expressió i una miqueta el sentit de responsabilitat que
4: clar,
3: tens com
1: a artista que influeixes a la
3: que
1: gent.
3: Influeixes.
1: Jo molt diria... bé, doncs, nois... ràpid, vinga, va, per acabar.
2: Sí, sí. Jo diria que potser tindrien que restringir, però si ho restringeixen, a la gent li donarà
1: llavors
2: més ganes de saltar-se les normes.
1: És pitjor. Llavors, quan també restringim, pitjor, més ganes.
2: Clar. Amb l'alcohol, per exemple.
1: Doncs, fins aquí el debat. Gràcies a tots per respondre les preguntes i seguim amb el programa.
4: Gràcies.

0: el programa i tenim ja preparats els nostres convidats i convidades aquí a l'estudi. Com esteu?
1: Aquí,
2: bé.
3: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Bueno, un aplaudiment, yeah, sisplau, al públic, aquí. Donant la benvinguda als concursants d'avui. A veure, us farem unes preguntes. Marta, que els hi farem unes preguntes.
2: Unes preguntetes.
0: I us donarem unes opcions.
1: Tinc una mica.
0: I vosaltres, doncs, tal qual creieu, aixequeu la mà i dieu la resposta que creieu convenient.
3: No faré
0: ninguna. Exacte, a veure què tal. Vinga, va, llancem-nos a la piscina. Primera pregunta. Quin d'aquests estils... Lògicament va de música, això, Quins d'aquests estils musicals va néixer a Estats Units i es basa molt en la improvisació instruments com el saxofon? A, música clàssica. B, jazz. C, sardana. Ja està. Vinga, va. A veure.
2: A veure, en Juanito, Juan, que avui portem un altre Juanito nosaltres.
0: Exacte, sí, sí, l'altre Juanito. A veure.
3: Jo crec que és el jazz, la B.
2: El jazz.
0: Algú més creu que és el jazz?
2: Jo. No creieu que és la sardana, que ve d'Estats Units?
0: No.
3: Oh, ve d'Estats Units, però crec que no es toca en saxofó.
2: Ah.
0: Ah. Doncs la resposta és, efectivament, el jazz. Enhorabona.
2: Molt bé.
0: Anem a la número 2. Pregunta número 2. Com es diu la veu humana més aguda, la més alta que solen tenir les dones o els nens? A, soprano. B, tenor. C, baix. Amanda.
1: La soprano, no?
2: Soprano,
0: estem d'acord, nois?
1: Soprano, la flauta més petita es diu soprano, doncs home, és la més aguda.
0: La resposta correcta és, efectivament, soprano.
2: Vamos! Que bona, Amanda,
0: Tenim ratxa. Bravo,
3: bravo. Ratxa de dos.
0: Hey. Atenció. Ratxa. Vinga, va, hi ha 6 preguntes. Anem per la tercera. A veure aquesta, com anem de cultura musical. Quin grup de música és famós per cançons com Yellow Submarine o Let It Be?
3: Sí, ja està.
0: Queen. B, The Beatles. C, AC/DC. A veure, qui la sap? Vinga, Juan.
3: Jo crec que és la B.
0: La B. Beatles? La resta està d'acord?
2: Sí, clar.
0: Beatles. Sí, efectivament, els Beatles.
2: Bé, en teoria.
1: Encara farem totes bé.
0: Vinga, atenció, que anem per la quarta. Quin és l'objectiu principal d'una banda sonora d'una pel·lícula? A, que els actors puguin ballar mentre es parla. B, acompanyar les imatges per transmetre emocions, por, alegria, aventura. O C, tapar el soroll de les crispetes del cinema. A veure... Vinga, va,
3: no sé,
0: qui s'anima? Qui s'arrisca?
2: La C, no? Les crispetes.
0: La C, les crispetes, creu que és?
2: No. El Franco, què diu?
0: Vinga,
2: a veure.
0: Franco, va.
1: Jo crec que és la B.
2: Transmetre emocions.
1: Sí.
0: Por, alegria. Sí? No? Serà correcta? És correcta.
1: Jo crec que sí.
0: Acció
3: 4, ratxes.
0: Vinga.
3: I quantes són?
0: A veure, són 6, queden 2. Vinga, pregunta número 5. Quin d'aquests països és famós per haver vist néixer el flamenc? A, Itàlia. C, Espanya. C, França. Atenció. Vinga, a veure, qui s'anima? Va, vinga.
2: Fadei, a veure.
0: Fadei, va, vinga, va. Vera. Sí. Jo no he escoltat res.
1: Quina gràcia, no? No,
0: quina és? A veure, pues, Fadei, quina...
4: Clar que Espanya.
0: Espanya, Spain, sí.
2: Spain.
0: Correcte.
2: Viva Espanya!
1: Viva Espanya!
2: Sud d'Andalusia.
1: Sí, escolta, que es poden fer una part d'això de Viva Espanya.
0: Molt bé. I, atenció, última pregunta, de les One... Number 6. Quin nom rep el conjunt de persones que canten juntes en un escenari, sovint dividides per tipus de veu? A, orquestra. B, coral o cor. I C, una banda. A veure, Amanda.
1: Doncs, com l'entrevista de la Gemma, no? És una coral.
0: Doncs avui teníem una convidada especial, especialista en el tema, que lògicament doncs ens ha donat una gran pista.
2: Gràcies, Gemma!
0: Gràcies, Gemma! efectivament, era el cor. Un aplaudiment molt gran perquè les heu encertat totes.
2: Super 6 a 6, nois! Bravo, nois!
0: Gràcies a tots.
1: I el premi
2: l'hem fet els 4 junts.

0: Nois, ara comencem amb la secció setmanal de recomanacions. Que aquesta setmana, com que parlem de música, no seran recomanacions literàries, sinó musicals.
1: Sí, quina bona passada.
2: Vosaltres sabeu quins artistes musicals són els que estan més de moda?
1: Home, és clar.
3: I ens pots dir alguns?
0: Sí, sisplau.
4: Vale, doncs mira, primer de tot us he de dir que més ho està patant l'Aitana.
3: Quina Aitana?
4: No saps qui és l'Aitana? Doncs la de...

0: superestrella.
1: Ah, sí, esclar, aquesta la conec.
2: I també la Rosalía?
3: Mare meva, Fadei, viu sota una pedra, o què?
4: O en un altre planeta, perquè diria que la música d'aquestes dues sona fins i tot sota les pedres.
1: Va, nois, no us fiqueu amb mi.
2: La de la perla, Fadei.
1: Ah, ara sí. És que jo més de cançons que d'artista.
4: Doncs vegem com portes els grups.
1: Els grups.
4: Doncs mira, ara entre les nenes ho està petant Katsey, un grup de K-pop.
1: Home, és que si em parles de gustos de les nenes...
2: De nens i nenes, que a mi Katsey també em mola molt. L'estic convençut que a tu també t'agradarà. Jo ho veuràs. Juanito, punxa'ns en una, porfa.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Doncs sembla que m'està agafant son ara.
1: Si voleu, us canto la meva cançoneta per dormir.
2: Mira que ràpid us heu espavilat. Vinga, continuem.
3: Però si ja m'ha acabat, Amanda.
2: Com que m'ha acabat?
4: Com ho sents? És hora d'acomiadar-se.
3: Oh, esperem que us hagi agradat molt el programa d'avui.
0: Per nosaltres ha estat tota una experiència. Que tant de debò puguem repetir.
2: Oh, sí.
4: Doncs ara va veure a tothom. I no deixeu d'escoltar-nos cada dimarts a les 6 de la tarda aquí. Al Ràdio Arenys, demà.
5: Adeu a tothom!
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
11: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
12: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
11: Veniu a veure el futbol en companyia.
12: Disposem de terrassa.
11: Som a la Riera, Parafita 117.
12: Truqueu al 93 792 0019.
11: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
13: Bona tarda, són les 7.
14: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
13: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Jordi Fortià.
15: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puente és el ministre de Transports i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
16: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran i se pudieran realitzar.
17: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
13: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
15: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
13: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
15: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
18: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
13: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora.
15: Tarragona s'omplirà de cultura popular fins al proper 24 de setembre amb més de 500 actes. La cercavila, el seguici popular, els castells, la processó, la baixada de l'Àliga o el correfoc tornaran a convertir els carrers tarragonins en els grans escenaris de la festa major.
13: I en esports, Toni Castro, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
19: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada de Lliga de la primera divisió masculina de futbol a Butarque ara mateix, minut 2, Rayo 0, Espanyol 0.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions a la Nacional 230 per un incendi a Alfarràs, del qual en parlarem de seguida. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant efectivament la Nacional 230, que està tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Es fan desviaments cap a la C26. Dit això, a l'autopista P7 i a l'antitud de Barrera del Vallès en sentit sud, a la C58 i a l'antitud de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord, i a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la B23 i a Quart d'Esplugues a Barcelona i l'antitud de Molins de Rei al Papiol. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i d'Esnadria al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre que el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sí, com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Precisament, ho dèiem en portada, per al govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
8: i el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
9: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
10: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
9: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal.
11: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
11: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: El govern posa fil a l'agulla al full de ruta marcat pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius.
4: En relació a la proposta d'Illa de fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
12: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
4: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovin la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
0: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
4: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
13: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
4: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictòria la proposta de pacte quan diuen Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
14: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
15: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara. D'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
14: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
4: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
16: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una oferta crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
4: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
4: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
17: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
4: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Albert Ferrer.
18: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem abans, un incendi actiu encara al Ferraz ha obligat a confinar la població d'Andaní i les granges properes a la Nacional 230, que també està tallada en aquest punt. Anem cap allà o a Ullei de Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
19: Doncs sí, el cap de l'incendi evoluciona per la Serra de les Guixeres en direcció als camps de conreu pròxims a la Nacional 230, una carretera que està tallada en el sentit Pont de Suert i per on el trànsit es desvia per la C26. L'avís de l'incendi s'ha produït a les 4 de la tarda i inicialment s'hi han desplaçat unes 10 dotacions terrestres i dos mitjans aeris. També s'han incorporat efectius dels bombers 2, que a hores d'ara els bombers estan prioritzant els treballs al flanc esquerre de l'incendi per evitar que es pugui obrir camí amb el canvi de vent que està passant de ponent a marinada. Els equips treballen aprofitant pistes forestals i també les carreteres de la zona per contenir l'avanç de les flames. Com hem explicat ja, el foc afecta massa forestal i està a prop del torrent Regal de Viuda. I des de les 5:40 de la tarda s'ha demanat el confinament d'Andaní, on hi viuen unes 240 persones i també de les granges pròximes a la zona més afectada.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. De fet, aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, qui impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
20: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
21: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats controlats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
20: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: En cultura a tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora. Anem-hi, doncs, en directe a Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs, sí, estem aquí a la plaça de la Font de Tarragona on des de les 7 de la tarda s'ha donat el tret de sortida a aquesta crida de les festes de Santa Tecla 2026, l'acte que dona inici oficial a aquesta festa major. Estem ara mateix en directe en Parlament de la consellera de festes, Sandra Ramos, segur que sí, amb xiulets per la polèmica amb el tema de barraques d'aquestes darreres setmanes. Al fil de tot això, pel que fa l'any, que protagonitza especial pels tecles i tecleres d'honor, una quarantena aquest any que han rebut fa només uns minuts el seu reconeixement en el marc d'un dels actes més solemnes i tradicionals de la festa. Ara, avui seguit, serà el torn dels perpetuadors de les festes aquest any en plural, perquè són els portants dels Segants Moros i els Negritos del col·lectiu Gitano, que seran homenatjats per la seva vinculació durant més de 25 anys a aquesta festa tarragonina, i tot plegat davant d'una plaça de la Font plena de goma a goma, que espera un dels moments més estels de la tarda, com serà el toc de crida de la tronada, aquest any a càrrec de la pirotècnia Cat Ferro Fireworks, una companyia pirotècnica dels Països Baixos, que serà l'encarregada de posar el punt i final a aquest acte d'inici de les festes majors de Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard. I la 17a edició del Festival de Circ de Terrassa obrirà portes del 17 al 20 de setembre amb dues novetats importants, el canvi d'ubicació i alguns espectacles seran de pagament. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
23: Del 17 al 20 de setembre s'han programat una vintena d'activitats i 12 espectacles de circ contemporani, però amb arrels tradicionals. Una vintena d'artistes i companyies de Xile, Argentina, Aragó, Andalusia i Catalunya en són protagonistes. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Després de 14 edicions centrades a la Maurina, el festival es trasllada a l'antic poble de Sant Pere per buscar nous públics i una nova empenta. Escoltem Albert Fernández, membre de l'associació Tub d'Assaig 770.
24: Nosaltres, després de 14 edicions a la Maurina, hem sentit que l'energia que teníem per seguir fent el festival allà estava esgotada i que necessitàvem un canvi d'etapa. Donar una altra mirada al festival, buscar espais nous, públics diferents.
23: L'altra novetat és que algunes activitats seran de pagament a preus econòmics, 5 euros, per assegurar l'assistència.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertirà en l'estadi amb més seients d'Europa. Per al final d'aquesta Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del president del Barça, Joan Laporta.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: I també n'ha parlat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, un Flick que té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final de 2029.
5: I'm 100% there.
6: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
1: El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per l'avís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, el tècnic alemany ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal faci campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
6: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
1: I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada intersetmanal de primera. L'equip de Manolo González està jugant a Butarque contra el Rayo i està perdent amb un gol d'Álvaro García al minut 3. Ara mateix, minut 22, Rayo 1, Espanyol 0. I en bàsquet, en aquests moments, es presenta la Lliga Femenina Endesa i la Lliga Endesa. Ho està seguint des de Madrid el nostre company, Joel Gómez.
8: Iliana Martín, fitxatge estrella de l'Espar Girona d'aquest estiu, ha estat un dels grans atractius d'aquest Media Day de la Lliga Femenina Endesa i també de la Lliga Endesa. La medallista mundial ha parlat del seu paper amb la selecció, però també ha valorat el seu fitxatge pel conjunt català, on ha dit que espera continuar creixent com a jugadora. D'altra banda, Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça, també ha estat un dels grans focus d'atracció i d'atenció durant aquesta tarda aquí a la seu d'Endesa a Madrid, on també ha parlat del seu fitxatge pel Barça per l'exigència que suposa competir per tots els títols. D'aquí uns minuts acabarà el Media Day pròpiament dit i començarà l'acte de presentació de les dues màximes competicions del bàsquet estatal.
1: Gràcies, Joel. I per acabar, l'Ali, un apunt. La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes debuta demà contra Líbia al Mundial que se celebra al Palau d'Esports de Granollers.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible. Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta.
3: Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
27: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
25: Obrim des de primera hora del matí.
7: dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
26: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
15: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
28: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
29: Ràdio Arenys.
0: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Jordi Fortià.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puentes, el ministre de Transport, i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
30: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias. Si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
31: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
4: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes pertinents a d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
16: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa, sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu.
4: L'artista audiovisual iraniana Shirin Nashat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i el

0: de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley, a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I ara mateix, l'Espanyol obre la jornada de Lliga de Primera Divisió de Futbol. A Butarque, som al minut 30, Rayo 2, Espanyol 0.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments, la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau, i ja molt d'hora, el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Per, encara amb afectacions a la Nacional 230 per l'incendi a Alfarràs. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Nacional 230 es manté tallada al Ferraz en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Són desviaments cap a la C26, a la C58 i a l'antídot de Badia, Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa i l'antídot de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i la ronda litoral a la B10 i a retencions de zona tanca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
2: Sigui com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
6: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
7: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
6: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
2: Ho dèiem en portada, pel govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
5: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
8: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
2: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
5: La presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'ha

0: aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
1: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
0: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
2: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal.
3: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
4: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
3: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
2: Els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
6: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
7: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara. D'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
6: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
2: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV. S'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
0: El que es manté estable són els incidents amb armes de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
8: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una oferta crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
0: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins a l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En l'àmbit social, l'equip de govern de Rubí, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
9: És una de les apostes de l'equip de govern de Rubí per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escoltem a l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez.
10: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de ser, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
9: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat el govern local no ha arribat a un grau mínim de satisfacció en aquest àmbit de l'habitatge assequible. Amb tot, la primera edil ha recordat que zones com el Vapor Nou o Pic Aguilera s'ha de construir habitatge protegit en els pròxims anys, tal com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM.
2: També una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com ara l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Esther Minguell.
11: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
12: Anem amb la ment oberta a poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir i que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
13: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molts altres àmbits, venen d'Europa.
11: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
2: I Torredembarra espera veure castells de buit durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. On a la Torre, Josep Sánchez.
14: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
15: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
14: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
2: Anem a saber ara l'última hora d'aquest incendi al Farràs. De moment, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament al nucli d'en Daní i les granges del voltant per aquest incendi que sembla ser que evoluciona favorablement. Anem, però, cap allà. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola, bona tarda.
16: Doncs sí, els bombers ja han comunicat aquest desconfinament del nucli d'en Daní i les granges pròximes a la Nacional 230 per la bona evolució de l'incendi forestal del torrent de Regal de Viuda, un desconfinament que s'ha produït cap a dos quarts de vuit del vespre i ho ha fet Protecció Civil a través d'un missatge és alert als veïns, igual que havia fet per anunciar el confinament. Pel que fa a la mobilitat, la carretera Nacional 230, a prop d'on es produeix aquest incendi, continua tallada també en sentit al Pont de Suert i ho fa també la C26 al Farràs en tots dos sentits. Pel que fa a aquest incendi, els bombers hi treballen a hores d'ara amb una cinquantena de dotacions, 10 d'elles aèries, i continuen centrant els esforços en el flanc esquerre, l'únic que manté ara mateix flama. L'objectiu és evitar que el canvi de vent de ponent a marinada, en la darrera hora, pugui obrir el cap del foc a la zona forestal. fer una mica de recapitulació durant l'incendi d'aquesta tarda, les flames han avançat en peses pel vent de ponent i els bombers han prioritzat l'inici del flanc dret durant la tarda, però a partir de les 6 han canviat l'estratègia davant la previsió de l'entrada d'aquesta marina que explicàvem i han reforçat els treballs al flanc esquerre, com dèiem, l'únic que continua actiu. L'incendi afecta una zona amb camps de conreu, vegetació forestal, camps d'ens i turons, fet que fa que el foc avanci tant en pujades com en baixades. Per ara, els agents rurals calculen que provisionalment hi ha unes 20 hectàrees afectades per les flames.
2: Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta darrera actualització. Precisament aquest estiu hi ha hagut 154 incendis només a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat, i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
17: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
18: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
17: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: I avui també acabava la temporada de bany a Catalunya. Ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogenitzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme.
0: Per això, SOS Socorristes i la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
19: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro.
20: Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva maduresa a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
21: When you sit to see Aida...
22: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
21: That's what war is.
20: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la Dana Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Vekzala en el paper de Radames.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Espanyol està jugant a Butarque contra el Rayo Vallecano, un partit que obre la jornada intersetmanal de la primera divisió masculina de futbol, un partit que és el descans, i l'equip de Manolo González està perdent per 2-0 amb gol d'Álvaro García al minut 3 de partit i el segon d'Adrià Pedrosa al 26. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertiran en l'estadi amb més seients d'Europa. Per a la final de la Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del conseller d'Esports, Berni Álvarez.
3: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
2: A la banda del partit de l'Espanyol, repetim el descans perdent 2-0. El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per revís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, l'entrenador alemany Hansi Flick ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal facin campanya a favor borda la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
4: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer. Ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
2: Tarragona es prepara per acollir els Jocs Special Olímpics 2026, una de les competicions esportives més importants d'Europa per a persones amb discapacitat intel·lectual, una cita que reunirà 1.700 esportistes procedents de 10 països. Fa poca estona ha finalitzat la presentació oficial que ha seguit l'Álvaro Morcillo. Álvaro, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa poca estona que hem sortit d'aquesta sala de cotxeres del Palau Robert, on s'ha presentat en majúscules i davant d'una gran expectació la 13a edició dels Jocs Special Olímpics Tarragona 2026. Durant la presentació s'han posat damunt la taula les xifres d'un esdeveniment que promet ser històric. Prenguin nota, se celebraran a Tarragona del 9 al 12 d'octubre i reuniran ni més ni menys que 1.600 esportistes arribats de 7 països diferents i 12 comunitats autònomes de l'Estat, competint en un total de 15 disciplines esportives, com per exemple el tenis taula, el ciclisme, l'handbol o el futbol 5. Un acte inaugural que està presidit pel conseller d'Esports Berni Álvarez i el conseller de Drets Socials i Inclusió Raúl Moreno, que ens ha dit això.
6: Una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona, sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
5: Aquesta edició serà concretament la segona amb més participació de la història dels Jocs, només per darrere de l'edició de 1992, que va tenir lloc a Barcelona i Vilanova i la Geltrú. I és que en aquests Jocs no hi haurà un sol guanyador, sinó que es repartiran més de 2.600 medalles, perquè el més important no és guanyar, sinó participar, gaudir i compartir l'experiència amb els altres.
2: Gràcies, Álvaro. I per acabar la línia a punt, demà comença el Mundial d'handbol en cadira de rodes al Palau d'Esports de Granollers amb una Espanya-Líbia.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi. Al torrent Regal de Viuda, el confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta...
1: No podem, de moment, escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana, amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Uibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
3: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
1: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
7: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, Tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.
8: Ben trobats, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. Nosaltres, des del 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys, doncs avui comencem El Punt de l'Interrogant. Farem possible avui el programa l'Eva Xalà. Què tal, Eva?
9: Hola, molt bé, gràcies.
8: També el Ramon Moreno. Què tal, Ramon?
10: Molt bé, fantàstic.
8: Bon estiu, eh?
10: Molt bon estiu. Sí, sí, un fred impressionant. Nas, ha sigut fantàstic aquest any.
8: Perfecte. També...
10: El Polo Nord, per això. Parlo del Polo Nord, no parlo d'aquí, eh?
8: També està amb nosaltres la Carme Saumell. Què tal, Carme?
11: Molt bé, moltes gràcies. Contenta d'estar aquí.
8: Molt bé, perfecte. I també hi ha la Clàudia Fernández. Què tal, Clàudia?
12: Hola, què tal?
8: Molt bé. I molt bé. Un servidor, Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Avui, al programa, parlarem d'una cosa molt particular de parelles, però tampoc, també passa per les relacions humanes. Les discussions enforteixen o debiliten les relacions? Doncs aquest és l'interrogant que avui ens plantegem i ens ha fet el guió la Eva Xalà, que quan vulguis doncs, pots dir.
9: Molt bé.
8: Endavant.
9: Doncs avui, al punt de l'interrogant, com deia en Francesc, ens plantegem una pregunta que probablement no té una única resposta. Les discussions enforteixen o debiliten les relacions? Sovint associem una bona relació amb una relació en què no es discuteix, com si estimar-se, entendre's i conviure bé hagués de significar estar gairebé sempre d'acord. Però dues persones porten a la relació dues històries, dues maneres d'interpretar el món, dues sensibilitats i també dues formes diferents de protegir-se quan se senten ferides, insegures o poc escoltades. Per tant, el desacord no només és possible, sinó que forma part de qualsevol vincle. Potser, doncs, la qüestió no és tant si discutim, sinó com discutim, des d'on ho fem i què passa després. Hi ha discussions que permeten expressar allò que feia temps que callàvem, comprendre millor l'altre, revisar expectatives i trobar noves maneres de relacionar-nos. En aquests casos, el conflicte pot convertir-se en una oportunitat per conèixer-nos més i fer evolucionar la relació. Però també hi ha discussions que es repeteixen una vegada i una altra sense arribar enlloc. Canvia el motiu aparent, però el malestar de fons continua sent el mateix. Un reclama i l'altre es defensa. Un insisteix i l'altre es distancia. Tots dos intenten ser escoltats, però cap dels dos se sent realment comprès. Des d'una mirada sistèmica, en una discussió, no només parlem del que està passant en aquell moment. També hi poden aparèixer ferides anteriors, necessitats no expressades, expectatives, pors i maneres de relacionar-nos que hem après al llarg de la vida. A vegades discutim pel que ha passat avui, però reaccionem amb tot el que aquell fet desperta en nosaltres. Una discussió pot debilitar la relació quan hi predominen el menyspreu, la desqualificació, la por, el silenci utilitzat com a càstig o la necessitat de guanyar. En canvi, pot enfortir-la quan, malgrat el desacord, es manté el respecte, hi ha voluntat d'escoltar i cadascú pot reconèixer la seva part de responsabilitat. I això no significa que totes les diferències es puguin resoldre ni que sempre haguem d'arribar a un acord. De vegades, el que necessitem és aprendre a conviure amb una diferència sense convertir l'altre en l'enemic. Potser una relació no es defineix per l'absència de conflictes, sinó per la manera com les dues persones els travessen i per si, després de discutir, poden reparar allò que ha quedat ferit. Per tant, obrim el debat, les discussions enforteixen o debiliten les relacions i afegeixo, depèn del tema que les provoca o sobretot de la manera com ens tractem mentre discutim.
8: Molt bé, moltes gràcies, Eva.
9: De res.
8: Ramon, què hi afegiries en aquest guió i què hi destaques?
10: Per mi, tinc que dir que és fantàstic. Jo porto alguns anys, no?, assistint al punt del interrogant, i és la primera vegada que porto el guió fet des de casa. Vaig fer una lectura amb el mòbil i vaig dir, hòstia, això ho tinc que imprimir, perquè n'hi ha coses que estan amb la mateixa línia del que jo penso. Mm-hmm. O sigui, com guió és perfecte. El que passa que, clar, hauria que matisar exactament les discussions, quines són d'una forma i quines són de l'altra, no? perquè com jo deia abans, n'hi ha algunes que són, diguem, de l'interior i altres que són externes. Vull dir, és externes quan la cosa té una importància molt relativa. O sigui, m'agrada aquesta música, t'agrada la tuya, no sé, avui has arribat tard, no sé què. Però són internes quan realment s'afegeixen amb un sentiment de valor, sentiments, que és el que tu dius aquí, que afloren en qualsevol moment. I aleshores n'hi ha un moment que és molt complicat donar la raó, perquè no és qüestió de donar la raó una a l'altra, sinó és qüestió d'entendre que possiblement la reunió aquesta no acabi amb una solució, però sí ha d'acabar amb un respecte de respectar a l'altre la seva opinió, sabent que és una opinió que possiblement en qualsevol moment pot sortir perquè la tens a dins, no? Mm. O sigui, jo, per exemple, n'hi ha una discussió que he tingut interna a vegades, amb el col·lectiu de la coral, tal, que parlant, pues, estan parlant de, no sé, de qualsevol tema, i sortia el tema de sobre Déu. I jo deia, jo no crec en Déu. A l'altre deia, com és possible que no creguis en Déu? Dic, no, jo no crec en Déu. Però tu no creus en Déu, però tu no veus que s'han fet els músics, les obres i tal? Dic, sí, però tu ho has vist? O sigui, tu tens la prova de que és Déu? No? I em diu a mi, tu tens la prova de que no és Déu? No. O sigui, estem aquí. No creure en Déu no vol dir que no apreci el que està escrit i lo diu i el que importa. El que vol dir és que jo arribes a un moment, perquè sempre em diu, clar, exalesià tenies que ser. Bueno, exalesià tenia que ser perquè soc exalesià, però bueno, això no té més històries. El tema és, quan arribes a aquest conflicte que realment no arribes enlloc, cada un aporta el que pensa, però al final l'amistat continua exactament igual, perquè això no ha de ser un motiu de dir no, és que no. I, a més, sempre quedes dient, bueno, quan jo tingui alguna prova ja te la portaré i ja la posarem en comú amb un sopar. Vull dir, això és intern. L'altre no té l'altre. Jo penso que les de parella, jo porto amb Olga 50, 58 anys, estem junts, 59, i hem tingut bronques i tal. Però sempre han estat aquelles coses que al final hem sabut trobar la solució, o no? El cas dels sogres no vull tocar el tema. Això és un altre tema que en un altre programa ja parlaríem. Però felicitats, Eva. Fantàstic el programa, a l'escrit.
8: Molt bé, Ramon. Carme, què hi afegiries i què sí. Ressaltes d'aquest guió?
11: Bé, a mi em passa, doncs, igual que el Ramon, no? Que veig que aquest guió és molt acurat, molt mesurat en les paraules i queda tot com molt clar. Després, el que ens permet és matisos, molts matisos, que m'agradaria que poguéssim entre tots poder-ho mm-hmm. poder-ho elaborar, no? Mm-hmm. Sí que quan la Eva diu... m'ha agradat el que diu, bueno, les persones en la relació pues, porten dues històries, tres maneres, altres maneres d'interpretar, o sigui, cada persona té la seva pròpia vida, no? I aquesta s'ha d'ensemblar amb l'altra, amb la relació, i cadascú té les seves pròpies històries, i d'aquestes històries en genera una manera de mirar la vida, no? Mm-hmm. I aleshores penso que potser m'agradaria més parlar d'enraonar que de discutir. Mm. O sigui, la possibilitat d'enraonar, no? Posar una paraules amoroses als fets que ens han passat i per què ha generat aquesta discòrdia, no? I, bueno, jo hi afegiria aquesta possibilitat, no? Que potser entendria millor el poder-ho enraonar, encara que puguem enraonar des d'una... No? Però la discussió en si també té uns altres elements. Però, bueno, hi afegiria aquesta possibilitat, sí.
8: Perfecte, molt bé, Carme, moltes gràcies. Clàudia, què ressaltes i què afegeixes en aquest guió?
12: Bé, és un guió molt complet. Hi ha una part que estic bastant d'acord en el sentit que diu el desacord no només és possible sinó que forma part de qualsevol vincle. Aprendre a conviure o no, no tenim necessitat d'estar amb persones o amb una persona o amb una situació o amb una relació que simplement no flueix. Llavors això és el que jo afegiria pues per afegir alguna cosa com diu la companya, no? Mm. També hi ha l'opció de permetre's no tenir aquesta relació. El que està clar és que l'ésser humà es defineix en el moment que comença a relacionar-se amb l'altre. Per tant, el conflicte està assegurat. El nivell de conflicte pues, tindrà a veure amb com cadascú, com bé ha explicat l'Eva en el guió, milers de propostes que pots raonar, no raonar, gestionar, posar-te d'acord, no? Però al final el conflicte està clar que sempre és una oportunitat de millora, ja sigui per continuar amb aquella persona o no.
8: Molt bé. Jo, per la meva part, Eva, em quedo amb aquest trosset final del... Bueno, no és el final del guió, però aquí on te dius potser una relació no es defineix per l'absència de conflictes, sinó per la manera com les dues persones els travessen i per si després de discutir poden reparar allò que ha quedat ferit. Ressalto això del teu guió que m'ha agradat molt, eh? Ara bé, jo com a afegir diria que el diàleg és fonamental i amb una parella, ja que s'ha dit des d'un bon principi amorós, no? És una parella que s'han unit per qüestió amorosa, doncs penso que el diàleg respectuós i un saber dir les coses per la comprensió amorosa, o sigui, s'ha de tenir un tacte, penso que hi ha d'haver-hi l'esforç de la parella en prendre una pedagogia i una mena de saviesa que es va adquirint amb el transcurs de la relació per saber-se dir les coses, no? I amb cura per cuidar. Ara ja veiem que a vegades això pues, no es té en compte. Tal vegada, a lo millor, diria jo, Eva, abans de donar-te ara la paraula, que els que ens hem separat, a lo millor, després d'haver transcorregut molt de temps, ens adonem, o almenys a mi em passa, que a lo millor aquelles situacions que vam viure en aquell moment les haguéssim pogut haver gestionat d'una altra manera, però bé, les circumstàncies són les circumstàncies. És des d'aquesta perspectiva que ara tens com a més adult i més madur, que potser dius, bueno, potser allò es podia haver parlat d'aquesta manera o d'una altra, però bé, les circumstàncies són les circumstàncies, no?
9: Sí, no, està clar, bueno, que cada moment és cada moment,
8: és cada
9: no?
8: Moment,
9: i estem fent aquí l'experiència de vida per anar aprenent, no? Que, i anar modificant, clar, el que no hem fet ja no podem fer res, no? Està clar. I pensava en això de la paraula discussió, perquè jo també em vaig quedar com, clar, té com una connotació negativa sempre, no? Quan la diem sona, no?, el que diem, on raonar, dialogar, però jo penso que està bé poder dir les paraules com són, sense posar-li aquesta connotació negativa, perquè la connotació negativa no és tant la paraula, sinó és el que fem nosaltres en aquesta discussió, no? És això, és aquest respecte, no?, que crec que és un pilar bàsic d'una relació, de qualsevol, no estem parlant aquí de relació de parella, entenc, però de qualsevol relació, no? Al final, la parella, bueno, el John Gottman, no?, que és el psicòleg que estudia la casa de l'amor i que està tan ficat en aquest tema, però sempre diu que els dos pilars, no?, són el compromís i la confiança. I justament jo penso que quan tens aquesta confiança i aquest compromís amb la parella, aquí entra el jo confio en que jo podré tenir una diferència amb tu, no?, i em comprometo a poder sostenir la diferència amb tu també, no? Està tot aquí dins, no? De poder fer aquest exercici. Clar, què passa quan patim? Pues perquè ens ho prenem personal. Entra, no?, entra en un altre nivell, ja no entra des de, el que dèiem, des de l'amor, des del respecte o la compassió o l'enteniment cap a l'altre. És ja, m'estàs fent mal a mi, no?, m'estàs portant la contrària, m'estàs tocant alguna ferida, alguna necessitat... No? Estem repetint algun cicle que es repeteix, no?, en les parelles. I després també respecte al tema del que dèiem, no?, de que clar, arribem, pues, això, cadascú amb la nostra història, el nostre passat, però és que a més no només arribem així, sinó que mentre es manté la relació 50, 30, 10 anys, sí, la persona canvia, es transforma.
13: I molt.
9: Perquè és el que tu deies, jo ara potser m'he separat, em vaig separar fa uns anys i ara veig que potser allò ho podria haver gestionat jo d'una altra manera. Però, clar, doncs en aquell moment era la persona que era i estava en el moment que estava. I també està clar que quan estem parlant de que són dues persones, jo em puc fer responsable de la meva acció, de la meva consciència, de com em comunico, però jo puc convidar l'altre, però no em puc fer responsable del que fa l'altre adult. No? Llavors, clar, aquí hi ha tot uns moviments, que és el tema de les relacions, no? De que les persones ens van passant coses a mesura que anem vivint. I això també ens posa en diferents llocs, no? De crisis existencials, de desitjos...
10: De dubtes nostres internes, clar. Que a vegades que abans feia 20 anys no, tu les tenies i les tens.
9: Clar.
10: Compromís teu, dius, ostres, és normal.
9: Clar, i veus les coses diferents. Potser havies dit que tenies tal compromís... Jo quan treballo amb les parelles els dic, bueno, és que hem de treballar els compromisos perquè ens hem de renovar. Aquells compromisos que teníeu s'han de revisar i s'ha de fer una nova versió de la parella si estem en crisi. No podem continuar de la mateixa manera, perquè està clar que jo ha caducat per algun motiu, perquè algú dels dos ha canviat, perquè la relació ha canviat, és el que és, no?
8: Per tant, podríem arribar a la conclusió també en aquest sentit que la discussió és bona per sanejar la relació, no?
9: Jo crec que és necessària.
8: I el fet de poder-se discutir també és posar, jo m'he apuntat aquí, les discussions ens posen en jaque davant d'una situació incòmoda que a vegades no hi contem amb l'altre. Ostres, ara què em surts aquí, no? I bueno, bé, doncs el que es tracta, em sembla que és posar molt sovint, per no dir gairebé cada dia, al damunt de la taula o les cartes per poder anar no? I donar respostes, com el que tu deies abans, Ramon, no? O sigui, a vegades hi ha preguntes de la parella o de qui sigui que et posa entre l'espasa i la paret de saber i ara què contesto, no? I llavors potser perquè et veus atacat perquè et fan aquella pregunta et poses a la defensiva, no? Que bueno, ja ho poses aquí.
10: Sí, clar, te poso aquí molt bé. No, a més n'hi ha un tema, jo em recordo Olga, o sigui, la meva filla tenia no sé, tenia 30 o 35 anys, em va dir, un dia parlant, de quina és la fórmula de que la parella nosaltres aguantem tant, no? O sigui, si hi havia alguna fórmula, digue, no n'hi ha fórmula. N'hi ha fórmules, però n'hi ha fórmula. Però una cosa jo penso que és bàsica, és a dir, quan una parella es munta, no són dos. És u més u. Mm. I cadascú aporta la seva vida, la seva circumstància, i l'ha de compartir amb l'altra persona. Que l'altra persona té les seves. Aleshores, n'hi ha un moment que si no n'hi ha amor, no val la pena continuar. Mm. O si n'hi ha algun problema greu que realment afecta cada dia la vida, no val la pena continuar. N'hi ha coses que es poden netejar, evidentment, però n'hi ha altres que no. Mm. Aleshores, hem de ser molt sincers a l'hora d'estructurar una forma de tractar el tema quan és seriós, i si continua, doncs t'has de separar. Ella es va separar perquè les coses no... Mm. Però va entendre que el que tu aportes i el que aporta l'altre és una construcció mútua, però cadascú porta la seva motxilla, la seva forma de viure, els seus valors, i també vas canviant conforme passa el temps, no? I després n'hi ha coses que sí estan dintre de lo que no importen molt, però n'hi ha d'altres que porten darrere, porten un pozo que costa molt, perquè a la persona mateixa li costa molt treure, perquè portem, venim d'una educació. Dialogar, jo penso que quan hem de parlar, hem d'intentar dialogar, o sigui, amb una discursió al crit trenca la discursió, perquè el crit ja és un afrontament. Mm. O sigui, un crit ja és trencar. Tu pots dir les paraules més, diguem, més sinceres i més fortes, dites, però no cridades. No, escolta, mira, això està així, aquest punt, perquè no pot ser. Però no, perquè tu no sé què. O sigui, perquè si un comença a entrar dintre, l'altre dia vas fer... No. A veure, la cosa no pita. Això passa molt amb les parelles que un dels seus fills està dintre del món de la droga. La relació als pares, com solucionen el tema? És un tema, a veure què fan, no? O n'hi ha alcohol, o n'hi ha d'aquestes coses. Que n'hi ha un moment en què dius, no es pot continuar. I si la parella no pot continuar, el millor és que no continuï. Mm. O sigui, no és un trencament de res, és que la teva vida està per sobre de que estiguis lligat i allà i tal. No? Sí. Mm.
8: Carme.
11: Bueno, crec que a vegades és el que potser he dit a l'inici, no? Ens pensem que l'altre no ens fallarà mai o no ens ferirà mai, no? I nosaltres també ferim i també fallem, no? I aquesta perspectiva de que l'altre no et fallarà mai ja et condiciona a que quan hi ha una errada, quina sigui, des de la més petita, potser la més profunda, actuem des d'una actitud de la nostra vulnerabilitat. Som vulnerables i no tenim equilibri suficient, pel meu entendre, equilibri personal, per entendre que això és possible, que és possible i que doncs, no passa res si no ho fem a crits o si no fem que acusem a l'altre, no? Perquè aleshores hi ha la, sí que genera una discussió quan amb l'altre li parles del tu això, tu allò, no? I en canvi quan parles des de la meva vulnerabilitat, que moltes vegades allò que ens fereix resulta que en el fons alguna cosa de nosaltres està fallant.
8: Ens falta per solucionar.
11: Està fallant.
8: És que el bo del món de la parella és que l'altre et fa de mirall. I això a vegades no ho sabem veure.
13: El que dius
8: veure.
13: No t'agrada molt a vegades, eh?
8: No ho sabem veure. Acaba, Carme.
11: No, és per això, no? O sigui, sí. Que l'altre a vegades ens fa de mirall i no ho sabem veure, no? I jo trobo que diem-li discussió, diem-li diàleg, diem-li enraonar, el resultat final és el que compta, no? El que compta, perquè a vegades, doncs, bueno, no, voldries fer-ho d'una manera raonada, amorosa, i tal, i no, doncs no va per aquí, perquè el context no s'ho emporta, no? Però, en tot cas, si veiem des de la nostra vulnerabilitat què ens està expressant l'altre, segur que ens arribarem a entendre. I això farà un creixement. O sigui, aquesta discussió tindrà un resultat positiu i generarà amb la parella una evolució bonica, no? Ara, si no es dona i llavors hi ha una controvèrsia en la que cap dels dos, o sigui, tots dos són acusadors, no? I no són des d'allò íntim, no? Des d'allò més sincer, des d'allò més autèntic. El que s'obre sense més. O sigui, no pensant en què pensarà l'altre, sinó com sóc jo en relació a tu, en relació a mi. I llavors aquest diàleg, si acaba així, pues, penso que llavors és positiva. Si no... O sigui, una mica és amb el que l'Eva tan encertadament ha dit, no? A veure, què passa? L'habilita o enforteix? Doncs jo crec que depèn del resultat de la discussió. Mm-hmm. Dic, no sé.
13: Sí, perfecte.
12: Clàudia. Sí, a veure, també té molt en compte, o depèn molt de la dependència que existeixi en la relació, ja no de parella, també amistats o família. Les relacions en general tenim una dependència que no sempre som conscients. Jo crec que les persones, les relacions ens construeixen amb un contacte retirada tota la vida. Tota la vida han aparegut persones i tota la vida han marxat persones. Però depèn de les relacions que tenim o depèn de la situació o el moment que estem, hi ha una renúncia a la retirada. Aquesta renúncia a la retirada genera un conflicte repetitiu i tòxic que al final només és acceptar que la cosa s'ha acabat i que hi ha una retirada. Tu no pots fer una retirada, o sigui, no pots retirar-te perquè t'arribin coses noves o per continuar el procés de la teva vida i una mica l'evolució personal, has de poder acceptar les retirades, és el meu parer. En quant a el que deia el Ramon de les situacions que passen parelles quan tenen conflictes amb els fills i demés, moltes persones són només les drogues i els fills, l'adolescència, uau! Els fills et posen, bueno, l'adolescència i molts moments vitals de la canalla, ha d'estar molt alineada amb el moment que estàs tu, el moment que té la teva parella, però no només a nivell personal entre la parella, la família, la feina de cadascú, com es relaciona aquesta persona en el seu entorn, amb la seva família, o sigui, apareixen molts... Clar, apareixen moltes coses que influeixen i jo, el meu parer és una mica posar l'atenció és on tinc jo el focus. Si el meu focus en una relació està a la família, està clar que jo amb qualsevol conflicte que aparegui, perquè sempre hi ha, doncs la parella discutirem perquè és molt, molt difícil, però sempre trobarem o intentarem o buscarem un moment. Però si el foco, jo, tot i tenim família, la tinc a la feina... que això també passa, i això és lícit, cadascú té el focus on el té, però és que passa quan hi ha un conflicte interior en un lloc on no tens el foco, no tens mirada, no tens mimo, carinyo, com deia el francès, accepta la retirada, perquè, o sigui, tan important és que tots els membres de la família, fins i tot els fills, potser no tant, la parella o les relacions tinguin una mica la mirada en el mateix lloc per poder conciliar un possible conflicte que, per, a, que sembli retirada però no ho ha de ser, no? Mm. O sigui, fins quin punt rescatem? No? Això seria una pregunta per tu, Eva, no? Quin és el punt, que ets experta en el tema, quin és el punt on accepto retirada o lluito el contacte, no? Mm. Seria com a curiositat.
8: Jo també, en aquest sentit, agafant una mica tot el que hem anat dient, agafant també el teu guió, dic, quan estem en parella, cal confiar sempre en l'altre, perquè quan es genera la desconfiança, doncs es genera el dubte, no? M'he fet bé jo de confiar en aquesta persona, eh? I llavors es genera l'error també i la por i genera la, naturalment la discussió, eh? I pregunto, els retrets d'on surten els retrets? O sigui, perquè per haver-hi una discussió hi ha d'haver-hi un retret. O sigui, sí, jo em vaig dir l'any passat, oh, i a vegades surten aquestes coses d'una mirada cap al passat, que dius, bueno, ara amb què sortim ara, no? I llavors, això, sempre cal confiar en l'altre o hem de posar el cor de dir, a disposició de dir, bueno, peti qui peti, però amorosament, no? No en discussió, perquè el programa d'avui sí que és les discussions s'enforteixen o debiliten la relació, però en realitat quan estem en parella ens cal confiar en l'altre sempre?
9: Jo no sé, jo penso que per estar tranquil·la amb una parella hauries de poder confiar.
11: És fonamental.
9: No, em sembla, sí, ja et dic que el senyor aquest, el John Goodman, ho posa com a... Sí, ell sí. Diu que hi ha la casa de l'amor i són les dues columnes que sostenen, és el compromís i la confiança, clar. Clar, però a vegades hi ha moltes relacions on no es confia. Per què? Perquè jo vinc de, o porto, no? Això, no? Haig d'estar en una relació en què no confio, perquè estic seient lleial al que porto sistèmic, al que he pres a casa, que ha de ser i és així, no sé fer-ho diferent, no? Llavors es generen aquestes sinergies, aquestes relacions que no s'entenen, però són així, i s'alimenten d'aquests apegos, no? D'aquests aferraments, d'aquestes necessitats, no? Des de la ferida del nen o de la nena, no? Però, clar, perquè una relació sigui tranquil·la i hi hagi pau dins en què hi ha conflictes, no? Però que hi hagi, la balança estigui sempre més amb això, ha d'haver una confiança amb l'altre, perquè ets casa, ets el meu company, la meva companya, no? Que he triat.

0: Encara que et creguis que no i que tu no et passarà, però passa, no? Mm. Llavors jo sempre els dic, vale, et comprometes a això, però a més et comprometes a que quan et passi o fallis, li podràs dir. I l'altre es compromet a que quan li diguis no es tirarà la jugular. Val? Confies en que estarà, escoltarà, sostindrà i dirà el que hagi de dir. I després, evidentment, si la relació és insostenible, pues no cal barallar-se també, no? Podem parlar-ho, podem tal i... Bueno, s'acaba la relació. Per què? Perquè no estem preparats per donar-li una volta més amb això, no podem?
1: Sí, amb això, i obro el dedo més, eh? O sigui, amb això que dius, sembla que quan hi ha un diàleg entre la parella i ens diem les coses, ens autojustifiquem. En lloc d'escoltar l'altre, o sigui, l'atenció d'escoltar el que t'estan dient, estem més per justificar-nos i autodefensar-nos, i aleshores és quan hi ha la discussió que comença amb els retrets i per atacar. No?
0: Clar, aquest senyor també diu això, no? De que hi ha quatre factors molt importants que s'han de cuidar en una discussió, que són les crítiques i els retrets, l'actitud d'atac, l'actitud també d'evasiva, d'anar-te'n, no? Mm-hmm. Vull dir, les faltes de respecte, no? Clar, tot això diu, clar, si això surt en una discussió, tenim un problema, no? I com més va sortint, doncs més es va carregant aquella relació.
2: Sí, és que hi ha moltes maneres, d'agredir els silencis.
0: El despreci.
2: El despreci, clar. Els silencis sí, mantinguts, sí. No? I tot... Mm. I clar, una posar a sobre la taula alguna discòrdia suposa tenir una escolta de presència, no? I això és molt difícil, no és tan fàcil, no? Estar present, no? Present entenent a l'altre. Jo t'escolto des d'una escolta activa i des de la presència, no? I això és molt difícil. I també crec que ajuda el fet de que potser les discussions siguin més suaus, si a part de la confiança, que tu parles francès, sents amb la parella que aquesta parella al teu costat et fa créixer. Si et fa créixer en tots els àmbits, és molt més senzill confiar. Mm. Perquè notes que aquesta persona t'està fent créixer en tots els àmbits, no? I aleshores, bueno, pues passen coses, és clar. Fins i tot pot ser que no estiguem d'acord amb determinades coses i tampoc passaria res. Mm. Si sento que el meu company, en molts àmbits, em sento que jo crec, estic creixent com a persona, que cada vegada evoluciono d'una manera més àmplia, més positiva. Per tant, no sempre hem d'estar d'acord amb tot, perquè potser aquesta seria una mica... Bueno, jo... Sí, i després també volia comentar una cosa, que és com una anècdota, eh? Jo tenia un familiar que és alemany i, bueno, parlaven, mira aquesta parella de la família, eh? Veus que no es discuteixen mai, mira que bé. I ell deia, qué aburrido. Sí, ho trobava avorrit. Hi ha parelles que es sustenten amb una discussió, eh? Mm-hmm. No sé, tu, Eva, suposo que ho hauràs observat, però... I aleshores és que som tan diversos.
3: Clar.
2: Són tan absolutament diversos que... Bueno, ho deixo aquí, no?
1: Sí, sí. Ramon.
3: No, és fantàstic escoltar-vos, perquè avui penso que és un dia que estem tots escoltant molt, molt bé i aprenent massa. Aprenent molt. Jo també penso que les parelles, cadascú tindria que tindre un espai personal propi, individual i teu. Que a l'altre no entri, que entri si tu vols, però perquè això te dona una forma de vida diferent i al compartir coses des d'aquest moment. I el que tu has dit és molt important, perquè si analitzem la nostra... A veure, si jo penso en 50 anys enrere i ara, doncs em dono compte que els dos hem fet un creixement un al costat de l'altre. I dius, ostres, això és bo. El cas meu és aquest, però n'hi ha altres casos que aguanten 20 anys, o 30, o 10 anys, és igual. El tema és que quan no aguantes, doncs ja no aguantes, no? I després, aquesta mena de no... A vegades tu tens recelo de les coses que tu faries, o que tu has fet sense donar-te compte. Penses, l'altre el farà igual que jo, ja que jo penso... O sigui, el pensar fer alguna cosa, penses, ella també, o ell també, no? I aquí es crea una contradicció personal, perquè no tenim la capacitat de dir, bueno, vaig a pensar què estic dient i per què l'estic dient, no? O sigui, perquè n'hi ha algunes bronques, a més,

0: clar, n'hi ha algunes bronques que venen derivades de coses que l'han dit, perquè no sé què, no sé quants, que jo he vist que anava amb unes amigues o estava allà en un bar. Però com falla també lo de la confiança, perquè, clar, vull dir, cadascú pot fer les seves coses i anar amb que vulgui, quan arribes a casa, no? I l'autocrítica de cadascú forma part també, a vegades, d'entendre que n'hi han coses que el mirall és el que tu te'l tornes. O sigui, que aquest mirall és tu, i aleshores l'has d'acceptar, i com no l'acceptes, t'emprenya molt. Mm. O l'emprenya molt a l'altre, no?
1: Sí, Clàudia.
2: Sí, i també important estar molt alineat amb valors i pilars. No? Diu aquí la companya ens deia pues que cadascú és com és, que moltes vegades el conflicte, pues les persones s'empoderen dins d'un conflicte, les relacions funcionen així. Aquí és on jo em pregunto si val la pena, perquè clar, tu pots tenir una relació que pots entendre l'altre perfectament, però és que si l'altre és un quadrat i tu ets una rodona, et passaràs la vida capficat en que això encaixi, i són formes totalment incompatibles. Veure això des d'una veure això amb distància és difícil, per lo menys és el meu parer, però clar, quan veus això? Quan la relació que tens amb tu mateix és legítima, o amb tu mateixa, si tu tens una relació amb tu de conèixer, de saber que no, que sí, que tal, a l'hora de relacionar-te, veus clarament que ets una rodona, no encaixes amb un quadrat, no t'hi capfiques. Però clar, quan tu no tens clar el que és, veus un quadrat i dius, m'encanta, raca, i vinc, i jo et vull cantonades, faré la cantonada, faré tot el possible, és de ser d'aquesta cantonada,
0: hòstia,
2: i
0: tu vull cantonades. No entra.
2: És una energia perduda i una llàstima que l'ésser humà ens perdem per aquí.
0: Sí.
1: Suposo que això té molts de matisos, el que diu la Clàudia, no? Eva. El tema d'avui, que és les discussions enforteixen o debiliten les relacions. Aquest és el punt de l'interrogant que avui estem fent possible. La Clàudia Fernández, la Carme Saumell, el Ramon Moreno, la Eva Xalà, qui us parla, el Francesc Collia, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. La nostra guionista que avui ens ha preparat el guió, la Eva Xalà, també ens suggereix una música. Quina és?
3: De Charango, Compta amb mi.
1: I què explica aquesta cançó?
3: Bueno, la veritat és que penso que justament és això el que parlàvem, no? Una miqueta que comptis amb l'altra persona, no? D'aquestes dinàmiques que dèiem d'escoltar, no és que parli ben bé d'això, eh? Però vull dir que em va agradar, per això vaig pensar que era donar aquest de compte amb mi, no? De
4: confiança.
3: Tinguem en compte, no? I que podem caminar junts, no? Però...
1: Doncs en Joan segur que ens la té ja a punt, i escoltem a veure què diu.

0: Les discussions enforteixen o debiliten les relacions? Aquest és l'interrogant que avui al punt de l'interrogant ens estem preguntant i aportant a benvinguts oients doncs, eines per poder doncs, treure'n una bona substància en aquest sentit. Referent a el que deia ara al final la primera part, la Clàudia, de que si un és rodó i l'altre és quadrat, encaixar o no encaixar, penso que potser encaixa una mica també amb el que has posat en el guió, Eva, que diu el desacord no només és possible, sinó que forma part de qualsevol vincle. O sigui, jo penso que un pot ser rodó i l'altre quadrat, i és una manera de conèixer una nova expectativa d'una altra persona i que t'aporta, perquè tu, sent rodó o sent quadrat, aportes en aquella persona que potser pot ser quadrada o pot ser rodona, no? O sigui, és un intercanvi que al final del dia jo penso que té a veure molt en el compartir. Mira, jo he viscut això, tu has viscut l'altre, i és una manera d'aportació dintre de la parella. I perquè si tothom pensa igual, potser sí que llavors es discuteixen, no sé, Eva.
1: Però jo penso també que, clar, que llavors és posar-te l'etiqueta, no? Jo sóc quadrat i tu ets rodona, o tu ets rodó i jo sóc quadrat. Sí. I el que anàvem parlant també abans és que la gent evolucionem, canviem, o involucionem, no ho sé, però canviem, ens transformem. Per tant, jo puc estar quadrada i em puc tornar una miqueta més ovalada, potser amb el temps, no ho sé. I potser l'altre, no?, que era ovalat, doncs li pot sortir una cantonada, no? Clar.
0: El que mai hem de desitjar és de fer canviar l'altre.
1: No, clar, però ens hem de, el que està clar és que en les relacions ens hem d'apropar. En les diferències que siguin realment importants, potser hi ha algunes que, escolta, que no passa res si no ens apropem, però hi ha les que són de valor, les que són importants, hem de trobar una manera d'apropar-nos, no? No podem estirar tant el xicle, no? És com de trobar el punt d'inflexió de dir, bueno, jo puc fins aquí, tu pots fins aquí, com ho sentim aquí, no? Ho podem tolerar? Podem estar bé aquí? Vinga, doncs, i puc anar entenent més de tu i tu de mi.
0: Per tant, en el diàleg és una manera, i amb la discussió és una manera de com d'anar-nos esmolant, no? D'anar-los afilant i poder fer, com deia en Ramon al començament, una bona parella d'unitat.
1: Clar, perquè si no sorgeix el que passa amb moltes parelles o moltes persones en parelles que són zero conflicte, no? Que és, no puc obrir mai el meló bé, no puc dir ben bé mai res, perquè no vull generar un conflicte, perquè no vull fer mal, perquè estic protegint-me o perquè estic protegint. Llavors jo penso que la discussió, ben portada, ens pot enfortir, ben portada, però és també, bueno, jo penso això. Està bé. Ara, no t'estic atacant perquè el que jo penso és el millor. Jo t'estic dient que jo penso això i jo, en aquest moment de la vida, ho veig així. Potser demà ho veuré diferent, no? I entenc que tu puguis veure diferent. Ara em diuen, no, però com el puc entendre si és un pensament tan diferent? Dic, o sigui, perquè l'està pensant. I si algú l'està pensant, aquest pensament existeix. És una cosa que està. No? Vull dir, està passant. Algú està podent pensar allò tan diferent, no? que de tu. Per tant, això està, i potser has d'aprendre que jo també pot estar i que a vegades, el que dèieu, és un mirall. Sí. I no ens som honestos de fer-ho, no?
0: I a lo millor és triangular. És...
1: Potser sí, acaba amb qui sap com, no?
2: Ja et dic jo,
1: quina
2: que
1: forma.
2: Amb els adolescents no funciona un quadrat i un triangle, ni el cent, ni funciona res. Per tant, a més similitud de valors, sí, de pilars i de direcció, t'asseguro que
1: és fàcil.
2: Les relacions, per descomptat, que poden ser de molts tipus, i de fet, bueno, el meu avi sempre deia una cosa, sempre em deia, Clàudia, el més important és que coneixis a les persones per saber què pots esperar d'elles, com et pots relacionar, per no decepcionar-te, no esperar més ni menys, simplement acceptar-les com són i gaudir-les tant com són. I hi ha relacions que jo no puc veure cada dia, les haig de veure un cop cada 15 dies o un cop del mes, perquè si els veig cada dia és insostenible, però un cop al mes és meravellós. La parella, per sort, no és aquest cas. I el marit encara menys.
3: Sí, és que...
1: Bueno, s'ha de dir que hi ha...
3: Avui dia sí, que sí.
1: S'ha de dir que hi ha molts models.
4: De tota manera, De tota manera, sí, Clàudia, sí que és veure com seran les persones, però és molt important veure com ets tu. Bàsic, com ets tu. I a partir d'aquí, el discurs amb l'altre és més fàcil, penso. I també crec que és més honest. I també el context. el context d'on es genera una cosa tan simple com aquesta, no? Tinc uns amics que quan vaig a dinar sempre diuen el mateix, a mi em fa molta gràcia, diu, nosaltres ho arreglem tot al sofà, anem al sofà, a parlar al sofà, vinga va, anem al sofà. Doncs ells han trobat aquest context, i aquest context els acarona. Ja saben que aquell context és un context que permet poder parlar d'allò que és una discòrdia, no? O, per exemple, jo en el meu cas era anar a caminar pel bosc. I el bosc em generava, ens generava a tots dos, sí, un ambient que ens permetia, ja ho sabíem, havíem d'agafar i anar al bosc. O, per exemple, hi ha aquí, i també hi ha altres coses que havien passat, no esperar d'una manera, no?, eternament, això ja li diré, ja, no? Quan es genera, no?, poder ser àgils en la situació i no deixar-la dilatar, perquè aleshores allò es va embolicant, no? Vull dir que el context és molt important. Per això, per exemple, quan et parlava d'aquest familiar que diu, doncs és avorrido, el seu context no eren de coses transcendentals, era, és que estaven discutint per tonteries. Ja està, era el seu context. Però en el fons s'estimaven molt. Ara, mira, què vols fer-hi? Era un context seu, no? De discussió. O sigui, jo crec que quan hi ha aquestes divergències, trobar el context a on, com, de quina manera, com ho afronto, com ho plantejo, no?
1: Bueno, és tenir eines, no?
4: Per sí, poder... tenir totes les eines, no? Des de la parla, des de l'expressió oral, a l'expressió també gestual, des del context, si és a casa, al sofà...
3: O... Bueno, el sofà és fàcil, un bosc, tindre un bosc a la ciutat és complicat, tindre un bosc per anar a caminar, no?
4: Sí, però bueno, però, nosaltres però, teníem
3: sopar,
4: aquesta...
3: Sí, és fàcil,
4: si
3: no?
4: Tens aquesta sí, possibilitat, és meravellós.
3: Sí.
4: Perquè llavors et permet, senzillament, la natura ja... porta, sí. No? Però és igual, pot ser, pues, jo què sé...
3: qualsevol cosa.
4: No sé, qualsevol cosa, a la terrassa, no sé. Però crec que és, quan poses el context, a mi aquesta parella m'agrada, diu, anem al sofà. Bueno, anar al sofà vol dir, ja, vinga, a veure què ens està passant, no?
0: També, a lo millor, caldria revisar que les persones que defensen el motiu del seu malestar i per això discuteixen, també hauria de fer reflexionar, no? Per què? Perquè aquella persona és tan cabuda, no? O un propi de dir-se per què sóc tan cabut, si l'altra persona m'està dient alguna cosa i jo dale que dale i no sé escoltar què em vol dir, no? L'escolta, jo penso que és fonamental i a vegades no hi caiem en aquesta pràctica, no? De poder dir, bueno, exactament, a veure... En realitat, què és el que m'estàs dient, no? En el programa d'avui. En realitat, què estem dient? Que és bo o no és bo discutir-se? No, és aquest el plantejament. Avui és si les discussions enforteixen o debiliten.
3: És bo i no és bo.
0: Però el fet és de que les persones que sempre els agrada discutir-se o veure en l'altre els retrets i així, perquè... voldria fer la reflexió aquesta, perquè sóc tan cabut, no? També aquesta part d'humilitat, perquè, escolta, no li puc estar donant tot la culpa sempre a l'altre.
3: Sí, el que no pot ser és que la discussió sigui una eina de sortida sempre, que l'eina teva sigui aquesta. I el que no pot ser és que amb una discussió acabi o comenci amb un silenci dels dos. Perquè això és terrible, perquè se fa gran, se fa... Aquí no n'hi ha box, ni a sopar, ni a sofà, és un silenci, i aleshores el primer que trenca el silenci, que costa, però has de pensar, el silenci aquest és pitjor que les paraules i pitjor que els crits, perquè és una soledat. I després jo penso que seria bo que les parelles també es coneixessin els seus defectes, perquè sobre els valors podem construir sempre, no? Els valors estan sempre allà, però... intentar saber els defectes i respectar sense intentar fer el canvi, però sapiguent exactament en cadascú què és el que pot aportar i per on falles, perquè tu també falles, a vegades falles, no? Sapiguer, escolta, mira, jo tinc hòstia... I aleshores, quan poses això en comú, estàs creant una sèrie de coses i dir, jo no sóc perfecte, tinc les imperfeccions, no? Però això són eines que cadascú té o que cadascú té al seu bosc, ha de tindre aquestes eines, no? A mi, el del sopar m'encanta, li diria a Olga, escolta, sopar i dinar. perquè si amb el dinar no acabem, subem al sopar i al sopar ja acabem ja la discussió, perquè del sopar al llit n'hi ha... Bueno, està quasi al costat, no? Ja per rematar, no?
0: Eva.
1: Bueno, jo penso que també amb les relacions doncs, hi ha també nivells de consciència, no? El que dèiem, per què som tan cabuts, per què tal? Doncs, perquè potser estàs enrocat allà i no tens la manera de sortir d'aquí. I piques pedra tot, no? T'estàs xocant tota l'estona i segueixes en aquest punt que no estàs evolucionant, que no estàs poguent...
0: Ens convé, no? Aleshores, anar amb un professional, amb un recurs d'un entès que ens pugui ajudar i sortir-ne per tal d'evitar, mira, venim a la consulta perquè tot el dia, escolta, estem aquí discutint i no traiem la...
1: Clar, jo la consulta, el que més treballo és com puc estar segura de que ho he fet tot. Com puc estar segura de que ho he fet tot en la relació, que ho estic fent tot bé.
4: Exaudit les possibilitats.
1: Clar,
0: també
1: clar.
0: És un repte,
1: el que dèiem abans de quan, no? Quan s'acaba, no? Clar, estic aquí, no? Amb aquesta pressió social, interna, familiar, etc. Llavors és no sé mai quin és el límit, no? Quan és, quan s'acaba. I després són dinàmiques també relacionals. Per el que deies tu, el pitjor són els silencis, l'absència, la persona que fa silenci t'ignora, és el pitjor de l'ésser humà. Llavors, millor discutir-se que no dir res. Llavors, pues, bueno, com a mínim em mires, com a mínim escoltes, sí, que aquí, què fan els nens quan els pares, no? Hi ha proves fetes, no? Que els pares estan amb els nens i els nens estan allà, els bebès, i agafa el pare el mòbil i el nen comença a bramar i està en la mateixa situació, el mateix context. Ha passat un minut, però com ja no li està posant l'atenció, el nen comença a bramar i comença a cridar l'atenció. Doncs això és el mateix, no? Mm. Jo tinc un nen, jo tinc algú dins meu que necessita aquesta atenció i no sé fer-ho d'una altra manera que discutint-me amb tu i entrant en aquestes dinàmiques. Clar, això s'ha de vigilar. Llavors, clar, evidentment, que el primer és conèixer un, treballar-se un, però després la parella pues, està molt bé, també, no? Però sí, no deixar passar el temps. Jo sempre els dic, el temps no arregla, normalment. El temps enquista. O fa que aquestes dinàmiques es vagin empitjorant. Llavors, no deixis passar més temps, posa't això, busca solucions, que si estan buscant sempre, però buscant d'altres. S'ha de ser molt creatiu, s'ha de buscar més, no?
3: I si són pedra, no sé si sifo amb la pedra, que a més puges i baixes, i puges amb la pedra, i diu, no, és que no entra, però tio, estàs baixant i pujant, si és que... No,
0: jo penso que pel creixement personal individual de cada persona, les discussions són bones i positives, les discussions. El que passa que no hi estem acostumats, no ens han educat en aquest sentit. L'educació en el diàleg per arribar a una punta de fletxa, no? És a dir, ens costa, no estem acostumats en el col·le, no ens han a la família, potser sí que hem vist el pare i la mare a dialogar, però també els hem vist a discutir, però ho deixem, mira, és el seu problema, no? Però quan estàs en el món de la parella, com que això no ho hem rebut, pensem que potser tot ha de ser flors i violes, no? I costa, en aquest sentit, penso, no? Mm-hmm. O sigui, ser conscients de que podem discutir, però continuar com a parella per benvinguts. I és clar,
3: Si es pot.
1: Bueno, d'això, no?
3: Ja, però a vegades s'ha d'intentar que es pugui. No, a la primera de canvi dir, no, home, no, a veure, un moment, no? Vull dir que...
0: Molt bé, mireu, això és el que avui el punt de l'interrogant ha donat. Hem parlat de l'interrogant. Les discussions enforteixen o debiliten les relacions? Us deixo 20 segons perquè si se us ha quedat alguna cosa en el tinter per dir, doncs ho pugueu dir. Clàudia, què se t'ha quedat?
2: Bé, jo hi ha una cosa que m'agrada molt repetir perquè crec que és una gran veritat i és que una queixa acostuma a ser una petició no formulada. Llavors, és una bona manera de transformar una conversa o d'iniciar una reconciliació amb un conflicte, no? En comptes de fer una queixa, observa i analitza i dona't compte, adona't de què és el que estàs demanant en realitat, què no estàs demanant.
0: Perfecte. Carme?
4: Bueno, jo crec que quan una parella o un amic, una relació, ens ha envaït, ens ha faltat el respecte, ens sentim així, no? Em sembla que hem de posar una mirada, que hem de ser capaços de fixar límits però des d'un espai de suau i de confiança.
0: Molt bé, Ramon, què s'ha de
3: dir? Sí, jo penso que a vegades abans hem de saber en què estat estem nosaltres anímicament, perquè la mateixa cosa en un estat i l'altre canvia totalment, no? I aleshores frenar. Vull dir, cuidado, que estic en una situació que no sóc capaç d'entendre, no? I aleshores això és important, perquè les coses són iguals, no? O sigui, entre altres coses, no? Ara, discutir de, com jo a casa, Händel o Beatles, evidentment, Olga i jo mai hem lligat a un acord. Händel o Beatles, doncs...
0: Pues, Beethoven.
3: Pues, som, no sé si... Händel o Beatles, Mozart.
1: Mozart.
3: Ja podem sopar moltes vegades.
0: Molt bé, Ramon. Eva, què se t'ha quedat per dir?
1: Doncs jo penso que, sobretot, dir que no s'han d'evitar les discussions, que no s'han d'evitar posar les diferències sobre la taula, s'ha de ser conscient i s'ha de posar cura en com ho fem i com tractem a l'altre i com reaccionem, i després també crec que la paraula que ha sortit aquí i que com som humans i a vegades no ho fem tan bé, doncs hem de saber reparar. I la reparació pot ajudar una altra vegada a que això, no?, pugui sortir una altra conversa. I és molt important per mi això.
0: Perfecte, amics oients, això és el que avui hem escoltat en el punt de l'interrogant. Les discussions enforteixen o debiliten les relacions. Ens podeu trobar en el Facebook, ens podeu trobar en l'Instagram, ens podeu trobar a YouTube amb el programa, escoltar en el 91.2 de la freqüència modulada de Ràdio Arenys, en la seva web també. I nosaltres avui ens acomiadem. Gràcies, Clàudia, fins la propera.
2: Moltíssimes gràcies, com sempre. Ha sigut un plaer.
0: Molt bé, Carme, bona tornada en el teu poble.
4: El poble, gràcies. Gràcies a tots, companys.
0: Sí, el Ramon també, gràcies.
3: Moltes gràcies. Un plaer, però avui més plaer. Avui més plaer.
0: Bona tornada a Pineda.
3: Sí, home, clar.
0: Eva, també gràcies. Fins la propera.
1: Moltes gràcies. Un plaer compartir, com sempre.
0: Bona tornada, Sant Esteve.
1: Gràcies.
0: D'en Bas.
1: D'en Bas.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Gràcies, d'en Bas, sí.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat de moment. I l'ANC ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per les detencions de 8 menors durant la diada en el mar dels Aldarulls, que hi va haver al passeig Sant Joan al final de la jornada. Un centenar de persones han tallat aquest dimarts vespre la travessera de les Corts a Barcelona davant de la comissaria dels Mossos i han cridat consignes contra la consellera i contra el cos policial. Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost passat, que era del 2,4. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Des de UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
7: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
6: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
8: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
6: I l'ambaixada del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació amb la crisi migratòria de Ceuta. En el correu electrònic, les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a les xarxes socials i la manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones. Qüestionen quin interès té el Marroc a crear una crisi més greu amb Espanya i la Unió Europea. Tot i això, fons del PP i del PSOE i dels Comuns expliquen que no tenen constància d'aquesta missiva. I el CICURT torna a Tarragona i Reus amb una nova edició centrada en la salut mental. El festival celebrarà la seva 11a edició del 3 al 13 d'octubre en aquestes dues localitats amb una programació centrada en el benestar emocional. Enguany s'han rebut 378 curtmetratges de ficció.
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
9: Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem. Stephen Hawking.

0: molt bona nit, un dimarts més. Estem aquí les Imperfectes per parlar de coses interessants que han passat i que bueno, a veure, avui són poquetes, no?
1: Sí, ja pots anar apuntant totes les faltes.
0: Totes les faltes de les que falten. Avui, escolta'm, que us heu posat totes d'acord per anar vestides?
1: Totes fosques. Mm. Si encara no ha arribat la primavera, però encara no hem fet el canvi d'hora.
2: Bueno,
1: encara no hem fet el canvi.
0: Tenim ganes, per això.
2: Ai, sí.
0: Tenim
2: moltes ganes.
0: Molt bona nit, Judit Puig.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Sílvia.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Soler.
3: Bona nit.
0: Bona nit, Manzans.
2: Bona nit.
0: I una servidora, Esther. A veure, la gent que ens escolta poden escoltar-nos per quines xarxes?
1: Totes, no?
3: Per quines no? Facebook, Twitter, no?
1: Instagram.
3: Això sap més.
0: Instagram.
1: I el Twitch, que això no sap el que és, però que la Marta sempre ho explica, no? Que ens ha de fer molta il·lusió.
0: Sí, ens ha de fer molta il·lusió, la veritat és que sí. I per l'emissora de Ràdio Arenys 91.2. Noies, aquest cap de setmana, com ha anat la setmana, per cert? Com ha anat?
2: Sí. Setmana o al cap de setmana?
0: Bueno, al cap de setmana us veig una mica esgotades a tot.
1: Sí. Jo dic que la setmana em va anar molt bé perquè estava de vacances.
0: Això és veritat.
1: Que la meva falta de setmana passada suposo que està justificada, eh?
2: Sí.
3: Que avui pensava en tu, Judit, perquè t'has lliurat també d'una bona, perquè està caient una grossa, sí, ja, eh? Vull dir que vas arribar, vas tornar just al...
0: De fet, ja patíem, ja la vam avisar, no?
3: Sí, però quan... encara ha sigut pitjor de quan... Sí,
1: no? Haig de dir que quan... Que una mica sí, com l'episodi aquest de la ventada que ens van tancar a casa i les escoles l'altre dia aquí, no?, a Catalunya, doncs una mica sí que va ser una mica això. Vam començar a rebre whatsapps de gent d'ahir, com esteu, que, no?, podreu tornar, tindreu el vol anul·lat, i la veritat és que nosaltres no érem ni conscients que estava passant, no?, que a les Canàries doncs havia...
0: Llavors han posat quan estàs de vacances no mires la tele.
1: I llavors han posat les notícies de la televisió canària i llavors vam començar a veure que, doncs, que l'accés al TID estava tancat perquè havia nevat, el Roque de los Muchachos també, i que totes les illes anaven com... i van suspendre, nosaltres estàvem a Fuerteventura i van suspendre les classes dijous tarda i divendres, i hem de dir que dijous tarda i divendres doncs ni va ploure, almenys les zones que nosaltres vam estar, ni va ploure ni va fer excessivament vent, perquè allà fa vent sempre, per tant no feia més vent que els altres dies, i el divendres, que va ser el dia que marxàvem, anàvem amb Maria Cordeta perquè veia molta calor, molt de sol, i els vols no havien anul·lat cap vol, ni dijous ni divendres. Sí que hem vist ara per les xarxes que el cap de setmana la cosa va empitjorar i ens han sortit, doncs, això, no? Pobles arran de costa, dels que les onades han fet destrosses al passeig de mar, que algun barranc que havia plogut molt, molt, comparat amb el que plou allà, perquè miràvem les quantitats i aquí plou més, no? Però no estan acostumats a pluja, i això, doncs, algun barranc que havia baixat aigua, bueno... Però res, no? Però nosaltres no vam fer vida normal cada dia.
2: Vam tornar bé.
1: Sí, millor. Vam tornar amb mitja hora de retard, però perquè el vol de Barcelona a Fuerteventura ja va arribar amb retard, i llavors a les arribades ja arribava amb retard, per tant, el mateix avió, no? El que fan les companyies? El buiden, el netegen una mica i el tornen a omplir. Per tant,
2: el buiden i l'omplen.
1: Sí, nosaltres pensem que entre mig fan una mica de valdeio, no?
2: Sí.
1: Però res, molt
0: bé. La setmana tranquil·leta.
1: Home, tranquil·leta.
0: I vas acabar les vacances.
1: Clar. Avui fa una setmana anava amb màniga curta i
3: s'ha espanyat.
2: Ja veus.
1: Vas banyar? Sí, em vaig banyar. No molt, perquè el tema de vent, no? Però sí, a la piscina i a la platja.
2: Molt bé.
0: Molt bé,
2: sí.
0: I al cap de setmana, doncs, acabar-ho de rematar, no?
1: I al cap de setmana amb totes vosaltres, no? Que és el millor,
0: no? Que no parem,
1: no?
0: No parem. Això de les festes dels 50.
2: No, i això... Mira, som tots tot dels mateixos anys, no? I anem fent de 50 en 50, i tiro perquè me toca.
0: Clar, encara ens queden uns quants, eh?
1: I com que qualsevol cosa, no? L'important és estar junts i celebrar coses, exacte, doncs...
2: La vida s'ha de celebrar, que són 4 dies. I si és un número rodó, encara més. Doncs pues aquest any... Bueno, ja venim de l'any passat, eh?
0: I de l'altre.
2: Bueno,
0: de fa dos anys.
2: Sí.
1: Tenim un parell de 3 d'anys, no?, que anirem tenint. I l'any que ve seguirem amb alguns 50, no?
0: I aquest any encara ens queden uns quants, i l'any que ve...
2: El potent va ser l'any passat, i aquest...
1: Clar,
2: que és el 75-76.
0: Sí, els que celebres més. que passa que grans ens toquen una setmana seguida.
1: Nosaltres 77. Clar, vosaltres l'any que ve, no?
0: Però això està bé, perquè s'imagina que haguéssim de celebrar-los tots el mateix any.
1: Sí, sí.
2: Seria... Oh, una mica de... No, de...
0: Jo el diumenge no tenia veu.
4: Mira, jo just divendres tinc sopar a Tossa de la Quinta.
0: Sí, veus que guai.
4: De la Quinta del 76, que fem 50 aquest any, i som quasi uns 30, eh?
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: I clar, i potser fa temps que no us veieu.
4: Molt, amb alguns sí, però amb d'altres fa molts anys.
1: Us heu organitzat, eh? A nivell de poble.
4: Sí.
1: Molt bé, això hi ha hagut generacions aquí d'anys que ho han que fet, que han fet algun sopar de, no, de nascuts a un any en concret. Sí. Que, bueno, doncs...
4: Ja us explicaré el dimarts que ve.
2: A veure, exacte.
4: A veure què tal.
0: Bueno, no cal el dissabte.
4: Bueno, el dissabte si escolta.
2: La gent que ens escolta.
4: Estarà clar. Intrigada.
2: I doncs... un moment, i la Soler no diu res, però sí, aquí també...
3: Sí, sí, jo vaig arribar ahir la matinada. He dormit molt poquet aquesta nit. Però bé, bé, he estat a Nàpols, bueno, 4 dies, però realment a Nàpols només vaig estar un dia. Després vaig fer l'endemà Costa Amalfitana, que realment us el recomano, no? Perquè té unes vistes, uns poblets molt macos. I el tercer dia a Capri, volta, o sigui, la illa de Capri, que està, bueno, davant, vaig agafar un ferri des de Sorrento, que és des de la costa i tal, volta a la illa, molt xulo, un barco, tot el dia a Capri, i a l'endemà vam fer Pompeia, que també és espectacular, és molt xulo, no? Sí. A més, em va agradar molt perquè tenia entrades, bueno, ha sigut un viatge que jo dic, va semblar una agència de viatges, semblava jo, perquè ho tenia tot tan organitzat, aquest dia, aquesta hora, aquí, tots els busos agafats, tots els bitllets, tal. L'últim dia això va ser Pompeia, que vaig trobar entrades a les 9 del matí, i que és a la primera hora, però estàs allà i entres i estàs sol.
4: Clar.
3: O sigui, tens la ciutat de Pompeia, o sigui, la vam descobrir... mentre anaves caminant i no hi havia ningú.
1: Aquella hora després, els turistes encara no havien arribat.
3: Vam estar unes quasi 4 hores fent Pompeia, i abans quan marxàvem estava ja molt ple de gent, però vaig pensar, ostres, dic, per aquesta plaça he entrat i no hi havia ningú i ara està plena de gent. Però, bueno,
1: per tant, recomanes anar-hi a primera hora?
3: Recomano anar-hi d'hora, perquè així tens les hores que tu vols, i si vols audioguia i vols aprofundir molt, nosaltres tampoc vam aprofundir, vull dir que...
1: Home, Déu-n'hi-do, 4 horetes.
3: Sí, però és que te podries estar-hi 7, eh?
1: Ja. Yeah.
3: Vull dir, si vols veure tot, és que tot és com... és molt gran, i és molt espectacular. I després la guindilla, que es diu, la cirereta, va ser pujar al Vesuvi, després al migdia... vam agafar un autobús i vam anar, aviam, pujar al Vesuvi. Real, és un volcà que està en actiu, però realment no és una gran excursió ni res, perquè et deixa molt a la falda. O sigui, em sembla que fa 1.300 i et deixa 1.000. Al final només fas uns 200 i poc de desnivell. I arribes a dalt, que és un caminet molt senzill, o sigui, és pista, vull dir que no té...
0: Totes, no?
3: Sí, no té cap dificultat.
0: No anem,
3: A més, la meva filla portava el turbo, vam arribar en 15 minuts, estàvem a dalt, pràcticament, i ja, sí, i ja van ser que anar allà dalt, fas fotos, perquè veus tot el cràter, bueno, fas com mitja volta en el cràter, i a part de l'espectacularitat del cràter, que també treu fum i tot... És molt guapo veure, és bastant impressionant. També a l'altre cantó tens totes les vistes de tota la Baia de Nàpols, i des de, clar, trobar-te a 1.300 d'alçada amb tota la costa, tens unes vistes molt, molt maques. I res.
4: Quatre dies,
3: però pam. Bueno. Dormint a hotels diferents, en plan el check-in online, parlant amb la gent en anglès per WhatsApp.
2: Bueno, això ja et mato per això.
3: Sí,
2: que
3: sí.
2: També era una mica així.
3: Bueno, a vegades també passo nervis, de que tot quadri, perquè els autobusos... Bueno, va haver-hi un moment a la tornada a Costa Amalfitana, que els autobusos... Clar, en aquesta època no hi ha ferris. No, ara comencen els ferris en època... d'allò, no? Però ara no n'hi ha, i vas amb autobús, i anàvem bastant plens, vaig haver d'agafar al final a l'últim, saps, era fos, dius, hòstia...
2: Però els bitllets de l'autobús també els portaves comprats?
3: No, aquests no.
2: Ah.
3: Aquests no.
2: Perquè entenc que és un autobús
3: de
2: línia normal.
3: Sí, és un autobús de línia que, de fet, la gent que viu allà també els agafa, però també agafen els turistes. Però tenia les entrades de lo que són Pompei,
2: vale, tot això, sí.
3: Sí, totes les entrades de altura amb el barco per Capri també, tot això. I entres també en la Gruta Azul, que és una turistada i val diners per lo que és, però la veritat és que és guapo, perquè entres en una gruta que t'has d'ajupir tot per entrar. i el que et porta en el barco, sí, sí, sí, t'has de jupir, ho tinc gravat. I entres a un d'allò que està tota l'aigua blava, perquè el reflexe del sol fa que ja... I és una turistada absoluta, però...
1: Aquestes coses,
3: dius, ja que estàs allà, ho pagues, i ens ho van passar també amb la Júlia, que vaig dir, mira, està ben pagat, saps? Ja. I ja està, estàs aquí i ho fas.
0: Molt bé,
3: i l'aventurilla. I això que, perdó, que dèieu de l'avió, em va passar ahir la nit, però jo vaig veure sortir la gent i tal qual sortíem, entràvem nosaltres, vull dir que això de la baldejada, no?
2: La baldejada,
3: jo ahir no
2: una
3: vaig veure.
2: Però el teu avió no va tard, ahir no.
3: Bueno, 20 minutets.
2: Ah, vale, no vas arribar tard perquè ja el vas agafar tard.
3: Sí, sí, és que vale. A més ha sigut, han estat 4 dies des de les 7 que vam agafar l'avió el divendres a les 22:25 d'ahir la nit. O sigui,
1: sí, 4 dies complets.
3: 4 dies sencers.
1: La ben aprofitat.
3: Sí.
2: Ben aprofitats.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs, noies, avui tenim una entrevista, jo crec que molt interessant.
1: Doncs vinga,
0: que dona per molt i podríem donar-li la benvinguda a veure si en Juanito ens la connecta. Molt bona nit, Gemma de l'Ofeu Villanueva, què tal? Ai.
5: Molt bé, molt bona nit, us estava escoltant aquí, em fèieu molta enveja, jo m'he quedat aquí, bueno, també celebració, però no tan bé, bueno, molt, molt contenta d'estar aquí, gràcies per convidar-me.
0: Estàs recuperada tu també?
5: Tinc una veu així com, no? Avellotada.
0: A veure, Gemma de la Feu Villanueva, licenciada en psicologia, sexologia i teràpia de parella i especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual. Mare meva, quantes coses. És correcte?
5: Sí, bueno, i no he parat de formar-me. No? Sí, sí, la veritat és que la meva feina és una espècie de limbo en què des de la sexologia no s'aborda el que és la discapacitat o la diversitat funcional, o des dels estudis de discapacitat no es parla de sexualitat. I llavors és com aquesta terra de ningú, no? On bueno, doncs jo sí que he trobat que era com molt necessari, no? Doncs fer moltes accions i fer, doncs, això, molts projectes relacionats amb entitats, amb famílies i amb les pròpies persones amb discapacitat que estaven bastant abandonades en aquest sentit.
0: Vale, i segurament sempre, bueno, una de les preguntes que segur que et fan és per què treballar amb persones discapacitades, Gemma? Què és el que et va portar?
5: Jo diria que no ho vaig triar. De fet, quan estava fent la carrera de psicologia, o sigui, m'interessava molt tot el tema de violències masclistes, m'interessava molt, no, les qüestions de les dones, i per desconeixement, perquè bàsicament jo crec que sobre el món de la discapacitat intel·lectual no tenim uns imaginaris molt concrets, ni a nivell de vides, ni de referents vitals. Jo només tenia al cap síndrome de Down, no? Que són les cares, no? Síndromiques que surten a molts anuncis, sobretot a la caixa, però res més enllà d'això. No? Llavors sí que quan vaig acabar la carrera vaig començar, sí que tenia la formació de sexologia i teràpia de parella, i vaig començar a treballar amb una entitat de discapacitat. Que en aquell moment només et demanaven bona voluntat, no? Això també passa molt en aquest sector. I al veure que no es treballava res de sexualitat, ni amb les famílies, ni amb les persones, ni amb els professionals, doncs vaig engegar un projecte des de Badalona. I fins al dia d'avui, que no m'han deixat parar. Jo crec que m'han triat ells a mi, eh? No ho he triat jo directament, i ja no marxo. Jo, de fet, amb les persones neurotípiques ja fa temps que no la... Neurotípiques vull dir, no?, intel·lectualment... que estan a la norma, doncs no, ja no hi treballo des de fa molts anys. O sigui que molt, molt feliç de poder aportar granet de sorra.
0: Home, i tant. I Gemma, has escrit dos llibres. No? Dos.
5: Bueno, en realitat vaig escriure un amb una companya, amb la Clara Clos, que es deia Sensual, els relatos de sexo i afecto en la discapacitat. Ara ja té uns anyets, eh? Però sí que era més un relat de casos, de situacions que es trobaven, doncs, bueno, diferents tipus de discapacitat, no? Autisme, discapacitat intel·lectual més greu, relacions de parella, aplicacions especialitzades, el tema del treball sexual, és a dir, com que obríem uns quants melons de temes que no estaven com resolts. I va tenir molt d'èxit, la veritat és que és com una eina divulgativa, no espereu trobar un gran llibre d'assaig, però sí que, bueno, intentàvem com exemplificar, doncs, les situacions, no?, que ens trobem els professionals i com donar abordatge i visibilitat, no?, aquest tema, que és la sexualitat, que si ja està no? Una mica hi ha desinformació en tot aquest aspecte en general, doncs amb ells doncs, encara una miqueta més. I després guies de lectura fàcil. Lectura fàcil és un format per entendre d'una manera més accessible doncs, temes que potser doncs, no són de fàcil comprensió per les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, doncs, un pòster que es diu Jo me masturbo o altres de salut sexual doncs, que he anat fent per adaptar-los i que ho poguessin entendre també.
0: Molt bé, déu-n'hi-do.
1: Gemma, bones, sóc la Judit i jo volia una miqueta com preguntar-te per què, o sigui, si el tema de la sexualitat ja és un tema que, no, que, ja, que segueix sent tabú, no? I nosaltres que som generació 50 anys encara ens costa parlar-ne i parlar-ne amb els fills o perquè els nostres pares no ens en van parlar, no? Almenys a casa, jo crec que al meu cas, i ho comparteixo amb les de la taula. Encara, no? Encara és molt tabú, no? Amb el tema discapacitat i sexualitat, no? És un tema encara com més fosc, com més opac o no, no sé si comparteixes aquesta opinió.
5: Sí, clar, sí, en general, no? En el tema de la sexualitat en general, jo trobo tant amb les persones que treballo, però també per amistats, no? I amb la gent que m'envolto, que és veritat que el tema de sexologia tampoc, bueno, doncs continua sent tabú, perquè hi ha molts temes que no es parlen sobre el tipus de relacions, o desatenció amb temes de salut sexual, com podríem parlar de la menopausa, el climateri, el sol pelvià, pornografia, creences sobre com han de ser les relacions sexuals. O sigui, hi ha molt desconeixement, perquè bueno, no ens donen aquesta informació, llavors cadascú fa el que pot, no? O el que rep també de la família, allò que es parla, allò que no, els silencis que es fan, les converses incòmodes, canviar el canal, no? Si no et pregunten potser llavors tampoc expliques. Però clar, tot aquest tema al final també ens porta a aquest desconeixement que bueno, ens posa en risc en algunes situacions i sobretot en persones amb discapacitat aquest és el, no? Com a, el que ho fa encara més difícil, no? Doncs perquè hi ha totes aquestes falses creences, però a més la por de les famílies moltes vegades de que si, bueno, si oferim oportunitats o donem informació, ahir ves doncs, que es pot complicar la situació. Sí, hi ha molts mites, sobretot al voltant de la sexualitat i la discapacitat, no? O que són molt nens, o que no saben controlar. Bueno, tot això són creences errònies, no? Perquè al final són persones com la resta, amb desitjos, amors, desamors i maneres d'estimar, no? I bueno, no hi ha la nostra sexualitat i la d'ells, eh? O sigui que no estem tan lluny.
1: I és un tema que no sé si... que ens ha arribat potser a través del cinema. Jo menys tinc la sensació que d'algunes pel·lícules en concret, no facis els títols ara perquè ens faltaria aquí la Soraya, que és l'entesa del cinema, però sí que... que, no, que hi ha alguna pel·lícula on el protagonista o un dels membres de la pel·lícula té una discapacitat, s'enamora, no, vol posar en pràctica la seva sexualitat i jo crec que a través del cinema ens ha arribat potser una versió molt romàntica d'aquest tema.
5: Sí, bueno, jo tampoc és que hagi vist... Estaria molt bé, així, com fer un recopilatori de...
1: Sí, ara pensava de buscar-les, sí. Perquè...
5: Sí, perquè no surten a les grans pantalles o molt poquet, o com algo anecdòtic, com el cinema d'autor, no? Però és cert que, en general, el que he vist que està molt vinculat amb, sobretot al treball sexual i la discapacitat intel·lectual, o sigui, surt com molt això de que han d'anar treballadores... Bueno, això potser un altre dia ho explico, però vull dir que no té... L'assistència sexual són professionals que accedeixen o t'ajuden a accedir al teu propi cos, no? Però no hi tens relacions sexuals. Però com hi ha hagut com molts temes així com més morbosos que s'ha tret, però en canvi no s'ha parlat de pues, això, de les relacions que tenen les persones. Sí que a nivell informatiu, si us ve de gust, hi ha dos documentals que vam fer amb Sense Ficció a TV3. Una es diu Jo vull sexe i l'altra és Amors tutelats. Uh-huh. I parla sobretot d'aquest dret a... Bueno, perquè es vulneren molts drets, o sigui, a part dels mites que estàveu ara, no?, que ho comentàvem, el dret a, per exemple, pues, poder decidir si vull parella o no. Doncs molts cops no es deixen. O si a la llar o al pis vull dormir amb la persona que m'estimo. Tampoc els deixen. O sigui, és com que han de passar tota una sèrie de, no?, de condicions... I llavors, doncs, això, no tenen informació, no tenen intimitat, i bueno, en realitat és un... No, bueno, els hi treuen els drets a poder decidir, no?, sobre el seu cos i sobre les seves relacions. Per tant, estaria molt bé que hi haguessin pel·lícules i llibres, no?, que parlessin també de persones amb discapacitat intel·lectual.
4: Uh-huh. I, Gemma, exactament, no?, la teva feina una mica en què consisteix? O sigui, fas xerrades, fas assessoraments, tallers... Com ho enfoqueu?
5: Sí, bueno, jo treballo com professional autònom. Sí que va haver-hi molts anys que vaig estar com amb una entitat que feia psicòloga de les llars, que feia, bueno, temes de lleure, ocupacional, però sí que vaig veure que a través de la Federació Catalana, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual es diu DINCAT aquí a Catalunya i engloba més de 500 entitats del territori de Catalunya, i conjuntament amb ells doncs, vaig començar a iniciar doncs, projectes a les diferents comarques. I actualment, doncs, bueno, vida nòmada, no? És a dir, sí que això que dius tu, faig formacions a molts centres, a moltes entitats, faig tallers dirigits a les persones amb discapacitat, també tallers dirigits a les famílies, i també assessoro a fer bones pràctiques des dels centres, no? Que a vegades diuen, ostres, Gemma, nosaltres ens hi volem posar, però no tenim ni una guia de bones pràctiques, no tenim ni un protocol, no ens posem d'acord, perquè uns pensen que si un noi es toca és que vol masturbar-se, i l'altre pensa que ho fa perquè s'avorreix. Estic posant una anècdota, perquè és un clàssic, no? De que a cadascú se li projecten les seves idees sobre la situació, no? I, bueno, doncs és una forma també d'ajudar-les a treballar des de l'evidència, des de la professionalitat, no des del jo personal o del meu jo moral. I, doncs, bueno, és una feina que no se m'acaba. Jo pensava que estaria un temps i que això... Però sí que hi ha cada vegada més sensibilització i, per tant, doncs es demanen molt més aquest tipus d'accions, no? Però amunt i avall...
0: Sí. Quants anys portes, Gemma, treballant amb això?
5: Jo crec que uns 25, des que vaig acabar la carrera. Clar, diuen, és que et coneixen, clar, em coneixen molt perquè no paro de currar, no? Però també és que hi ha pocs especialistes que facin el que faig jo. I també, en concret, treballo amb agressors sexuals que tenen discapacitat intel·lectual o autisme. Llavors, són com també parts de la població oblidades que s'han de treballar perquè, si no arreglem la part de l'agressor, doncs tornarà a reincidir, no? I, bueno, són tot de temes que encara es necessiten com professionals que puguin estar resolent, no?, una miqueta aquesta part.
2: Gemma, sóc la Marta, que una pregunta aquí. Més que la gent discapacitada, que tu ja ho has dit, però més poder més assessorament a les famílies, no? Perquè, clar, la gent discapacitada, al final, tenen els mateixos desitjos, sentiments que nosaltres, per exemple. Però no, les famílies deuen pensar o pensen, no? Ai, pobret aquest, com que és així, doncs no pot fer el que sigui, no es pot enamorar, no es pot posar al llit amb alguna altra persona. I això crec que és, no, més que ells també, però les famílies són els que deuen necessitar com més ajuda, poder?
5: Sí, bueno, perquè moltes vegades també són famílies que s'han hagut de volcar molt i amb aquests fills, i també hi ha com una idea fusional, no?, que costa veure'ls com adults, no?, i que són autònoms. I llavors, molta por. Molta. De fet, una de les coses que si treballeu amb famílies o amb persones amb discapacitat, algunes famílies ara va canviant, perquè hi ha un model d'atenció a la persona amb discapacitat que ha canviat molt, però et deien, el dia que em mori jo, que es mori el meu fill o filla darrere. Perquè de la por de que pateixi o que no estigui ben atès, no?, vull dir, aquest tipus de drama, no? Les famílies necessiten molt suport. Pensem que també el sistema de la dependència que tenim aquí és bastant minso, vol dir que quasi tot ho paguen les famílies i quasi tot el tema dels diagnòstics van d'un servei a un altre. Bueno, estan molt victimitzades pel sistema. Llavors, bueno, ara després els dius parlem de sexualitat i et diuen com dius?
0: Perdona?
5: Sí, o sigui...
3: Pues, és un tema afegit, no?
0: Clar, és un tema més, clar.
5: Clar, però no és un tema que ells et trauran, saps? Yeah. Per exemple, si parlem de disfuncions sexuals, una disfunció sexual, en molts casos, pot ser la falta de desig sexual. Doncs a la població general, doncs sí que he tingut persones que em venen dir, bueno, abans tenia desig, ara no, pot ser per diferents motius, podem valorar-ho, però mai, mai ha vingut una família d'una dona amb discapacitat intel·lectual que em digui, Gemma, que la meva filla no té desig sexual, vaja problema, vinga, ho podem solucionar?
4: Clar, potser per ells no és un tema prioritari, no?
0: Exacte. Bueno, però per certa por, per tenir, clar, sí. Clar, és no... En certa manera, els sobreprotegeixen molt, no? I llavors, clar, això costa.
5: Costa deixar anar. Però, bueno, ja et dic que per això és molt important...
3: Bueno, que si ens costa parlar de la pròpia sexualitat...
0: Exacte.
3: Imagina't de la dels nostres fills que no tenen discapacitat, imagina't d'un fill amb discapacitat. Clar. Vull dir, és una cadena, no? Suposo, Gemma... Que vull dir que no parlem de sexualitat i tothom té sexualitat. Llavors, si hi ha amb aquest tipus de gent ja els hi neguem com el dret, no?
5: Sí, clar, clar, la llei del silenci, no? Sobre el que no parles, no... Però és això que dius tu, m'agrada molt aquesta idea, no? De, bueno, si ja ens costa a nosaltres parlar d'aquests temes, que no sigui des de la broma, no? Mm-hmm. O des de lo dramàtic.
0: O des de la imatge que veus, no? A la tele, i estan els teus fills allà, no? I dius, no?
5: Clar, continuem sent molt reactius en el sentit de que només expliquem si ens pregunten alguna cosa. Però, bueno, els fills tampoc no, depèn, no? Si no tenen discapacitat tampoc ens acostumen a preguntar gaire cosa, no?
1: No.
5: I nosaltres, potser com a pares, tampoc, perquè entenem que és el seu espai d'intimitat. Però, bueno, ells en aquest cas potser tenen canals i recursos per buscar les coses, però sí que és un tema que et posa els teus propis tabús allà sobre la taula, eh? De dir, vale, i ara què li explico al meu fill o filla? Si a mi no m'ho han explicat, ara què explico jo?
0: Sí, clar, però també n'hi ha que no anava a dir es busquen la vida, no? Però que també s'interessa, no? Perquè a mi a vegades, en el meu cas personal, Gemma, quan era més jovenet, veies una imatge o no sé què, i tu no? Jo me'l mirava, i jo li deia, saps el que és? I em deia, però tu què et penses, mama? Que jo, ui, saps? Que vull dir que ells també es busquen la vida, en certa manera, no t'ho preguntaran a tu com a mare, perquè els hi... Bueno, en el cas de nosaltres no els hi preguntàvem als nostres pares perquè, bueno, perquè tampoc ells no ens havien explicat mai res, però tu, en aquesta època, sí que jo els explico les coses, intento, però que a vegades hi ha coses que dius, bueno, a veure, i ells et fan saber que no són tontos, no? Que també s'interessen.
1: Però tenen els recursos de les xarxes, els amics, l'entorn escolar,
0: clar,
1: no?
0: Això ho teníem nosaltres.
1: No? Segurament que no hauran tingut les típiques xerrades d'escolars de tele als instituts.
0: A la nostra època no hi havia xerrades, no hi havia res ni als instituts ni enlloc.
1: Llavors, això posat, no?, en l'àmbit de les discapacitats, no, Gemma? Segurament que hi ha, doncs, aquestes encara es noten més aquestes mancances, no? Aquesta diferència, no? Perquè no sé si... Suposo que les escoles d'educació especial d'alguna manera també han de treballar la sexualitat de la mateixa manera que es treballa als instituts, però, no? Segur que hi ha...
5: No?
1: Haurien.
5: En general, en els instituts ordinaris i així, no és un... O sigui, es demana que sigui obligatori, però no, de vegades et diran que no tenen els recursos o que no se senten còmodes en determinada informació.

0: jo parlo de sexualitat i moltes vegades no parlo de sexe, o bé perquè no els interessa, o bé perquè no ve el cas, o perquè és que estem parlant de l'enamorament, estem parlant de habilitats socials, de, sí, o del no desig, perquè també hi ha moltes persones que no tenen desig, i això també s'ha de normalitzar, no tothom té interès en tampoc en tenir parella o en masturbar-se. Vull dir que la sexualitat va molt més enllà de tots aquests conceptes com peon, no? De com seqüencials, no? La sexualitat té a veure amb això, però pot sí, pot ser no, però també té a veure amb moltíssimes altres coses. I amb ells sí que és veritat que es parlen aquests temes més transversals, no? Però sí, són assignatures que incomoden, ja dic, i costa que els propis professionals, o bueno, els mestres que estan a l'escola, a l'institut, s'animin a fer. De fet, diuen, bueno, això, que vingui la Gemma i que ho faci, i ja. però sí, bueno, també s'educa amb actituds. Potser els vostres pares, no sé si us van explicar molt o no, però això, no, del que es parla, del que no es parla, també de manera indirecta, amb les cançons, amb els llibres, amb la música... La que s'avecina, és que a mi sempre em surten amb el... d'on traieu informació vosaltres, no? Parlant amb les persones amb discapacitat, no? La que s'avecina o... sí, lo del pinchito, la que... jo és que no la veig,
1: salami,
0: però...
1: salami.
0: Sí, bueno, doncs treuen de la que s'avecina, parlo en general, Disney i porno, pues si fem una fusió d'aquests tres,
2: no? Disney.
1: Com és Disney? L'amor romàntic, suposo, no? Disney, no? Sí. Totes les pel·lícules de Disney... De... No? Del Disney, del canal, eh? Del canal, no.
2: Sí. Jo és que m'he imaginat el Mickey, ja.
0: Sí, però fixeu-vos, no? Ara va canviant també aquest model. O sigui, quan parlem, per exemple, de sexualitat, parlem dels estereotips de gènere, parlem de la violència masclista, parlem dels mandats que, no? Que quan t'identifiquen com a home o dona, que se t'exigeix, o les expectatives de rol que hi ha, no? I, bueno, a la feina, a casa, vull dir que això també són temes que jo parlo molt amb temes de sexualitat, el sexisme. Però dic lo de Disney també en aquest sentit com de l'amor romàntic, no? Que jo he vist poques pel·lícules de Disney que la persona acabi soltera i feliç, no?
3: Exacte.
1: Sempre es casen, no? I tots.
2: Sí. Sí, és que és veritat.
0: No? Com aquest model més tradicional, que està bé, però com que costa veure altres realitats, no? I potser moltes persones amb discapacitat diuen, ostres, doncs jo per ser normal, doncs m'he de casar, he de tenir fills, perquè és el que s'exigeix per norma social. Però a la vegada no em deixen. I tenen allà com un oxímoron, saps? Que se m'exigeix com a home o dona, però si tinc discapacitat, justament, doncs tot el contrari, no?
4: Gemma, bueno, jo justament et volia preguntar, perquè abans has dit això de no em deixen i m'ha cridat molt l'atenció i ara ho has tornat a comentar, del no em deixen. Llavors jo el que et vull preguntar, si vosaltres quan feu tallers i tot eduqueu en la llibertat d'escollir, és que és això de no em deixen, diu jo sóc amo de la meva sexualitat i vosaltres suposo que els hi dieu els límits, o sigui, per exemple, de el que és quan es diu, quan l'altra persona diu que no, o que és un abú, o fins aquí, o fins allà, si els eduqueu en aquesta llibertat.
0: Anna, sí, en aquesta llibertat i en aquesta responsabilitat, no? Perquè també quan, per exemple, parlem del consentiment, que moltes vegades hi ha aquesta idea com desdibuixada, és que jo et pregunto si vols, l'altre diu sí o no, o no és com només una pregunta introductòria, i per això no dona un marge per negociar, per comunicar, per canviar d'opinió. Llavors, per exemple, jo el que treballo molt amb ells és aquest tema del consentiment, que és algo que ha d'estar present des de l'inici al fi de del que compartim amb aquella persona, ja sigui una pel·lícula, un menjar o una abraçada. No? Igual que fem en el restaurant quan anem, això ho explico moltes vegades, no? Que abans triem la pel·lícula, el menú, triem el lloc, triem amb qui anem, després durant el menjar decidim què compartim, què no compartim, què ens posem a la boca, si no m'agrada ho deixo, potser només aquell dia tinc, ho vull tot per mi perquè tinc gana. És a dir, hi ha un diàleg constant sobre el que vull i el que no vull, no? I finalment doncs, segurament diré si m'ha agradat o no m'ha agradat i si vull repetir o no vull repetir. I tot aquest procés, això és el consentiment. És un procés de comunicació de principi a fi. I això no ens eduquen així tampoc, en general. Llavors és com, vale, doncs anar-te assegurant que les dues parts estan còmodes. No? No només una pregunta de sí o no al principi, sinó estem a gust, estem satisfets al llarg del que sigui, de la trobada que tinguem. Això ho treballo molt. I ho faig amb role-playing, amb modelatge, ho faig de manera molt, molt pràctica. No? És una mica teatralització. No, no és un PowerPoint ni conferències així avorrides, però aquesta part del consentiment és superimportant i després una altra superimportant per la prevenció és el que diguin que sí o que no. Però clar, què ens

0: trobem, o què em trobo jo molt, que jo, no? Tenir la sensació del sí és dir alguna cosa que m'agrada molt i que vull que continuï, i tenir la sensació del no al cos és alguna cosa que no m'agrada i que vull que pari. Però clar, molts ells no els hi pregunten si volen o no volen les coses. Estan educats una mica a la submissió i a la... fes cas i no la liïs, no?
1: Això, sí.
0: I llavors, clar, els priven d'aquesta autonomia, no? I llavors diuen, bueno, que en una situació sexual sàpiga dir que sí, que no. Dic, ostres, però, i en les altres? Li estem donant l'oportunitat per dir sí i no? És el meu cos, les meves relacions, em vull depilar o no em vull depilar, o vull anar amb aquesta persona o no vull anar amb aquesta altra, no? Si no donem aquest context d'aprenentatge en altres àmbits, difícilment ho podran fer en un altre. Per tant, per mi és molt important això que comentes, que sobretot això, fomentar l'autonomia en les decisions sobre el propi cos, i també en, bueno, en aquesta idea del consentiment, no? Com un diàleg amb l'altre de manera continuada, no?
2: I, Gemma, ara, per la teva experiència, els centres residencials de persones amb discapacitat o els pisos de tutelats, i així, hi ha un canvi de, hi ha un canvi amb la mirada i amb el model? O sigui, amb això hem evolucionat els últims anys i, per tant, es permeten doncs, aquest contacte, aquestes relacions, aquestes vivències, o creus que encara hi ha molt de camí per recórrer?
0: Doncs jo diria que hem fet un canvi cap a positiu, però clar, hi ha molts espais, bueno, per exemple, hi ha el que són els pisos d'autonomia a la pròpia llar, que són pisos on viuen de manera independent amb un suport professional puntual. Aquí, en aquests espais, més o menys està bastant garantit. On ho tenen més fumut és a casa els pares, que a vegades doncs, continuen tractant-los com adolescents crònics, i on el que són llars residències i residències és on potser està canviant més la situació, no? De poder dir, tenen un espai d'intimitat, encara que comparteixi habitació amb una altra persona, però... doncs que pugui fer-nos, clar, com jo que sé, jo compartir habitació amb les meves germanes, no? O ara amb els meus fills, i bueno, doncs has de buscar els teus moments d'intimitat, no? Llavors jo crec que, bueno, això sí que ha anat canviant. En algunes residències, per exemple, doncs han fet com l'habitació de la intimitat, entenent també que intimitat no només és per tenir sexe i masturbar-se, sinó per tenir un espai propi de... que ningú molesti, no?
1: Íntim.
0: Exacte, no sé vosaltres si teniu espais d'intimitat a casa vostra.
2: Costen,
0: teniu, no?
2: Costen, bueno, sí, però va, no? La nostra habitació, no? Però és allò que quan tens fills, no? Costa trobar...
3: Un dia estarà a la cuina.
2: Clar, no?
1: Clar, la situació de cadascú.
2: Però sí, entenc que si a nosaltres ens costa una persona que està vivint en un espai, no? Tutelat o vigilat o acompanyat per uns professionals que estan allà 24 hores, encara ha de ser molt difícil.
0: Clar, davant de la por el que fan és restringir drets, no?
2: Clar,
0: bueno, per por que passi alguna cosa, llavors, clar, jo moltes vegades dic que les coses poden passar igualment. De fet, si no afavorim espais d'intimitat, a vegades tenen conductes de risc al parc o al centre especial de treball o no toca. Clar, si no oferim l'alternativa bona, per dir-ho així, hi ha coses que no es faran correctament. Per això també, no sé si ho coneixeu, ara fa poquet, bueno, potser ja fa un any i pico, però han nascut com iniciatives com ara el Dinder o Ràtio.
1: Sí, és que de fet en vam parlar una vegada.
4: Nosaltres vam entrevistar a la Marta de Ràtio.
0: Molt bé.
4: Sí, perquè és d'aquí d'Arenys.
2: I ens va explicar l'experiència que justament a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Clar, que per aquestes trobades... Jo amb Ràtio treballo moltíssim, no? Perquè, bueno, doncs perquè tenen aquests espais de trobades presencials, doncs això. I després Dinder és com una aplicació que ha fet una adaptació del Tinder convencional, val? Però que no, és exclusiu per persones amb discapacitat intel·lectual. Bueno, doncs mentre no oferim alternatives, doncs continuaran connectant-se a plataformes determinades, potser no les més apropiades, si no donem una alternativa, no? Com a societat o com a sistema. Però aquest de la intimitat, ja dic, de la seva informació, que a vegades parlen de la seva vida com... No, no els respectem la seva privacitat, de les seves dades. S'explica tot a tothom, s'expliquen masses coses a la família. Dius, ostres, té 40 anys. Si vol, jo ho explicarà ell, no? Si és gay o si li agrada una cosa... No? Vull dir que a vegades també ens hi posem com molt amb la seva vida, no? Que han de ser com perfectes.
2: Perquè ara tu que has posat l'exemple de no, és gay, ara no, han de sortir la pregunta de si és difícil el tema de la sexualitat amb la discapacitat, l'homosexualitat ja deu ser, no, una dificultat afegida, no?
0: Clar, està com molt llegit com que està la persona confosa, que no entén, que és com una etapa, no? I justament, no? És a dir, de fet, les persones amb discapacitat intel·lectual i a la majoria, la prevalença és la mateixa que la població típica, no? Llavors, per tant, és un tema que s'ha de pagar. No tothom se sent identificat com a home o dona, no tothom té l'orientació heterosexual, no? Llavors, totes aquestes realitats també s'han d'anomenar. I en concret, jo que treballo molt amb autismes i amb neurodivergència, la majoria estan fora de la norma, és a dir, la majoria de persones autistes i neurodivergents justament no són ni heterosexuals, ni tenen atracció sexual o no se senten identificats amb el gènere binari home-dona. Per tant, crec que és algo que també s'està capacitant els professionals per entendre-ho i per tenir aquesta mirada. Dius, igual jo com a persona no he rebut aquesta informació, però com a professional sí que has de tenir aquesta mirada, perquè si no pots deixar molt de banda algunes realitats.
3: Déu-n'hi-do,
5: eh? És que és un tema molt
3: interessant. No?
5: Pots treure aquí, vamos, podríem estar parlant tota la nit.
0: Bueno, si voleu de referències de tema LGTBI, sí que hi ha alguns documentals, i de fet, des del Centre LGTBI de Barcelona fan una trobada al mes, a través de ràdio també, que per persones amb discapacitat intel·lectual, LGTBI.
2: Mm-hmm. Per donar-los un espai de trobada i un espai de confiança, vols dir, eh? És una... No? Aquesta trobada mensual és per això, eh?
0: És per crear suport, eh? No és per tenir cites, eh? El centre LGTBI el que es fan és, igual que el centre LGTBI es fan trobades, no? Doncs això, per crear comunitat, no? Perquè realment moltes persones amb discapacitat no entren als serveis comunitaris o als serveis, no? Com per exemple, en temes de violències, el que són els PIAT o SIAT, que són centres d'atenció a les dones en recuperació de violències, no els volen atendre moltes vegades perquè no els entenen. Els PACIRs, que són els centres de salut sexual i reproductiva, no arriben perquè els professionals pensen que, com que no tenen pràctiques sexuals, ja no cal que hi vagin. A l'LGTBI, com que pensa que no hi ha cap persona amb discapacitat a l'LGTBI, doncs tampoc arriben, no? Vull dir que estan fora del sistema, eh?
3: I en aquestes trobades... clar, jo crec que potser també van sols o també van alguns pares, no entenc? O no?
5: Home, vols dir...
3: No ho sé. Això perquè, clar, si hi ha pares que ja tenen...
2: No són cites,
3: són trobades.
2: És un espai de trobada, de compartir
3: que pot ser que hi hagi pares que vulguin acompanyar els fills també per enterar-se, no? O donar-li suport, en aquest cas.
0: Clar, són grups d'ajuda mútua, com el meu fill ha sortit de l'armari, no? Doncs necessita un espai de suport, normalment a vegades autogestionat, i vull dir que a ràdio fas el que són trobades o cites, però això de LGTBI ho fan també amb la Judit de ràdio, que és la que ho porta i organitza, però l'objectiu sobretot té a veure amb aquestes trobades mensuals al centre LGTBI de Barcelona, amb suport de l'Ajuntament, doncs perquè persones amb discapacitat intel·lectual tinguin també el seu espai. Perquè, clar, què passava? Que anaven a les trobades LGTBI de les persones sense discapacitat, ningú els parlava, els acabaven marginant, se'n reien d'ells, saps? O sigui que dintre del mateix col·lectiu LGTBI, doncs també és... No?
3: Sí,
0: i altres...
3: Sí.
0: També hi havia discriminació, o com a mínim no tenir consideració, no?, a la persona amb discapacitat.
2: I això deu passar també amb persones trans, no? També dins del col·lectiu trans, no? Les persones amb discapacitat que fan una transició també segurament no deuen encaixar ni amb un col·lectiu ni amb l'altre, no?
0: Totalment, eh? És el que dius, és com aquesta terra de ningú. I de fet els especialistes, per exemple a Trànsit, no?, que és el centre referent que ara la Rosa Mirall ja és jubilat, però sí que al principi, ostres, jo coordinant amb ells deien, bueno, tenim dubtes, no?, perquè clar, persona amb discapacitat i sí, no?, hi havia com més por i més temor. Però sí que jo, per exemple, moltes vegades sí que he fet acompanyament en trànsit amb persones amb discapacitat intel·lectual i de fet el que hi ha molta prevalença és de persones trans autistes, neurodivergents. Llavors, bueno, aquí sí que ha anat canviant això, eh? Però sí que és com, bueno, d'una persona amb discapacitat o que és trans, se la posa molt més en qüestió i molt més en dubte. Això segur.
2: Clar.
3: Molt bé.
6: Bueno, no sé, és que penso que estàs ocupant, o sigui, tens una professió que estàs ocupant un buit supernecessari,
3: I
6: no?
3: Tant.
6: I que potser, no sé quantes professionals, quants professionals us dediqueu a això, però que no sé, que és un espai que esteu fent una feina superimportant en aquest sentit. Molt bé.
0: Gràcies. Sí, bueno, crec que també hi ha pocs professionals. També el nostre sector, el de la discapacitat, és un sector molt empobrit, no? Vull dir que sí que hi ha molta necessitat, però poques realment, ajudes. Sí, molt poques ajudes. A mi normalment em contracten a través de subvencions, vull dir que no és algo que jo no estic en cartera, no? Bueno, de fet, els sexòlegs no estem a la xarxa pública. No, moltes vegades quan em preguntaven, dic, ostres, dic, no, els psicòlegs poquets, no? Clínics, a la pública, però sexòlegs, que són molt necessaris, com els dentistes, i no estem a dintre de la xarxa pública, i això fa que moltes vegades es cronifiquin coses amb la població en general també, eh? Jo crec que també és un recurs que a vegades persones sense discapacitat m'han vingut quan ja estava la relació molt trencada, no?, de parella, és a dir, que dius, ostres, a vegades podem, no?, intentar ajudar amb els conflictes, doncs... Vull dir que són professions que encara estan una mica denostades, jo crec també, no?, que, ostres, anar al terapeuta... costa, jo penso, ostres, i...
2: Costa dir-ho, també. Costa anar-hi, costa dir-ho, no? Dir-ho que estàs anant al terapeuta, no?
0: Sí, tenim aquesta sensació...
6: Jo crec que cada vegada menys, perquè...
2: Cada vegada menys, però segons quins entorns, en un entorn laboral, per exemple, potser no ho explicaràs, o explicaràs en un entorn més d'amistat, però el terapeuta, si és un psicòleg, sí, però si és un psiquiatre, ja no.
5: Exacte. El del psicòleg sí que jo crec que ara, jo crec que hi ha tanta gent que hi va... que jo trobo que ja és com més normal.
2: Sí. No? O portar que els teus fills vagin al psicòleg també.
5: Jo a la feina,
2: no?
5: Jo vaig al psicòleg, jo no sé què, jo no sé quant, sí. O sigui, això és com una cosa normal, però només psicòleg.
2: Clar, la resta... Ara que passes a psiquiatria ja no, eh?
5: No, ja crec que no.
6: Clar, i dir que
0: vas al psicòleg...
6: Sí,
0: l'estigma, no?
7: Ja. O que fas teràpia de parella.
2: Tampoc
7: és una cosa, no?, que vagis explicant molt.
2: I que vagis al sexòleg perquè la teva parella té una disfunció, tampoc, és una cosa que anem a l'alcalina. No, això tampoc, no?
0: Però, bueno, a mi no sé, jo la meva professió també a nivell d'anècdota us he de dir que, clar, jo ja ho explico poc que treballo amb la sexologia, perquè, clar, jo no sé que si ho explico massa, la gent comença a ser cap de problemes sexuals. I doncs, va, doncs tampoc necessito saber-ho tot, no?
6: Aprofita
0: i diu, bueno, com l'advocat, no? L'advocat, i ara li preguntaré.
2: Sí, però, ara sí, que et veig, no? Ara et pregunto per això, no?
0: De 0 a 100 m'expliquen coses sobre el seu penis. I doncs, home, doncs, no m'està venint de gust, això. Escoltar. Però sí, crec que són feines que, bueno, potser perquè són peculiars, no? I al final també estan cobrint, doncs, bueno, i sobretot jo amb la discapacitat, doncs que no, bueno, perquè jo crec que hi ha un estigma també encara, no? O sigui, quan en relació a la salut mental, també la discapacitat, no? No se'n parla gaire, o no tenim amics o amigues, o costa dir, té discapacitat, no? Sembla com que estàs dient alguna cosa, bueno, hi ha un estigma sobre, bueno, que ets algú que no està a l'alçada, no?, de moltes coses. A mi justament és el que més m'agrada, treballar amb persones amb discapacitat perquè possiblement et fan com de mirall de, ostres, quantes coses diferents, no?, ens podem... Vull dir que no tothom que estigui la norma, no? De fet, molta gent està a la norma i està amargada. Doncs, bueno, potser està bé perquè ens donen una lliçó de, bueno, potser una mica més de llibertat, no? Encara que no els hi deixin, però en essència, no?, molt més lliures.
3: Doncs, Gemma, doncs moltes gràcies, eh? Vull dir, ha estat una entrevista molt interessant. Molt. Sí. Segurament hi haurà, no?, podríem quedar més endavant i parlar de més coses perquè no s'acabaria.
2: I tant.
3: I res, donar-te les gràcies per atendre'ns, per tenir la paciència d'esperar-nos que aquestes expliquessin els seus viatges, eh? Que jo vaig dir les 9 i 5 i pobreta. I ens veiem, bueno, ens veiem pel poble o per on sigui. I moltes gràcies, perquè ho has explicat de veritat superbé. La gent que ens hagi escoltat segur que de moltes coses no en tenia ni idea.
2: I les portes obertes a venir imperfectes quan vulguis.
3: Home, i tant.
2: Sí.
3: Mica... Podries venir un dia aquí al plató.
2: Sí.
6: Al plató.
3: A l'estudi, al plató.
0: Bueno, us felicito molt pel programa i perquè, a més, és un esforç, no?, també intentant conciliar, no?, totes les coses, o sigui que, bueno, felicitats.
3: Bueno, nosaltres els dimarts ja vam fer-ho per això, per marxar de casa,
2: És el nostre moment.
3: No ens vèiem, però hem de fer un programa així els dimarts, una horeta ens veurem. I vam fer-ho així, no tenim molt d'esforç amb això, vull dir, que s'espavilin els marits, saps?
0: Molt bé, doncs una abraçada molt gran. Gràcies.
3: Adéu. Déu-n'hi-do, que interessant. Sí. Bueno, perquè hi ha coses que no, clar, que no hi penses, no? I tampoc no,
6: perquè si no et toca, potser...
2: Clar, si no et toca de la vora, és un tema que segurament hi ha molt de desconeixement, no? Que les famílies que s'hi troben, ha de ser un tema que jo crec que els ha de preocupar moltíssim.
3: Perquè clar, si... jo per això deia, comentava que com a, si nosaltres com a mares ja patim els nostres fills i... Saps? Entenc també que s'han de deixar que facin les coses, que n'hi ha que fan, que coneixem i tal, però també entenc la preocupació dels pares.
2: I la sobreprotecció, no? Que exacte. Una mica com perquè no els hi facin mal,
3: exacte.
2: Perquè no...
5: I depèn del grau, també.
3: Clar, sí,
6: clar,
3: totalment.
6: L'autisme, bueno, ja ho diuen, no? Que és l'aspecte autista, però més aviat és això, no? De que quan són nens, van... fas la inclusió i tot, però quan arriba un moment que és l'adolescència, que clar, ells també tenen sentiments, sexualitat. M'agrada molt el que ha dit, no? Desig i no desig. Vull dir, també la sensació de voler estar sol i no tens per què que t'agradi ningú.
3: No, i valdes per ells mateixos.
6: Tot el ventall, no?, que contempla la sexualitat, i és molt interessant tot el que ha explicat.
2: I molt interessant el que ha explicat això de que si no, ells no aprenen a dir que sí o que dir que no, o el que volen, en altres àmbits de la vida, llavors com han de poder triar o decidir si allò els agrada o no els agrada, quan no... aquest, no? Vull dir,
5: els estan acostumats
2: clar,
5: a fer-ho,
2: el criteri, no?
5: No?
2: El criteri de, sí, l'esperit crític de això m'agrada, això no m'agrada.
6: Sí, no? Clar, també s'aprèn.
2: És una cosa que també s'aprèn amb l'edat, no? I amb l'experiència.
6: Totalment.
3: Sí. Molt bé. Hem d'anar informant els nostres oients.
5: De què?
3: De que la setmana que ve nosaltres fem com les escoles.
5: Sí, fem vacances.
6: Fem vacances de Setmana Santa.
5: Divendres, aquí agafa festa ja.
2: Sí, qui fa vacances?
5: Vamos a veure, jo ja,
6: aquí, les mestres.
5: Aquest trimestre ha sigut llarg i feixuc i estem en un moment reivindicatiu.
6: També és veritat.
5: Ens hem fet vaga aquesta setmana,
2: És veritat.
5: I, bueno, a veure si...
3: Dos dies.
2: Si els depenen coses.
6: Que no era bona, perquè Barcelona...
5: A
6: petar molt.
3: Unes imatges superxules,
5: Molt bé. La veritat és que va anar molt bé, molta gent, molt bon rotllo. Bueno,
2: ara falta que el departament us escolti.
5: Sí, a principi dijous em sembla que hi ha una reunió. A veure si traiem alguna cosa, perquè realment ho necessitem, necessitem més recursos, necessitem més inversió, tot el tema que ara estàvem parlant ara, no? De l'inclusió, de nens cada vegada doncs, amb més dificultats.
6: Necessitats diverses,
5: sí. I, bueno, doncs això, necessitem recursos, més gent i poder atendre els nens a tots.
3: Perquè gent ha d'haver-hi, no, Sílvia? Gent titulada.
5: Sí, clar,
3: bueno,
5: que
3: gent ha d'haver-hi, no?
5: Sí.
2: Bueno, i ràtios més baixes,
3: no? I ràtios més baixes, que ens n'anem a...
2: Clar.
3: És que...
5: Sí, que després la gent et diu, però si quan nosaltres estudiàvem eren 40, sí, però les coses no eren igual que ara.
3: Ja, no, exacte.
5: Vull dir, érem 40, estàvem asseguts, no ens movíem de la cadira, exacte. I ja està, i ara...
6: I érem tots del poble o del voltant,
5: sí.
6: I ara
5: hi ha
6: molta
5: no funciona així.
6: Gent de fora.
2: Bueno, o qui no podia quedava enrere, no? I era igual si quedava enrere, no? Si ho entenia bé i si no també, no?
6: Adéu.
2: Sí, ara...
3: A repetir.
5: Sí.
3: Però bueno, noies, doncs ho deixem aquí.
5: Bona setmana,
3: ens tornem a retrobar.
5: Dimarts, dia
3: 7 d'abril. Mira, ja haurem canviat el mes.
6: Sí,
3: està el bon
6: passa
3: temps.
6: Passa molt ràpid.
2: Ja hem passat un trimestre de
5: l'any
6: passat, eh?
5: Molt bé. Doncs vinga, que vagi molt bé.
2: Bona setmana.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha celebrat que el Tribunal Suprem esmenti a l'escrit sobre l'amnistia que ha fet pública aquest dimarts els recursos d'empara pendents al Tribunal Constitucional i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem, recordem-ho, ha rebutjat aplicar la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació, però ha considerat que la resolució del Constitucional dels recursos d'empara dels líders del procés pot obrir un nou escenari. Per al ministre, aquest és l'extrem més important sobre l'escrit d'avui.
2: El auto del Tribunal Supremo es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto, y también menciona e incorpora en su fundamentación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio pasado. Y por tanto, creo que es un auto importante del Tribunal Supremo.
1: I l'Audiència de Barcelona comença a jutjar demà quatre policies nacionals per haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de 2017. Es tracta del primer i únic judici contra agents estatals per lesions a votants del referèndum d'independència, ja que no han estat amnistiats. El judici està previst per demà i dijous i els dies 30 de setembre i 1 d'octubre i comptarà amb nombrosos testimonis. La Fiscalia demana l'absolució per compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures a les Copeté, dos subinspectors i un inspector que va donar les ordres de disparar bales de goma. I avui acaba la temporada de banya a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 ho han fet a la platja. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i l'UGT han convocat una manifestació per demà a la plaça Sant Jaume. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 36,6 milions d'euros per convertir l'edifici del llac del conjunt de les Tres Xemeneies a l'Avinguda del Paral·lel en el futur centre de coordinació operativa i d'emergències de la ciutat. Hi aniran a parar Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Parlant d'emergències, Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses demà, dimecres, del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de tempesta que poden superar els 40 litres al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva. A més, durant la nit i la matinada, aquest xàfec s'estendrà en altres indrets, com els Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia i potser el Maresme.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats, preparades, perquè comencem!
5: Thank you. Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
6: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podríem posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
4: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos y las Sombras també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos y las Sombras, Ábrete Sésamo... Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: gent el senyala, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu! Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Aquí. Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gasa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gasa, el gran Joaquín Gasa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gasa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gasa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gasa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare sí. meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat de sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare?
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Jeru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa, i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola, al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vol recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquim Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'ambell. Aquí li dic.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
3: pues, sí,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi em diuen coses d'aquestes i
3: bueno,
0: diuen.
3: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
3: És
1: que o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: Vai,
0: I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo!
3: La Wikipedia...
0: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñalo.

0: que en tierra extraña... 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa, adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do! Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galeana, acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos. Hacer un
1: niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: largues tardes. I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
3: Reparats. El primero. Durant...
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
9: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: that jazz.
1: La nit té mil ulls. El dia només un.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. La història del cinema comença a l'antiga Grècia amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué, i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut inoptitzats dins la foscor com a públic. C'est la vie, c'est the old folks, because the show you never can tell. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis Auguste Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tota Europa delectant i meravellant joves i grans, rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

com que el públic volia més novetats, l'actor que havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

captar imatges. Els orígens cal buscar-los a la Xina en el segle VIII. Un grup de científics van observar que la llum, quan travessava un forat de la persiana d'una finestra, invertia l'escena a l'altra banda de la paret de l'habitació on eren. 600 anys després, el gran pintor i inventor Leonardo da Vinci utilitzava aquesta observació. Va dissenyar la càmera oscura. La primera cambra fosca fou construïda per Batista de la Porta el 1558. Aviat, els artistes van utilitzar un enginy per dibuixar dimensions realistes de les seves obres i més tard els van fer servir com una nova forma d'entreteniment.

A mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar imatges en un vidre transparent o sobre una paret o pantalla.

0: Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament, pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament, veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

Un artista francès, Émilie Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscop. Basat en el zeotrop, utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reynaud es va estrenar el 1892, amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa, Reynaud.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenir si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. Sis anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

Quan Griffey va entrar a la indústria del cinema, l'any 1907, la situació era un punt del caos. Tot estava molt controlat pels inventors. Encara continuaven els judicis per la guerra de les patents. Es barallaven moltíssim. Era un caos, però malgrat els nombrosos judicis, al final no es va arribar a cap conclusió perquè tothom hi havia fet una aportació o altra.

Seguim amb aquesta breu història del cinema, que sorgeixen els gèneres. Els magnats del cinema volien produir el màxim de pel·lícules amb la màxima qualitat, però no volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

Les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per aquesta època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so, però com els magnats no volien embolicar-se en una altra guerra de patents, es van posar d'acord en prou un mateix sistema de gravació, tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so. Això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

fem una mica de salt a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i de cançons.

Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loig. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

Anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Gene Kelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stan Eidone, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

Els anys 60 van començar bé per la producció de musicals tradicionals, com West Side Story, que és una versió de la història de Romeo i Julieta. Les pel·lícules amb música, que Leonard Bernstein té cançons clàssiques, com Maria i Amèrica. 4 anys després es va estrenar Somriure i llàgrimes, amb Julie Andrews com a protagonistes, film que havia de batre

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a una altra que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys i Bing Crosby, no el podem oblidar. En canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores. Right.

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar en Quina nit la d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari groc, 1968.

pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren, la banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tothora i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empreen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlarem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mac de Oz. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Gene Kelly, Levando Áncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure: Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns: Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà, el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils: Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

De tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué al 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit de taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Saldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Elena Soldati rep un petó molt, molt, molt, molt, molt fort meu. T'estimo, guapa.

0: Adeu, amics.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer amb el seu projecte Nexi Amor i Luz Marina Gutiérrez amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: ocean.
1: Aquesta setmana a Dones en Ruta ens acompanya Gabriela Domínguez Lippetti, restauradora de porcellana, ceràmica, terracota i materials pétreos, estudiant en grau superior de ceràmica i escultura. Una argentina que viu a Ginestà des de fa 6 anys.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Obrim programa amb una nova secció d'en David Canto per descobrir què ens recomana.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry.
2: Continuarem amb les entrevistes, que avui comencen amb una veu històrica. Us presentem una de les novetats d'aquesta tardor, El factor Puyal, d'en Josep Maria Déu, publicat per Pòrtic. 50 anys de transmissions, 42 d'elles en català, que van canviar la manera de viure el futbol a través dels mitjans.
4: Jo m'he limitat a la ràdio, i quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent.
2: Acabarem amb una novel·la de plena actualitat, Et veurà tothom, de Maribel Torres, publicada per Delicte. Xarxes socials, fotografies íntimes i extorsions que portaran de corcoll la detectiu Adriana i el seu ajudant, en Pau.
5: I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients del risc que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tot sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós.
0: Ho heu escoltat bé, interessants propostes d'entrevistes per l'edició d'avui d'El Calaix. Aquesta la número 358 de la temporada 8, capítol 2. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries.
6: I threw Carrie away and my wife fished it out of the wastebasket.
3: King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava.
6: I certainly knew how outsiders felt.
3: 2 anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista.
7: I think that in every teenager there's a...
3: Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms, seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic-Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passa als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a males herbes.
8: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
8: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
9: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
8: Els clàssics recuperats.
9: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
8: Literatura infantil i juvenil.
10: Les xarxes socials són els aparadors...
8: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Maria Déu és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de ben jove al món de la ràdio, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista, ha treballat a Ona Catalana, Ràdio Joventut, Ràdio Cadena i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola a Catalunya i el diari Avui. Actualment, dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat de Girona.
11: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Pujal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. El factor Pujal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
5: Una de les novetats que ens arriba aquest setembre és El factor Pujal, publicat per Pòrtic. L'autor, Josep Maria Déu, jo, si, haig de ser molt sincera, si els meus oients ja ho saben, Josep Maria, benvingut.
4: Gràcies, Mònica.
5: I em saben que jo sóc molt sincera. No el coneixia, no sabia ben bé a què anava, sí que coneixia en Joaquim Maria Pujal, però no sóc futbolera. Però vaig pensar, escolta'm, busquem un llibre diferent, anem a veure què els hi podem aportar als nostres oients, quines novetats, alguna cosa que surti de... I realment ha estat absolutament fascinant, perquè jo ara tinc moltíssimes ganes d'escoltar un partit de futbol a través de la ràdio, perquè ja no me'n puc estar després de tot el que he après amb aquest factor Pujal. I prou, ara li toca al convidat. Com dius en algun fragment, preguntes curtes, això m'hi costarà molt...
4: És un art fer preguntes curtes, Mònica, i realment no és fàcil, però dona bon resultat fer-les.
5: Sí que dona bon resultat i ja ho llegireu, perquè hi ha moltíssima teca en aquell llibre, però a l'inici ens presentes, Josep Maria, un Joaquim Maria Pujal. Jo ara, a les meves notes, és el JMP, ja l'he deixat així per anar més de pressa. Però tenim un Pujal polièdric. Ens mostres en un inici tot el que és, però nosaltres anirem a la teca. Què ens mostraràs tu d'en Pujal en aquell llibre?
4: M'agrada molt això que dius, que en Pujal és polièdric, perquè aquest llibre se centra específicament en la seva obra a la ràdio. Pujal ha fet molta feina a la televisió i, en general, al camp de la comunicació. Per tant, potser un dia algú fa un llibre sobre el Puyal de la tele o el Puyal d'altres àmbits de la comunicació. Jo m'he limitat a la ràdio. I quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent. Per tant, aquest llibre té aquesta pretensió, la de ser un homenatge, si volem dir-ho així, però també un recordatori, un llegat que a tots, i no només als d'esports, i no només als de futbol, ens apel·la molt directament. Perquè, Mònica, jo, mira, dies enrere veient una fita castellera i una companya que es va ficar a la Colla Ballester amb el seu micròfon a la pinya, pensava, és que és el mateix model de la transmissió de futbol que, diguem-ne, va crear en Puyal i després ha anat evolucionant. És el mateix fer futbol que fer castellers, en essència.
5: Per això deia jo que els que us agrada el món de la ràdio o el món de la comunicació també hi trobareu moltes coses que us cridaran l'atenció, perquè no és només futbol. Puyal és un llegat, el llegat de com. O sigui, aquest canvi va ser la primera en català, però també les seves formes. Tu ens parles una mica, ens fas, no explicarem tot el llibre, però sí que ens mostres una mica aquest mètode, Puyal, no? Aquesta manera de fer, amb anècdotes, amb històries.
4: Sí, una mica, millor dit, una part del llibre està dedicat al que tu en dius el mètode, que trobo que és una manera molt bona de definir una pauta, aquesta pauta, aquest mètode, aquesta partitura. S'ha anat fent, ha anat madurant amb el pas dels anys. I aquest mètode és el que ens dona la pauta per fer la transmissió, d'acord? I jo el que he volgut és compartir aquest mètode. I tot plegat és fruit de la meva tesi doctoral. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral que jo vaig defensar a la Universitat Pompeu Fabra. Una tesi doctoral és una cosa